0: Bueno, pues aquí estamos disfrutando de la música de fiestas, de las ferias y de lo que se nos avecine. Son las festas de Montornès. Y, Quintín, ¿me vas a contar algo o te lo voy a contar
1: no,
0: yo?
1: No, me lo vas a contar tú porque ha habido un cambio y yo me pego una siesta, va.
0: Venga, va. Pues ya sabéis, vecinos y vecinas de Montornès, que nuestro día festivo era el día 21 de septiembre y ha sido sustituido por el día 18, viernes día 18 de septiembre. Ese es el día elegido como fiesta mayor del municipio. Las fiestas de Montornès comienzan del 17 al 20, por lo tanto, el 20... se acabó lo que se daba y es domingo. Todo y que, bueno, la intención es hoy y durante toda la semana y la semana que viene, como dice Quintín, hablar de fiestas, de espectáculos, de actividades deportivas, culturales, musicales. Y comenzamos hablando del día 17, que llega con el pregón y un espectáculo en la calle. Habrá conciertos y habrá música de DJ. Pero el viernes y el sábado serán los días grandes de la Festa Major. Tenim el seguiment popular, la cremada de l'Ajuntament, el sopar de cabàs a l'aire lliure, el guateque i els concerts. I dissabte, tapes amb el sarao, música, correfoc infantil, correfoc, batucada i nit de versions. I diumenge, trobada de gegants amb el ball de la batalla, la tradicional dansa de la batalla entre Pere Antons i Bartomeus, vermut, orquestra meravella i per tancar, castell de focs artificials. I ja sabeu, en comptes de ser festiu dilluns, serà festiu divendres. Aquest és el canvi més representatiu.
1: Però abans, Festa Major de Sabadell, que ha estat del 4 al 7 de setembre, avui acaba, té molta tradició popular i activitats de carrer. Vam haver-hi grans concerts amb artistes com... a la guai, Ni Moliner,
0: toma ya.
1: Macaco, Doctor Prats, la love you. Perdó. Continua.
0: També la FAM o Roger Padrós, arribeu tard, diu, arribeu tard, perquè clar, ja s'ha acabat aquest cap de setmana, com s'han acabat també les festes de Santa Coloma de Gramenet amb els grans sopa de cabra. També Santa Tecla, Quintín.
1: Tarragona, durant la segona meitat de setembre, és una de les festes més grans tradicionals catalanes, amb castellers,
0: no cap ni una agulla.
1: Ni una agulla, hòstia, amb castellers locals de Tarragona, com els xiquets de Tarragona i els joves. I els convidats són la Colla Vella de Vall, tot es queda a Tarragona, i els castellers de Vilafranca, duelo por todo lo alto, era fàcil, duelo por todo lo alto. Era fácil, ¿no? Este chiste.

0: Doncs com deia el Quintín, acudit fàcil, fàcil perquè viene que ni pintau a huevo. Festa major de la Mercè, és el que ens queda, no?
1: Sí.
0: La Mercè, després de la nostra, a primer la nostra, eh?
1: Ei, pels vols del 24, és probablement la més coneguda, lligams, correfoc, cultura popular, música i espectacles.
0: Com corres, Quintín? Per què corres tanto? Home...
1: Vull arribar a totes les festes, Núria, sisplau.
0: De totes maneres, consulteu la cartellera, sí, perquè tenim festes a Montornès, tenim festes a Tarragona i tenim festes a Barcelona.
1: Consulteu la cartellera i consulteu la cartera. Un altre acudit fàcil. Bueno.

0: I si he de triar alguna de les interpretacions, de les tantes interpretacions que han fet diferents grups i artistes musicals, em quedaria amb aquella col·laboració que van fer amb la Luz Casal, que van interpretar en directe els membres de Sau juntament amb Luz Casal. No sé per què has triat aquesta cançó, Quintín.
1: Perquè vull saber d'on venim, el rock català i tal, que va començar en quatre poemes. Jo crec que abans de Lluís Llach i abans de Serrat, el 70 i tal, abans d'aquesta transició que va haver-hi a Espanya, bueno, con los 80, va haver-hi catalans amb una guitarra i amb una maleta i tal, donant-se una volta per, no sé, per Montmeló, Montornès i tal, intentant de vendre, no? Sí, es podia escoltar català. Sopa de Cabra, Sau, és una miqueta posterior, i Sau és ja internacional. Ja tenim a una Luz Casal en castellano. Hay algún vasco por ahí que l'ha cantado en català, i es pot fer en anglès, i es pot fer rock, pop i jazz. D'on venim, no? Venim de Sau. Y a mí me agrada, como el rock español viene de Obús y viene de Lone Star, etcétera, etcétera, que no vais a conocer nunca. Bueno, también. Y de traducciones del inglés, black is black, negro es negro, pa, pa, pa. El rock català té... No puc, no puc.
2: No sé què li passa avui al Quintín. No t'has portat algo per veure? Sí, home, aquí té el seu cafè, el seu té, el que sigui, per aclarir.
1: Boig per tu.
2: Que has cridat molt a aquesta festa cubana i ara no tens veu, Quintín.
0: Està ressecós, sí.
2: Clar, és això.
1: Aquí los trapitos sucios.
2: Todo queda en familia.

0: Las mañanas de Radio Montornés. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
3: Dóna'm estiu.
4: Dóna'm calor.
3: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
4: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

Tonight, I say what you can always be.

0: Les mañanes en Territori Nocturn. Nutrició amb Laura Crosas.
1: El formatge. El formatge és un d'aquells aliments que no deixa indiferent a ningú i, tot i ser ben conegut, pocs saben realment tot el que l'envolta, com es produeix o quin és el més interessant per a cada preparació. Per aquest motiu, tot i ser un producte molt ben integrat a la cuina pel seu sabor, olor i versatilitat, manquen en general coneixements sobre composició, propietats o, senzillament, com cuinar-lo. Primer de tot, cal definir-lo. El formatge és un derivat lacti fresc o madurat, sòlid o semisòlid, obtingut de la llet total o parcialment desnatada, de la nata, del suero de la mantega o de la barreja d'alguns d'aquestes matèries primes i habitualment sal. Es pot elaborar de vaca, cabra, ovella o barreges. Per coagular-lo, s'usa el quall o coagulants d'origen animal, vegetal o microbià. I després de l'acció del quall sobre les proteïnes de la llet i un escorregut parcial de la part aquosa, en surt el formatge fresc, que ja es pot comercialitzar, o es pot sotmetre al procés de maduració. Les denominacions facultatives van en funció del temps de maduració. El fresc és el que, un cop finalitzat el procés de fabricació, està llest per ser consumit. El blanc pasteuritzat és el que, un cop s'ha obtingut el coàgul, es pasteuritza abans de ser comercialitzat i és el que seria apte per a embarassades per prevenir una listeriosis. Finalment, es troben els madurats i els madurats en fong, els anomenats formatges blaus. En funció dels dies de maduració, seran tendres, semicurats, curats, vells o anyencs, i el contingut en lactosa serà menor com més maduració tingui el formatge. Una dada interessant, sobretot pels intolerants. A l'hora d'escollir un formatge, fixeu-vos en els ingredients per si conté algun component estrany més enllà de llet, quall i sal. En el contingut de sal, que no superi el gram per 100 grams de producte. Els grams de sucre per fer-se una idea del contingut de lactosa que té. I, finalment, els grams de grasa total i de saturada, que en patologies cardiovasculars pot ser interessant de tenir en compte, però que mai serà tan perjudicial com les de les carns vermelles o les trans. És ric en proteïnes i greixos, conté calci, fòsfor, magnesi, iode i seleni i vitamines del grup B, D i A. I en població general es recomana de 1 a 2 racions diàries que equivalen a 80-125 grams pel que fa a ració dels frescos i 1 a 2-3 cunyes fines pel que fa als curats. Més enllà de presentar-lo com a tapa o ratllar-lo sobre plats de pasta, el formatge ofereix moltes més possibilitats. Afegiu-lo a sopes i cremes de verdures, amanides variades, a les truites i remenats d'ou i verdura, per donar un toc a plats de verdura o fins i tot a plats dolços. El formatge, tot i no ser un aliment imprescindible a la dieta, es pot incloure dins d'un pla d'alimentació saludable. Ara bé, caldrà individualitzar la ració a consumir en funció de la persona, perquè no serà el mateix per a una embarassada, un intolerant a la lactosa o una persona que requereixi de pèrdua de greix corporal.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica, té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.

0: en Ràdio Montornès. En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Tornès, 91.2 de l'FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2

Uau, com mocador de fil, com un petó de nen de maig, com xiu-xiueig secret, com avança la serp, com cau la neu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

Ràdio Montornès, 91.2 FM.

finestra, portes obertes, guiris borratxes, dins les dunes. A la camada sonen més pinos, però els indecisos paren dins. Missatges, llums a derives, rastre poemes, sons, imatges, platja deserta.

Venim de Pegasus, cercant posicions, tenim poderoses raons. Venim de Pegasus, solcant oceans, tenim episodis.

0: Ràdio Montornès. En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui comença el nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu. L'USTEC, CGT, Intersindical i la COS demanen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol, mentre que professors de secundària ja van anunciar que es desmarcava de la jornada d'avui. En total estan convocats més de 94.000 professionals, mentre que l'escola concertada farà classe en total normalitat. Ana Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, ha explicat avui a la xarxa el motiu d'aquestes noves mobilitzacions.
2: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística.
1: Pel que fa a les afectacions, hi ha diversos talls relacionats amb aquestes manifestacions. A la C58 a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona, a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat entre la Pota Nord i la P20, també a la B20 a Santa Coloma de Gramenet entre la Pota Nord i la Ronda Litoral i també a la B10 a la zona de la Barceloneta. També hi ha afectacions a la C32 a Argentona. A banda, una avaria a la C31 a Badalona deixa un carril tallat sentit Barcelona i provoca també retencions en aquest punt. I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. Amb la desclassificació, l'executiu fa efectiu l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afegir que l'Estat no tenia cap informe que anticipés ni l'escala ni la possibilitat de l'assalt a Ceuta. I Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació davant la possibilitat que Volkswagen acabi fent desaparèixer la marca. Els sindicats alerten que la reducció de costos i inversions del grup posa en risc el futur industrial de Martorell i adverteixen que mantenir la fàbrica no garanteix el volum de llocs de treball. Per això demanen un front comú amb les administracions i plantegen alternatives, com ara acords amb altres fabricants. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Dóna'm estiu.
5: Dóna'm calor.
4: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
5: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves, a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
4: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Avui comença el nou curs escolar a Catalunya amb més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga també del personal educatiu. La USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol, mentre que professors de secundària ja van anunciar que es desmarcava d'aquesta jornada. En total estan convocats més de 94.000 professionals, mentre que l'escola concertada farà classe amb normalitat. Ana Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, ha explicat avui a la xarxa el motiu de les noves reivindicacions.
3: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística.
2: Pel que fa a les afectacions, hi ha hagut talls a la ronda litoral, la ronda de dalt, la C58 a Sant Quirze del Vallès, la C32 a Argentona i Mataró, i també la P7 a Granollers i la Roca del Vallès, i a la Nacional 340 a Tarragona. La policia ha impedit el tall de la C55 a Manresa i els docents tampoc han aconseguit bloquejar els accessos al port de Tarragona. A les 9 del matí s'han aixecat els talls de la P7 a Granollers i també de la Nacional 340, volíem dir, a Tarragona. I pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida. També una avaria, la C31 a Badalona, deixa un carril tallat en sentit Barcelona. I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Orià, a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta al terra i també restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que de moment encara no hi consten detinguts. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Dóna'm estiu.
5: Dóna'm calor.
4: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
5: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dimarts, benvinguts i benvingudes a aquest dimarts 8 de setembre de 2026. Què tal, com esteu? Nosaltres ja preparats per començar una nova aventura, la que ens toca avui. I vosaltres, doncs, suposo que cadascú a les seves tasques, potser treballant, potser a casa fent les coses que no es fan soles, potser a la botiga, és hora d'obrir a Montornès, 10 del matí, moltes botigues comencen la seva jornada laboral, de matí i de tarda, obren portes, col·loquen una mica tot allò que tenen pendent i comencen, doncs, a atendre els usuaris o usuàries, a totes les persones que s'apropen al comerç local. Sigui com sigui, des d'aquí nosaltres, doncs, volem compartir aquest matí, acompanyar-vos, saludar i sobretot informar de tot allò que és notícia al voltant nostre. Per fer-ho, doncs, tenim el Miquel Zafra, que com sempre està a l'altre costat, molt a prop nostre. Miquel, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom.
1: Bon com dia. Doncs aquí estem, de dimarts, segona setmana de setembre. Tot fa olor a festa major, tot, pràcticament, al municipi. I surt un tema i el tema va acompanyat de festa major. És normal, la tenim a tocar. Ja sabeu que Montornès sempre és festa major, la tercera setmana del mes de setembre. És al voltant d'aquella data quan acomiadem l'estiu i donem la benvinguda a la tardor, i també és en aquell moment on pràcticament Montornès diu cada any adéu a l'estiu. I ho fem mitjançant, doncs, les nostres tradicions, la nostra cultura, les nostres penyes. Cada poble té les seves. Nosaltres aquí tenim els grocs i els verds. I la veritat és que la festa sempre ha estat una bona excusa per acomiadar una estació. Però nosaltres, a més d'això, doncs, sempre intentem estirar una mica més de la corda. I avui us porto quatre notícies allò a l'àmbit local i després alguna cosa de la comarca, perquè la comarca també bull. I moltes vegades ens oblidem que tenim a tocar Montmeló, Vilanova, Parets, Sant Fost, Martorelles, tots aquests pobles, vallromanes, que estan, que voltegen el nostre poble, Montornès. I crec que també hi ha coses que són importants. De fet, ahir em va sorprendre una notícia dins de l'àmbit comarcal i avui la porto perquè més o menys tothom sàpiga aquestes qüestions. Però res, parlàvem ara a nivell privat, el Miquel, jo i la Mireia, que la Mireia també la tenim per aquí perquè avui hem començat al col·le, avui ha començat el col·le, ha estat el primer dia lectiu, tot i que ha començat amb una vaga. Ahir es va fer una presentació d'aquesta nova etapa. Després us donaré més detalls, però parlàvem a modo privado, doncs, la nit que hem passat. Que hem passat, sembla ser que tots tres, una mica de nit de... Com es diu? Del loro, diu el Miquel, la nit del loro. Doncs
2: sí,
1: això, no?
2: Una mica
1: jo sempre dic, dur, no? Jo sempre dic nit toledana, que és quan fa molta calor i no puc dormir. I aquesta nit...
2: Jo és que no he passat cap nit a Toledo, o sigui, no et podria dir si és una nit toledana.
1: No,
2: o
1: no has passat cap...
2: Tu has passat nit
1: sí,
2: a Toledo?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Jo
1: sí,
2: no.
1: Sí.
2: Jo, no? Mira, no, és una ciutat, la ciutat imperial, que diuen Toledo, no he visitat Toledo.
1: Doncs sí, sí, la veritat és que fa molta calor, està a prop de Madrid.
2: Sí.
1: És una ciutat maquíssima, si teniu oportunitat visiteu-la. Mucha cuesta arriba y cuesta abajo. Una mica com Cadaqués, que subes i bajes, subes i bajes, però són pobles molt xulos, vull dir, i després allà fa molta calor, a l'estiu fa molta calor. Re, Miquel, que jo he tingut aquesta nit així de dormir poc i malament, a les 3 del matí ja m'he despertat, m'he tingut que aixecar, he començat a donar voltes i dic, lo pongo, no lo pongo, lo pongo, no lo pongo, perquè la clatellada de la llum al mes... Ha estat sonada,
2: no?
1: Home.
2: Has notat això de posar l'aire condicionat?
1: Pràcticament el doble. Pràcticament el doble. i he pensat, mira, tu, queden 4 dies d'estiu, és igual, després vindrà el fred i també haurem de posar la calefacció. Dic, mira, saps què? Que le doy al botó i que tiré tota la noche. I tota la nit, com que el tinc al passadís de casa, que no el tinc dins l'habitació, però és veritat que resseca tot i que és bastant incòmode. Però també és molt incòmode tenir calor i no poder dormir. Llavors, al final, m'he aixecat i he dit, mando en mano i cling. I hasta las 7, que 6 y media, 7 menos cuarto que me levanto, doncs he estat amb l'aire condicionat. Molta calor. La Mireia també ens explicava que amb finestres obertes i tot feia molta calor, que no ha pogut dormir, i tu també has tingut una nit una mica moguda.
2: Una mica dura, sí, però bueno, és el que estem, encara tenim aquestes temperatures, sembla ser que van en davallada i que possiblement doncs, demà, entre demà i demà passat, podem tenir algun plogim, a veure si refresca una mica o al contrari, encara aquesta humitat fa que
1: que pugi
2: tinguem
1: més
2: sensació
1: més.
2: Encara de xafogó, no? I de calor, no?
1: És veritat. A veure què passa, no? Haurem de... Jo tinc moltes ganes de dormir amb la finestra oberta unes quantes nits, allò que entre el fresco i que sigui aire natural, perquè és veritat que l'aire condicionat, doncs, és un aire... Clar, té un gas, no? I
2: bueno, resseca no, molt l'ambient, perquè molt, agafa tota aquesta humitat, precisament, que hi ha l'espai... que després és la condensació aquesta que veiem que la màquina acaba traient l'aigua, doncs és tot l'aigua també que agafa de l'ambient, no? Per tant, resseca molt l'ambient.
1: Resseca molt, sí, i la veritat és que no és molt agradable. Però, en fi, que és difícil combinar aquesta tendència de calor i si no tens aire condicionat és molt, molt complicat. Re, hi ha moltes persones que ja estan pensant a l'hivern posar-se l'aire condicionat per quan arribi l'estiu, perquè aquest estiu els preus dels aires acondicionats s'han disparat, és normal. Sempre que
2: ha pujat molt la demanda d'instal·lació.
1: Clar, clar.
2: Més d'un 10%.
1: Això diuen.
2: Haver vist en alguna notícia.
1: Sí, això diuen. Doncs re, ja veurem.
2: Instal·ladors també col·lapsats, molts d'ells, que sembla que ser que no hi ha tants instal·ladors, tantes persones que tinguin aquesta titulació o aquesta capacitat de muntar aquest tipus d'equips i estaven saturats també.
1: Sí, sí, és veritat. Ha estat un estiu molt dur per ells que han treballat, clar, tots els dies. De fet, hi havia llista d'espera, perquè jo he demanat pressupostos i demés i inclús hi havia llista d'espera. Finalment vaig arreglar el que tenia espatllat i no he tingut que fer canvi, però sí. Doncs res, anem, Miquel, si et sembla, són les 10 i 14 minuts, anem a repassar una mica. Divendres, Montornès commemora la Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional i cultural, serà a partir de les 11 del matí, com sempre, allà davant de l'Ajuntament. Com és tradició, la jornada començarà amb la hissada de la Senyera per part de representants de la policia local, amb l'acompanyament musical de la coral La Lira, els dansaires montornesencs Anna Boner i Júlia Espies. Acompanyades pel nostre músic Dani Garrido, interpretaran el ball de l'homenatge. Es faran les ofrenes florals i hi haurà actuacions de l'esbarra dansaire Rosa dels Vents de Vilanova del Vallès i la colla bastonera de l'Associació Bruixes de Montornès, que també es dona a conèixer aquests dies. La commemoració de la Diada clourà amb una ballada de sardanes oberta a tothom. De divendres volem recordar també que ja es poden presentar recursos per a aquella resolució de les beques de menjador. En el seu moment us vam parlar de les beques de menjador per al curs 2026-2027. De les 486 sol·licituds es van resoldre favorablement 392 i el motiu principal de totes les que s'han quedat desestimades és la superació dels llindars de volum de negoci, renda familiar o capital mobiliari que estableixen les bases per fer aquesta convocatòria. Per valorar si es donen les condicions per presentar un recurs, les famílies a qui s'hagi denegat l'ajut poden demanar cita prèvia amb el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament trucant al 93 572 11 70. Bé, també volem recordar que ja tenim obert el termini d'inscripcions per participar a aquesta festa major en el concurs de balcons. La Raquel Marco, dinamitzadora de la Unió de Botiguers, vindrà aquesta setmana a la ràdio i ens donarà tots els detalls d'aquest concurs. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Unió de Botiguers i que repartirà 300 euros en premis. 150 per al millor aparador i 150 per al millor balcó. Els premis tindran format de targeta regal que es podran bescanviar als establiments adherits a la Unió de Botiguers. Amb la targeta Som Comerç. Teniu per apuntar-vos fins al 17 de setembre. Les decoracions hauran de romandre del 17 al 21 i el 22 es donaran a conèixer els guanyadors. Per apuntar-vos, cal que envieu correu a la ubm@ubmontornès.cat i podeu consultar les bases d'aquest concurs a la web de la Unió de Botiguers ubmontornès.cat. Més endavant us parlaré d'un tomb per la història de Montornès, perquè tenim una activitat també molt maca dins les festes majors, però com que és per el dia 18, encara tenim temps, és una proposta, una petita sortida de la plaça Joaquim Mir, un petit viatge pel passat de Montornès, tot passejant pels carrers del centre, descobrint com era el poble i quan i com es va transformar amb la construcció de la carretera, la BB-5001. És una proposta molt interessant i ja us en parlaré amb més detall. Com us deia, anem a la comarca perquè s'ha mort als 82 anys el José Luis Mingote, de Parets, és exmecànic de la Derbi i va presidir uns 10 anys l'Associació Ciclista de Parets. A Parets és on residia aquest home, el José Luis Mingote. Segurament que el cognom us sonarà i us sonarà bé. Va ser durant anys mecànic de l'equip de competició de la Derbi. Va morir aquest dissabte, al vespre, als 82 anys, a Parets, al municipi on va viure durant molts anys. El Mingote va ser durant gairebé una dècada president de l'Associació Ciclista a Parets, ja dissolta, i era el pare de l'alpinista Sergi Mingote, que va morir també, recordem, en un accident al K2 al gener del 2021 i que també havia estat alcalde de Parets amb el PSC. José Luis Mingote va morir al poble de Massalió, a la comarca de Matarranya, però pertanyent a la província de Teruel. De fet, el comiat es farà dilluns, es va fer ahir al mateix municipi. Mingote hi havia comprat fa anys una casa on passava llargues temporades i ell i la seva dona, la Juana Moreno, es van anar instal·lant de manera permanent durant els darrers anys. El José Luis Mingote va ser mecànic de professió i treballava a la Derbi. Va formar part d'equips de competició i va treballar al costat de pilots com l'Àngel Nieto, el Ricardo Tormo o ja a la darrera etapa a finals dels anys 80 a l'Àlex Cribiller. Es va jubilar amb 58 anys. El Mingot era molt aficionat al ciclisme de carrera i això el va portar a implicar-se amb el Club de Parets. Va col·laborar amb el Jordi Seguer i el Carles Font en la confecció d'un llibre sobre el ciclisme al poble que es va publicar el 2016. Doncs hem acomiadat també aquest veí de Parets molt conegut, el José Luis Mingote. I també m'agradaria dir que el Vallès

0: habitatges de protecció oficial per cada 1.000 habitants, prop de 3.600 en total, segons ha informat l'Agència d'Habitatge de Catalunya. L'oferta va créixer, però encara es queda molt enrere respecte a altres comarques metropolitanes. El 2020 i 2025 es van finalitzar 4.693 pisos i se'n van qualificar 282 com de protecció oficial, el 6,1. En canvi, el Vallès Occidental va assolir un 9,8, el Garraf un 11,7, el Maresme el 16,4 i el Baix Llobregat un 21,7 i el Barcelonès un 27,1, segons ha informat IDESCAT. Tot i això, doncs encara queda molt per fer. L'any passat també es van posar en marxa obres de protecció oficial que aviat sortiran a les estadístiques del IDESCAT. Es tracta d'aquells pisos que s'estrenaran a l'Ametlla, a Palautordera, a Vallromanes i Vilanova i ampliaran més el seu parc a Caldes, les Franqueses, la Garriga, Granollers, Llinars, Montmeló, Montornès, la Roca i Sant Celoni. I aquestes són les dues notícies que us porto de la comarca. Anem ja a recordar que avui és el Dia Mundial de la Internacional d'Alfabetització. El Dia, perdó, Internacional, que no Mundial, Internacional de la Alfabetització. I és que cada any, com el d'avui, guanya importància des de la ONU a través de la seva commemoració que es va fer a l'any 65. L'objectiu és avaluar com ha millorat la taxa d'alfabetització dels països membres per aconseguir arribar a l'agenda 2030. També és el Dia Internacional del Periodista. Des de l'any 1958 se celebra el Congrés d'Organització Mundial de Periodistes que ha dut a terme a Bucarest, a Romania, i es va establir el 8 de setembre com a Dia Internacional del Periodista. Doncs felicitats a tots els periodistes, que per aquí tenim uns quants. És el Dia Mundial de la Fibrosi Quística, el Dia Mundial de la Fisioteràpia, el Dia del Cooperante i la Setmana del Aprenentatge Digital. Avui hem de felicitar a Camino, Adela, Adrián, Victòria, Fuensanta, felicitats, Gràcia, Aurora, Idoia, Guia, Ainhoa, Meritxell, Maria, Covadonga i Núria. Felicitats a tots i a totes les que avui estem de sant celebrant el nostre dia.
1: Avui és el teu sant, Núria?
0: Doncs sí.
1: Moltes felicitats.
0: Moltes gràcies. Cada 8 de setembre tenim el Dia de les Verges Trobades i per això avui se celebren tots aquests sants. I des d'aquí, doncs, moltes felicitats. Anem a recordar que avui també hi ha aniversaris. Aniversaris que posem allò al punt. I us diré doncs que avui, per exemple, celebra el seu aniversari el Carlos Rodríguez. Felicitats, Carlos. El Julián Eusebio. Felicitats, Julián. I, clar, totes les persones que tinguin a bé pujar al santuari de Núria, doncs que sàpiguen que les Núries pujan de manera gratuïta al tren cremallera, per si no ho sabíeu, avui i tots els dies de l'any, presentant el DNI. I fixeu-vos que també hi ha una cosa que fan als restaurants de Barcelona que jo desconeixia i que em van comunicar fa uns quants dies per Messenger, que a Barcelona hi ha molts restaurants que donen de menjar gratis a totes les Núries que vagin amb el DNI. No sé si són 5 o 6 restaurants que fan aquesta proposta. S'ha de reservar, això sí, i la veritat és que funciona des de fa molts anys. Val la pena també que feu una ullada i busqueu, perquè potser us porteu alguna sorpresa. I res, nosaltres comencem, com sempre, amb una mica de música, no, Miquel?
1: Sí. I tant que sí, vinga.
0: Doncs vinga, Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem a recordar que avui hem convidat al Miguel del Hoyo, el protagonista de la Festa Major, perquè és el nostre pregoner. El veí ens parlarà avui de les postals del pregó i de la nova exposició que veurem a Can Saurina. La comunitat educativa dona la benvinguda tota plegada al nou curs i ho fa amb una trobada ahir al Teatre Margarida Xirgo. Avui tindrem més dades, però també la Mireia Toledo ens parlarà del primer dia de classes. És dimarts i, com és habitual els dimarts, Elisabet Rebolló, la nostra coach, ens porta consells per tornar de vacances. Com podem superar la crisi postvacacional? I des de Torrijas intentarem connexió via telèfon amb Miqui Barba. Encara el tenim allà, gaudint de l'estiu, i avui té diverses propostes sobre la taula. Madonna, Aitana, l'Oreja de Van Gogh i d'altres qüestions que parlarem a la secció de televisió. No us ho perdeu. Tot això aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem ja amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. És la Noelia García qui ens apropa aquesta qüestió. Bon dia.
7: Bon dia. Avui continuem amb calor i altes temperatures, especialment a l'interior. Màximes de 37 graus a Igualada i a Manresa, 36 a Sabadell i a Vic, 33 graus a Barcelona i 32 a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Durant aquest matí, sol i cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda, amb el pas d'un front, el cel quedarà cobert i al vespre no es descarten ruixats i tempestes al Prepirineu. Bufa vent fluix, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
6: Doncs ja veieu, aquí tenim el temps, demà més, però recordeu, avui, farmàcia de guàrdia, la farmàcia Balcells. La trobareu al carrer Riu Mugent, número 7, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, 061 112 o al telèfon d'emergències de la policia local, el 93572 1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
8: Comercial Solar.
9: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
8: Comercial Solar.
9: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
8: Comercial Solar.
9: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
8: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Ahir al matí el Teatre Margarida Xirgo es va quedar petit per acollir a tota la comunitat educativa del municipi i donar la benvinguda al nou curs 2026-2027. Hi van assistir professors i professores de tots els centres educatius, així com de les escoles bressol, els centres infantils, juvenils i de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. L'objectiu de la trobada, segons va declarar l'alcalde i regidor d'Educació, José Montero, és que els professionals es puguin conèixer entre ells i elles i poder tractar un tema concret que enguany ha estat el benestar.
10: Ens permet conèixer i que es coneguin els professionals entre ells, també els que són nouvinguts a Montornès, que venen per primera vegada a algun centre o a algun equipament, Per tant, llancem aquesta idea de comunitat, de començar a treballar. Aprofitem sempre per treballar algun tema específic amb algun especialista que sigui un estímul també d'aquesta reflexió, diguéssim, inaugural del curs, i ho valorem molt, no? Per tant, avui està sent, pel que veiem, un èxit, no? Hi ha una presència molt àmplia, això vol dir que els professionals tenen ganes, que valoren aquesta trobada, que recuperem després d'un parenjant sense funcionar, i esperem que això sigui un bon punt de partida, diguéssim, del que ha de ser aquest curs.
6: Com dèiem, el tema per reflexionar enguany ha estat el benestar. En Ramiro Ortegón, de l'entitat CER, ha estat l'encarregat de conduir una conferència en la que va parlar de l'autobenestar per transmetre-ho a la resta.
2: Treballem sobretot sobre el benestar del professional, a un espai de treball on poder fer autoreflexió en relació a com el benestar es construeix en les relacions i també en la cura del professional, i com podem promoure el benestar dels infants a través de cuidar-nos nosaltres com a equips. A més, en un moment en el que, quan el món està mogut, és molt necessari que nosaltres trobem molt el nostre centre, i mai millor dit, els nostres centres estan benestar. Així comencem amb un llenguatge compartit, el poder treballar una mirada de benestar en tota una comunitat i tot un territori ens permet poder treballar amb un mateix criteri de cara a poder cuidar els infants, adolescents i també les famílies que necessiten del nostre acompanyament. A poder acompanyar o poder apostar també per poder iniciar un curs des del benestar com a bandera és també tota una aposta de política pública que ens permeti poder arribar a on estem reivindicant que volem arribar, que és estar millor.
6: La tècnica d'infància, Esther Bello, ha posat en valor el fet de reunió professionals de l'educació, formal i no formal, i ha recordat quins serveis s'ofereixen al poble.
3: Està la part formal, però la part no formal, un cop acaba l'escola, tots els agents que eduquen. Llavors és molt important tenir aquesta part en compte, perquè incideix molt més del que ens pensem en aquests resultats educatius que han de tenir els infants, joves i adolescents. Pintormir, Peixera, tenim dos equipaments infantils, que això passa en molt pocs pobles, tenim pressupostos participatius infantils, per tant ja els demanem que formin part de la gestió de l'economia del municipi, des de que són molt petits. Consell d'Infants com a òrgan de participació, fem dinamització de patis per tenir vincle amb ells des de l'escola però que tingui impacte a les places i parts del municipi, a l'espai públic i se'l facin seu. Per tant, és que a Montornès hi ha una mirada molt extensa del tema educatiu.
6: L'Adrià Martínez és el director de l'Escola Palau d'Ametlla i ell afirma que cal continuar treballant per aconseguir moltes més millores en el sistema educatiu.
11: A nivell d'expectatives amb el departament, crec que han donat màxims i el que és important és no perdre les converses i seguir treballant per unes millores del sistema educatiu, tot i que ens sembla que ara no s'aconseguirà gaire cosa més. Sabem que hi ha centres que tindrà més seguiment i altres no tant, i la qüestió és que els sindicats puguin seguir tenint unes converses amb el departament per intentar aconseguir afiançar una sèrie de millores que necessitem al sistema educatiu.
6: En aquest sentit, l'alcalde i regidor d'Educació, el José Montero, ha dit que donen suport a aquestes reivindicacions.
10: Conscients de que la comunitat educativa està en una situació tensa, no? Va acabar el curs amb moltes dificultats. Nosaltres donem suport, evidentment, a les reivindicacions, compartim la preocupació i també oferim el nostre compromís de la millora contínua i de dedicar els recursos que siguin necessaris.
6: El curs 2026-2027 ha començat avui, justament avui, i ho ha fet amb una vaga convocada pels principals sindicats.
5: Les mañanas de Radio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: La cultura.
2: La que hi ha a cada porta i a cada balcó.
1: La de qui escriu i la de qui assaja.
2: La de qui busca i la de qui escolta.
1: La de qui obre finestres on abans semblava que no hi havia res.
2: La que pren vida perquè tu hi ets.
1: Tu també en formes part. El teu gest t'ho canvia tot.
2: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Doncs ja sabeu, avui tenim el gust i el plaer de tornar a parlar amb ell. És aquest montornesenc que es diu Miguel Santiago de l'Hoyo, que tothom coneix ja, creador de les postals del projecte Montornès Ciutat. Una data important és que ja, a tocar, tenim el pregó, que com sabeu ens el farà ell allà a la Pau Picasso. Després d'exposar al Casal de Cultura, el montornesenc de l'Hoyo ens arriba amb noves postals fotogràfiques i una nova exposició. Tot això ens ho explica aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. Bon dia, Miquel!
1: Hola, bon dia, Núria.
0: Com estamos? Què tal? Com estàs?
1: Bé. Sí, treballant ja.
0: Ai, ja hem tornat a la rutina, a la normalitat, s'han acabat les vacances, però, escolta'm, el sol t'ha tocat, eh?
1: Sí, no? Bueno, ja està, ja... Jo crec que ja no podré prendre més, perquè ara ja... Ja. Diuen que demà ja baixen les temperatures, o sigui que, bueno, després ens queixarem, no?, de la calor, que, ostres.
0: És veritat. Doncs res, Santiago de l'Hoyo, Miguel Santiago de l'Hoyo, tornes als matins, explica'ns una mica com va sorgir aquesta invitació a que facis el pregó. Explica'ns una mica, que vas rebre una trucada, una visita, com va ser aquell moment?
1: Bé, jo sé que es feien reunions per al tema aquest de les postals i no sabien qui era la persona que feia aquestes postals, la comissió de festes, l'Anna i la Pepa d'allà del Casal de Cultura, i suposo que ells han decidit de que, bé, o sigui, em van proposar que si volia ser pregó, o sigui, jo els agraeixo molt. Al principi pensava matar-los a tot.
0: Com? Però no, perquè... com vas rebre aquesta notícia? Qui te la va donar?
1: Aquesta notícia me la va donar, la primera persona que me la va donar va ser la regidora de Cultura, la Mercè, m'ho va donar ella. Vaig anar, vaig a parlar amb ella, m'ho va proposar i jo, ostres...
0: I tu què vas pensar?
1: Pues que no podia.
0: Bàsicament, això d'entrada, no?
1: No, sí, però bueno, no podia perquè anava fora i tot això, però bueno, era una cosa que no es podia, no es pot rebutjar, o sigui, quan t'ofereixen ser pregó has de dir que sí, o sigui, no, has de dir que sí. I bueno, i ara vaig entenent que, ostres, és un privilegi ser pregó per una cosa que,
0: home,
1: bueno, que jo ni pensava que...
0: Que t'ho haurà dit molta gent, home, ser pregoner al poble,
1: sí,
0: no?
1: Sí, em fa gràcia, no?, perquè hi ha gent que no em conec i així que t'admiren, no?, dient, tu ets el pregó, no sé què, digo, sí, m'ha tocat, digo...
0: M'ha tocat, digo...
1: Va com va, o sigui...
0: Però estàs content o no?
1: No, sí que estic content, però clar, estic nerviós també perquè, clar, ja tinc el que he de dir, no? Però que, clar, has de parlar davant de molta gent, no sé quantes persones aniran, potser que no vagi ningú, no?
0: No, però... no pensis això, perquè segurament que la plaça Pau Picasso estarà omplerta, perquè, a més, abans del pregó hi ha balls, hi ha activitats,
1: sí,
0: vull dir que hi haurà molta gent, i, a més, tens el teu club de fans en particular,
1: de fans.
0: Perquè, escolta'm, clar, hi ha gent que s'ha acostumat a aquestes postals i allà als punts on les tens encara a dia d'avui venen a buscar-les i hem de dir que això va començar ja fa un any, vull
1: un
0: dir
1: any més, una mica més d'un
0: una
1: any,
0: mica
1: sí.
0: Més d'un any, no?
1: Sí, jo vaig començar, o sigui, fa 3 o 4, perquè vaig començar a fer fotos, el que passa que jo no pensava que faria això, o sigui que porto 4 anys amb el projecte aquest pràcticament. Però sí, porto un any i una mica més amb aquest projecte.
0: Explica'ns una mica el número de postals que has fet, què ha passat, perquè em sembla que també has rebut una subvenció. Les persones que estan intercanviant postals com si fossin cromos, que és la locura de les postales en Montornès, explica'ns una mica per quin número de postals anem, on la gent pot començar a trobar-les.
1: Sí, bueno... bueno, en principi, gràcies a l'Associació Cultural Palau del Matla, que em va recolzar, em va demanar la subvenció, van demanar la subvenció a l'Ajuntament, l'Ajuntament va acceptar, i gràcies a la gent del poble, són diners nostres, no? O sigui que us agraeixo molt, eh? Postals, doncs, bueno, teníem fins a les 50 i ara n'hem tret les 51, les 52 i les 53 de colors, d'acord? Fins ara tenim fins a la 53, encara continuo fent. I de part hem tret una nova edició de persones, que es diu Persones. Són persones del poble que, bueno, que resulta que, ja us contaré una mica més la història de com vaig començar realment. Són persones que ja, o que estan o que ja no hi són, no? Però, bueno, demanant permís sempre.
0: A veure, deixa'm veure.
1: Et presento aquí tres de les 11 que encara les he de demanar. Tenim tres. Potser ara arribin unes altres tres i com he de fer la posició aquí baix mateix, a la sala aquí de Can Saurina, doncs les presentarem.
0: Molt xules. Molt xules. De sí. Gent que no sé si encara hi són, alguns potser sí, d'altres ja no, no?
1: Sí, hi ha de tot, sí, hi ha de tot.
0: Molt xules.
1: Sempre això, sempre comentant-hi a la persona que si estava d'acord i que sí, sí, molt il·lusionada la gent, no... No té problemes a l'hora d'aquestes coses.
0: Clar.
1: A més, així no ens oblidem d'ells tampoc, no?
0: Clar, perquè, jo crec que és
1: si
0: important.
1: Perquè si les tindrem al calaix ja guardades i no ens oblidarem mai d'ells, perquè, no sé, o sigui, han sigut persones importants, han viscut temps difícils i
0: bueno. Coneixes la història de la Marisa Casanovas?
1: No la conec molt, val? Aquestes línies me les han explicat o ella pràcticament o la seva filla va donar aquesta foto,
0: una foto de l'any 62.
1: Sí, comentem quatre línies pràcticament, el que ha fet, el que s'ha dedicat o si surt algun edifici, algun si emblemàtic o com el safareig, aquesta primera de la Marisa Casanovas que surt al safareig és guapíssima, a més era, bueno, és guapíssima, em sembla que tenia, no sé si 11 anys aquí o,
0: sí.
1: O 12, no ho sé. I a raó d'aquesta postal, doncs, dic, ostres, doncs faré més alguna més d'altres persones. Clar. I han anat apareixent i bueno, ja tenim 11.
0: Amparo Rosselló i Fanny.
1: Aquestes dues, la número 2 i la 3, gràcies a l'Andreu Garrigó, que em va donar la informació. Doncs,
0: clar, la seva és família d'ell, l'Amparo Rosselló.
1: Sí, són famílies, tietes i àvies sí. Jo d'arreu poso una mica, i si no, pues,
0: l'any 1940.
1: Sí.
0: Clar, és molt guai, perquè és gent que ha viscut a Montornès, es veu al darrere l'església de Sant Sadurní, i reconeixem de seguida el poble, no? La veritat és que... I la tercera que han fet, que és la Rosita, Pep i Carme, també...
1: Carme.
0: Tres personatges.
1: Són famílies de l'Andreu, també.
0: De l'Andreu.
1: Sí, sí, sí. Em semblava aquesta... D'aquesta he fet una ampliació de l'església perquè és impressionant.
0: Sí.
1: Que és xulíssima. O sigui...
0: Jo me'n recordo com era la iglesia així, eh? Sí.
1: Sí,
0: I voltejar als voltants quan no hi havia res que camps. Sí, sí.
1: Aquí n'hi havia, veus un pou, aquí un pou que és centenari, o sigui que encara assisteix i us passeu per aquí, per carrer València, crec que és. El podeu veure, que està allà, encara.
0: Doncs ja sabeu, noves postals, en aquesta ocasió, a més d'imatges de Montornès, doncs també de persones que han viscut al poble. Entre les postals noves, tota la gent que ens estigui escoltant, que, escolta'm, com dèiem, Miguel, tens el teu club de fans, aquí passen un cop al mes a buscar les fotos, doncs Can Sauquet...
1: Aquesta és la número 51.
0: Que no sé on està això.
1: Aquesta està una mica amagada, és el camí que va cap al castell. Un camí que va cap al castell. Una mica més amunt dels Giribets. I bé, és una casa... També vaig anar gràcies a la Maria Vinyallonga, que els coneix,
0: sí.
1: Familiars.
0: Sí.
1: I això també ho he de dir, o sigui, hi ha gent que m'està ajudant, perquè és la meva clau per entrar, per fer aquestes fotos.
0: Clar, si no...
1: Si no, no podria. I a més, doncs... Pues, si aconsegueix una foto antiga, doncs fem la postal.
0: Clar.
1: Ara n'estem buscant, que és la 53, que és Can Sayol, que no l'he portat perquè no... Si algú de vosaltres tenia una foto antiga de Can Sayol, doncs faríem la 53.
0: Doncs
1: ara
0: vinga.
1: Ens hem d'esperar.
0: Si hi ha algú que ens estigui escoltant i que tingui alguna foto de Can Sayol als anys 70, 60, 50, doncs que es posi en contacte o amb nosaltres la ràdio o amb el Miquel, que nosaltres li farem arribar. Doncs dues imatges, la de Can Sauquet i l'avinguda de Barcelona, que és la carretera BV-5001 a l'entrada a Montornès, que és el clàssic pont, que aquesta sí que és una postal que ja estava editada a Montornès i que havíem vist, que és aquesta entrada en el pont de pedra, quan no hi havia res i es veia, es divisava l'església també de Sant Sadurní. Molt xules. Miguel, 51, 52 i 53. La 53 no l'ha traït, però també estan treballant-la. Vull dir, segueixes amb les teves postals i amb aquesta subvenció que mitjançant l'associació Palau d'en Mala has rebut de l'Ajuntament de Montornès.
1: Sí, sí, sí, va demanar, el Josep Flores va demanar, o sigui, van demanar, ens han donat el 100% del que van demanar. I pràcticament, bueno, doncs això...
0: Estàs utilitzant aquests calés per fer les postals.
1: Ja han comprat aquestes, han comprat 6, o sigui... I, bueno, ara continuarem i farem altres 6 o fins on arribem i ja està. Si alguna l'he de comprar, jo la compro i ja està, no passa res.
0: El Miquel, ja sabeu que tota aquesta iniciativa ha sortit d'ell mateix i de la seva butxaca. Quantes postals has fet, tu, Miquel?
1: Hem fet?
0: Sí.
1: Doncs mira, 53, bueno, sí, 53 més 11... que sortiran, més 6 especials, o sigui, no sé, potser més de... quasi que siguin 70, pràcticament.
0: 70, sí, al voltant de 70.
1: Al voltant de 70 postals. No sé quan pararé, jo sé quan ja un dia hauré de parar, perquè clar, si no, al final em agafaran ràbia i tu diré...
0: Aquest home, què? Bueno, potser pots arribar al 100, ja, si estàs a 70 ja arribarà al 100, no?
1: Podríem arribar al 100 i ja, pues, ja que continuï un altre. M'agradaria que això, que aquest projecte el continu és un altre, perquè, o que el millorés també, o sigui, està tot està tot obert.
0: Estàs content, no?
1: Sí, sí que estic content, sí. Molt. Content, sí.
0: I a casa què et diuen? T'ajuden?
1: A casa m'ajuda la Mònica, sí, m'ajuda molt. De fet, va ser perquè, bueno, la Mònica, resulta que el veí, l'Àngel Cruïlles, va morir i la Mònica, quan van buidar la casa, doncs resulta que totes les fotos que tenia l'Àngel les anaven a llançar a les escombraires i la Mònica les va rescatar més de 200 fotos, i bueno, tot això i el fer fotos i pues, el que he dit, no, es va creuar i vaig fer aquesta edició.
0: Va ser d'una vivència que veu tenir tots dos i que veu pensar, jo moltes vegades penso això, què passarà amb tot aquest material que tots tenim i guardem a casa el dia que no estiguem, no? Perquè la tendència és aquesta, no? Jo, a mi m'agrada molt anar als mercadillos aquests que fan a Barcelona, als Encants, i veus allà la vida de les persones i fins i tot més d'una vegada hem trobat material d'algun pintor, d'algun escriptor, que això no hauria d'estar allà. Vull dir, de vegades llencem coses que són molt valuoses i hem de tenir en compte,
1: sí,
0: no?
1: Sí, mira, he trobat ara l'última troballa que he fet, que jo no ho sabia, aquesta de Can Sallol, que és la postal 53, com no hi havia, no he trobat cap foto, he trobat un quadre, precisament, un quadre que tenia la Maria Vinyallonga, Mas, sí, que bueno, el seu marit treballa allà també, i tenia un quadre a casa del Can Sallol, d'un pintor, ara no me'n recordo, es deia Antoni Palau o així, era important, del pintada el 44, crec que el va pintar. I bueno, és això el que he posat pel darrere. I encara en queda treure la de Can Sallol, però la casa dels amos, diguem-ne. Aquesta de Can Sallol que dic és la casa dels masovers. Però ja està al costat, està la casa dels amos. I per això estic buscant aquesta foto tan desesperadament. Perquè, ja sabeu, si la teniu,
0: si algú té foto antiga de Can Sallol, doncs ja sabeu, poseu-vos en contacte. Bé, doncs estem ja a tocar de la Festa Major. No sé, Miquel, al pregó, escoltarem alguna cosa curiosa, és divertit?
1: Bueno, sí, serà divertit, una mica d'enyorança i tot això, faré com una mena de viatge en el temps, contaré dos o tres anèdotes que m'han passat, que són interessants, i ja està, i desitjar fer el tret de sortida i desitjar que disfruteu de les festes majors.
0: Molt bé. Doncs res, ja sabeu que amb motiu de ser el pregoner doncs s'ha tornat a posar en marxa una nova exposició de totes aquestes fotografies postals que el Miguel Santiago de Loyo doncs trasllada a Montornès Ciutat amb aquest o sota aquest títol estaran a Can Saurina. L'exposició a Can Saurina es podran visitar del 16 al 20 de setembre dels dies que toqui, que ja avançarem quins són, I suposo que la inauguració doncs, també estaràs per aquí, no?
1: Sí, estarem el dia 16, per la tarda, a les 6, que és el primer dia, primera hora. A les 6 estaré allà. I, bueno, si podeu venir. O sigui, si veniu us emportareu postals noves, també.
0: Escolta'm, i després de tota aquesta aventura de les postals, del pregó, ara t'avorriràs a casa, què faràs? En què estàs pensant ja, Miguel?
1: Pues no ho sé, no ho sé, ja ho sé. No sé què faré. Jo crec que continuarem aquest projecte i ja està, ja mirarem, a veure, ja ens acudirà alguna cosa, segur.
0: Seguríssim. Segur que sí, segur que sí. Doncs Miguel, Santiago del Hoyo, gràcies per estar amb nosaltres. Bona festa major. Estarem allà tots escoltant el teu pregó i fent-te costat per aquesta iniciativa que doncs, ha sortit una mica de l'alma, no?
1: De
0: casa vostra. I com sempre, doncs, donar-te les gràcies per venir aquí a la ràdio i explicar-nos tota aquesta aventura d'aquestes postals que ja formen part dels nostres records i dels records de tots els veïns i veïnes de Montornès. Miguel, gràcies.
1: Merci, Núria.
2: Las mañanas de Radio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Us heu preguntat mai què tenim sota els peus? I no em refereixo a quin tipus de sol trepitgem i aquestes coses, sinó a què hi ha més enllà de la superfície on reposen els nostres peus. O què hi ha hagut al llarg de la història. A la xarxa de museus de les Terres de Lleida i Aran, aquesta pregunta dona nom a una exposició que repassa 550 milions d'anys d'evolució a Ponent i al Pirineu. Aquesta mostra itinerant fa parada al Museu de Lleida per fer-nos viatjar fins als nostres orígens. Una bona oportunitat per descobrir la diversitat geològica i biològica de la zona a través de fòssils, roques o reconstruccions. A més, amb novetats, perquè les excavacions paleontològiques al Prepirineu lleidatà han permès trobar restes com ossos o petjades. Per tot plegat, la mostra aterra al Museu de Lleida amb novetats pel que fa a reconstruccions, com per exemple una espècie de dinosaure titanosaure, l'abditosaure o la d'un rèptil volador. Són elements que s'afegeixen als 120 fòssils i roques que s'han recollit en 22 municipis de Ponent i el Pirineu i a 5 reproduccions d'animals que ja estan extingits. Fins al 12 de febrer del 2023 podeu visitar al Museu de Lleida l'exposició Què tenim sota els peus? 550 milions d'anys d'evolució a Ponent i al Pirineu. En trobareu tota la informació al web museudelleida.cat.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu que ha obtingut un seguiment del 2%, del 20% dels centres informats. L'USTEC, CGT, Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol. En total estaven convocats més de 94.000 professionals, tot i que molts docents volien respectar el primer dia de curs, mentre que l'escola concertada també fa classe amb total normalitat. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, a la C-32 a Argentona i Mataró, a l'AP-7 a Granollers i també a la Roca del Vallès i, finalment, a la Nacional 340 a Tarragona. Pel que fa a les afectacions en aquests moments a la mobilitat, un accident a l'A-2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida i també una avaria a la C-31 a Badalona deixa un carril tallat sentit Barcelona. I Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques per sobre dels resultats estatals i de l'OCDE. Per la seva banda, l'OCDE ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals perquè la mostra no és representativa, mentre que el Ministeri d'Educació sí que n'ha inclòs els resultats. Ho ha explicat el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
2: Catalunya, com Múrcia, com Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
1: I a banda, el govern aprovarà avui un nou reglament de compra pública corporativa per guanyar eficiència i estalvi. La nova marca Catalunya Compra Pública gestionarà de manera obligatòria les compres de béns, serveis i obres dels 16 departaments de la Generalitat, una vintena d'entitats autònomes i del Servei Català de la Salut. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta a terra i restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que encara no hi consta cap detingut.
0: Notícies en xarxa.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.
7: Doncs avui tenim a la Mireia, ja hem explicat que ahir es va fer, ahir al matí es va fer al Teatre Margarida Xirgo la presentació de la comunitat educativa i avui han començat el curs 2026-2027 i recordem que avui hi ha una vaga convocada. Mireia, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, realment ha estat un dia marcat per aquesta vaga. He estat fent ronda de trucades per als centres educatius i a dia d'avui, o sigui, a aquesta hora, perdoneu, ja us puc dir que han començat 577 alumnes, pel que fa tant a primària com a secundària. Això sí, amb l'Institut Marta Mata encara no tenien dades perquè comencen de forma esglaonada durant tot el matí, al migdia i a la tarda us actualitzarem les dades, i a l'escola Sant Sadurní tampoc hem pogut obtenir de moment les dades, és a dir que excepte aquests dos centres, són 577 alumnes els que han començat avui de 1.644, així que com veiem, un inici de curs marcat per aquesta vaga. Són alumnes des de l'escola infantil, des d'I3 fins a batxillerat, que aquest curs a l'Institut Vinyes Velles han començat l'ESO i batxillerat el mateix dia, que normalment comença una miqueta més tard, doncs avui han començat tots dos. Cal remarcar que hi ha dos centres educatius que no han fet vaga. Un és el Palau d'Ametlla,

0: col·laborador amb ella, i a l'escola Bressol, a la llar d'infants del Lledoner, tots els centres sí que han declarat que estan d'acord amb les reivindicacions, però que han decidit que avui, al ser el primer dia, no farien vaga i que intentarien doncs, fer un inici de curs, no?, el més normal possible. Si hi ha dos centres també que hi ha places, per si algú li interessa, i a més enllà de la vaga, cicles formatius de grau mitjà de l'Institut Marta Mata de Restauració encara hi ha places, i també en comentaven anar les docents del Lledoner que també hi ha places per apuntar-se. La dada de la vaga, doncs, a total 62 docents, avui a Montornès, de moment, a falta de saber Marta Mata, l'Institut Marta Mata i l'Escola Sense Dormir, estan fent vaga. Així que, Núria, un inici de curs ha començat, però molt marcat per aquesta vaga del dia 8 de setembre.
1: Doncs ja sabeu, primer dia d'escola i aquesta vaga que ha quedat doncs, molt remarcada per la quantitat d'alumnes que han anat a escola. Mireia, com sempre, gràcies per la informació.
0: A vosaltres, bon dia.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Doncs anem directament ja amb ell, amb el nostre company. El tenim a Torrijas i no sé si menjarà moltes o no de Torrijas, però ell segueix de vacances. Bon dia!
1: Bon dia, cariño meu.
0: Ay, cosita, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo?
1: Ahora hace ya muchos días, ¿eh?
0: Déu-n'hi-do. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Cuéntamelo.
1: Ay, pues molt bé, molt tranquil·let aquí, ara ja ha marxat tothom.
0: Escolta'm, et sento molt zen.
1: Sí?
0: Sí.
1: Espera, canviaré de ubicación otra vez. Ja sabes que los problemas de las coberturas...
0: No, si de cobertura t'escolto superbé, et noto tranquil, relaxat.
1: Sí.
0: Dic que molt zen, molt...
1: Ah, no havia entès el zen, perdona.
0: Tot bé, no? Sí, pel que veig.
1: Sí, no veus que aquí no tinc ningú per barallar-me. Estoy
0: clar, estàs molt tranquil.
1: Sí.
0: Molt bé. Vol dir que...
1: I tu com t'ha anat l'estiu?
0: Digue'm?
1: A tu com t'ha anat l'estiu?
0: Ai, a l'estiu m'ha anat... A veure, bé, perquè he pogut descansar, però he estat molt agobiada per la calor. Molt. Yeah. Però no t'imagines quan. Vull dir, volia estar sota l'aire condicionat i sortir pràcticament nada o poco o nada.
1: A comprar alimentos para no morir.
0: Sí. Ha estat molt dur aquest estiu. De fet, l'any que ve, si la cosa segueix així, és possible que decideixi no fer res. Perquè, total, sortir per quedar-te a l'hotel tampoc val la pena, saps?
1: No, clar, t'has d'anar a un lloc que faci fresqueta.
0: Clar, he de buscar allò, un Torrijas, algo en mi vida.
1: Exacte. aquí també ha fet calor, vull dir, comparat amb els altres anys i això, hi ha hagut dies que, jolín, hi ha hagut gent que s'ha posat ventiladors a Torrijas que penses, a veure, en què moment.
0: Clar, que abans és el que passa, no? Que hi ha gent que mai ha utilitzat aires acondicionats ni ventiladors i, clar, està calor. Sobretot al migdia era insuportable, però, clar, quan cau la tarda ja 8, 9 i encara tenim 28, 29 graus, 30, això ja és pa morir-te. Perquè no et dona la calor un respir. I això és el que jo he notat que faltava, un respir.
1: I suposo que, clar, després tampoc descanses bé...
0: No, clar, no dorms a la nit, has de tenir l'aire condicionat que resseca tot el que és a les vies nasals, no estàs a gust del tot, la humitat és insuportable, estàs tot el dia suant... Vull dir, què te voy a contar, Miqui, que tu no sepas?
1: Aquí la sort és que, com que no hi ha humitat, doncs no sues, i
0: clar,
1: es porta d'una altra manera.
0: Això ja és un altre punt, està bé, sí. Però mira, saps què? Que de vacances la vida se vive con otro color i...
1: Hombre, i tant.
0: I home, estar de vacances és molt guai. Això sí que és veritat, és molt guai. Aixecar-te, clar, aixecar-te quan el cos t'ho demana, menjar quan el cos t'ho demana, sense horari, sense rellotge, sense calendari, clar, això és molt bo, no?
1: I tant. I escolta, amb vista d'eclipse...
0: Ah, i tant, que vaig veure l'eclipse a Tarragona. Sí.
1: Ah, molt bé, va passar una miqueta i tot.
0: Home, jo, mira, no pensava veure'l perquè no tenia ulleres. I ens van deixar unes ulleres allà sobre el llit el mateix dia de l'eclipse i ens va fer una il·lusió, Miqui.
1: Que
0: i
1: guai.
0: Fixa't que des del mateix balcó teníamos primera línia per l'eclipse. Llavors
1: que
0: va ser
1: guai.
0: Molt guai, sí, va ser molt guai. I va ser una sorpresa que no esperava, perquè jo havia anat buscant les ulleres i no les vaig trobar enlloc, i s'havien esgotat amb un tornés i ja pensava que no les veuria. Però sí, em va agradar molt. Tu ho vas veure també a primera línia. I a més, et vas trobar... Va, cuéntame l'anècdota.
1: Bueno, jo vaig a l'hotel com que... Nosaltres quasi bé l'hotel viu de Galàctica, vull dir, nosaltres tenim l'Observatori Astrofísic a dalt i després va ser a Galàctica, que hi ha 8 telescopis, per exemple, on anar a observacions al vespre, amb grups organitzats i això, i aleshores ve molta gent, per...
0: Clar.
1: I suposo que fet que l'empresa que porta l'Observatori pues va dur a convidar força gent per veure-ho i tal, però bueno, vam tenir la sort que ens triés el Brian May al guitarrista de Queen per venir-lo a veure, aleshores vam tenir a l'hotel, i després de comer, i li llevo el desayuno...
0: Has parlat amb ell o què?
1: Sí. Ja només el primer dia em va dir, no corres tanto que no t'entiendo. Perquè entén l'espanyol i el parla una mica, però clar, a poquet, no aquesta patralladora.
0: Clar, tu ets una locomotora parlant.
1: Exacte. Clar. I ja vam tenir tres dies, exactament tenim a la Yolanda Martina, que és l'expresidenta de Navarra, uh-huh. I a la Cristina Garmendia, que és la... Coño, ara només saldrà. La consejera i no la ministra de Ciència i Tecnologia de Zapatero.
0: Ara no sé com es diu, sí.
1: Cristina Garmendia, en dia.
0: Sí.
1: I és una noia rossa, bueno, la sí. Per mi la més maca i la més educada de tot. Tots molt bé, eh? Uh-huh. Los mejores siempre son los primeros espadas, Núria.
0: Mira,
1: és a dir, aquesta gent que et dic són tots una meravella, la Yolanda quan em marxa a mi, dame un beso, moltíssimes gràcies, que no sé quantos, molt bé tots, els que els acompanyen una mica bé tothom, però una mica més estirats que no pas els que haurien de ser.
0: Ja.
1: Yeah. Saps? Però bueno, clar, va ser xulíssim, vam pujar aquí a dalt a la penya l'Hornico a veure també de Torrijas aquí dalt.
0: Sí.
1: Va ser xulo.
0: Ja. Yeah.
1: I sí que és cert que quan el sol tapa, la lluna tapa completament el sol, el tros de l'eclipse total és una passada.
0: És brutal, sí, és veritat. És veritat.
1: No t'ho esperes i hem quedat tots molt, molt al·lucinats. La veritat és que ens va agradar molt. Ens va agradar molt.
0: Molt bé, doncs mira, jo volia explicar-te també la meva anècdota perquè... Sí, vaig arribar a Montornès, vam quedar per sopar amb uns amics i que són de Teruel, que a més estiuenca anar a Teruel i em van dir, oh, no sabeu qui ha venit a Teruel perquè a Teruel hi ha un observatori. Clar, jo conforme anaven explicant la història anava somrient perquè sabia que m'iban a explicar. Clar. Clar, i quan acaben d'explicar-me la història que havia anat al Brian May, que era el cantant de Queen, tal i qual, i agafo la foto teva i dic, "Què és aquest?" I clar, es van quedar, "Ostres!" I tu com ho tienes esto? I clar, l'Alicia, que és la meva amiga, va mirar i diu, "Però si és el Mickey." Dic, i clar, l'Alicia de seguida va atar, "Clar, és que el Mickey viu a Teruel, està a Teruel." Sí. I clar, de seguida, "Ostres, quina casualitat." I dic, "Mira, casualitats de la vida." I em van explicar l'anècdota del Brian May com si l'haguessin viscut ells, saps?
1: Sí, estava tot emocionadíssim.
0: Clar.
1: Que en l'hotel jo vaig poder dir que venia el Brian May potser 3 o 4 dies abans, perquè ja havia dit, i que no podíem dir tots aquests polítics que venien, perquè a més tenien policia allotjada, i tot aquest gent bé m'escolta i tal, no? I aleshores vam fer córrer per Arto, per ballar al poble de sota de Torrijas, que venia a l'hotel,
0: sí.
1: Que venia a Aitana. Mira, tu de niños colando los semenes d'hotel, buscando a la Aitana, i jo els deia, ai, és que em sap tant de greu, però és que és mentida, no hi és pas.
0: No hi és, la Aitana no hi és, no? La Aitana no.
1: La petita que sigui, l'hagués vista, no hi és, saps? I gent, nano, ja estava plorant, por favor, que yo soy muy fan, i no sé què deia, però, cariño mío, si quieres ver a Brian May, te espera, fuera, pero... És que te dius amb colaven, ai, pobra canalla, les penses que amb la il·lusió que venen...
0: Clar, és que és això, no? Sí. Fa il·lusió, clar, quan veus un famós, no? I sobretot, doncs, mira, si et diuen que hi ha gent doncs, com ella. Clar, nosaltres ja tenim una edat i ens impacta més el Brian May, no? Clar,
1: clar, normal. Clar, m'agrada tot el
0: teu. Clar. Bueno, Miqui, anem al lío, no?
1: Anem al lío, sí, que te diga 4 cosites, el que sea.
0: Clar, home, tot i que parlem de l'estiu, que està molt bé, perquè, en Clara, ens has dit que tu encara et queda estiu. Mira tu, per d'on ve. Però fins quan? Però... Quan tindrem oportunitat de tenir-te en directe?
1: Noviembre?
0: Bueno, bien.
1: Ni tan mal.
0: Home.
1: Ni tan mal, mediados de octubre, a lo mejor. No lo sé. No lo sé.
0: Estàs treballant per això també, no?
1: Sí.
0: Clar.
1: Sí, treballant.
0: I allà el treball ara... també es viu d'una altra manera, no, Miqui?
1: Jo treballo l'hotel.
0: No, però vull dir, treballes dret, em sembla que m'ha dit que això, eh? Però escolta'm...
1: No, justet, justet.
0: Ah, justet.
1: Justet, amor.
0: No, però vull dir, no és el ritme que, per exemple, hi ha a altres llocs d'hostaleria, d'hoteleria, no?
1: Oh, jo si tinc un bufet allà a l'hotel, que els monto el bufet, la gent s'agafa i jo, conforme van baixant, vaig i dic, hola, buenos días, ¿te apetece un cafetico? Ara els faig un cafè, els poso, és una altra història.
0: És una altra història, és un altre ritme de vida.
1: La corredissa catalana...
0: Sí, no.
1: No passen el reste de... Bueno, sí, hi ha altres ciutats que sí, només faltaria. Però aquest corre que tenim, aquest, no es porta d'una altra manera la gent. O ja no és potser el corre, sinó que tu entens perfectament que són dues persones darrere de la barra, has arribat més tard, has d'esperar perquè hi ha gent a davant.
0: Clar. Jo, de totes maneres, clar, amb aquest panorama, doncs sense pressa... Que després de l'any és molt llarg. Tens tota la raó.
1: Ja tindrem temps de córrer.
0: Clar, clar que sí.
1: Ja...
0: Totalment, bueno. Totalment. Doncs sí, vinga.
1: Em quedo per això. Anem a començar. Primer vull parlar, no sé si has vist les imatges, perquè, bueno, és TV, perquè han sigut imatges de TV, però em va impactar tant la riada del Nepal i Xina.
0: Sí, sí.
1: Per mi ha sigut una de les coses més... És que com la força... amb la que cau l'aigua, com explota contra... Bueno, hi ha moltíssimes imatges, suposo que tots les heu vist.
0: Sí, és impactant. És impactant.
1: Molt. Perquè penses, hòstia, que no hi ha res a fer, i es veuen la gent corrent i tal, i penses, és que no et salvaràs, no?
0: No, és que no tenien possibilitat. Vull dir, el que va succeir va ser tot tan ràpid que no hi havia temps d'amagar-se enlloc, no?
1: No, i que tu depèn, després jo que m'he mirat molt les imatges i tal, la capçalera de la riada, quan després d'explotar, que hi ha aquelles explosions tan grans, quan va patant contra les orilles del riu, ostres, és que portava unes pedres només, ja, a davant, però uns pedrots que és impossible, qualsevol pedrot d'aquests et destrossa.
0: És veritat.
1: I hem tingut un any, sí que és cert, perquè també em sembla que a l'agost va agafar el terremoto de Colòmbia, em sembla que va ser, sí, que no l'hem parlat, que hem tingut moltíssims desastres naturals.
0: És veritat.
1: El terremoto de Colòmbia, el de Japó, el d'aquí de Colòmbia...
0: A Granada.
1: A Granada, que vam tenir aquell de 5 i pico. I la terra està tremolant moltíssim, eh?
0: Sí.
1: No sé si ens avisa de res, però si ens avisa fa soroll.
0: Això fa una mica de por, eh? Sí, sí, és veritat.
1: Sí, perquè són coses que no tenim res a fer, nosaltres.
0: Sí. No podem res a fer, és veritat, tota la raó del món.
1: Amb això sí que no tenim, per molt que haguem avançat i tal, com a la Tierra diga aquí estoy yo, ho tenim claríssim.
0: És veritat.
1: Bueno, dir-vos que va començar... ara havíem tingut el Masterchef normal,
0: sí,
1: el Masterchef Celebrity, i ara tenim el Masterchef Celebrity Legend.
0: Eh?
1: Esto ya es como pues una permanente muy bien marcada.
0: Sí, aleshores, sí.
1: És dels que havien anat al Celebrity, pues los legendarios, no? I han fet tot un càsting, que us recordeu, em sembla que ho havíem parlat amb vosaltres, que havien contractat també a la Paz Padilla i a no sé qui més, que va sortir l'Alba Carrillo dient, però com que la visió espanyola contracta aquesta gent... que té deudes amb Hisenda...
0: És veritat, sí.
1: És com ho havíem dit?
0: Sí, ho havíem comentat.
1: Suposo que quan van començar les gravacions es va sonar la notícia de qui eren, doncs, bueno, sabíem tot això. Va començar ahir. Són, entre altres, l'Edu Soto, l'Anabel Alonso, el Florentino Fernández, el Juanjo Ballesta, el Bustamante, la Paz Vega... Bueno, si us agrada aquest format del Celebrity, perquè jo m'he vist amb maestros de la costura, que... Ah, això s'hi va cremar la nave, després tenim que dir-ho, això és veritat. I, bueno, si voleu els dilluns, torneu a tenir Masterchef, Celebrity Legend.
0: Vale.
1: A mi ja tanto...
0: Tanto demasiado, ¿no?
1: Jo em sembla que sí, eh?
0: No sí, sé. Una mica massa ja. I innovació zero, sí.
1: No, bueno, això fa anys que anem parlant cada setembre, sí. Tu i jo, Núria.
0: Sí, sí, sí, no hi ha res a fer, tu.
1: Tu piensa que el Telecinco, el Carlos Sobera, després de molta imaginació, ara ha començat una cosa que es diu Rueda la Letra, en vez del Rosco de Passapalabra, que tornaran a tenir judicis i tornaran a fatal, perquè és exactament el mateix.
0: Mira, ahir, Miqui, a casa, el José em va dir anem a veure Rueda la Letra, perquè demà el Miqui et parlarà d'això, perquè tenim, tenim sobera hasta en la sopa. Escolta'm, vam veure 10 minuts de Rueda la Letra.
1: I què et va semblar?
0: Que cutrada, escolta'm. I després un altre concurs. A veure, ja no saben què fer. I al Sobera, estem del Sobera. Esto es como la María Teresa Campos. Per favor.
1: O Jorge Javier en su época.
0: O el Jorge Javier o el Jesús Vázquez. No hi ha més presentadors? És necessari? De veritat?
1: Que el presenti tot perquè el tenim al Thursday.
0: Sí.
1: El tenim en aquest Rueda la Letra, el tenim a com es diu allò del Joaquim Prat, a jugar.
0: A jugar.
1: El precio justo.
0: El precio justo, eso.
1: Com a mínim, que jo sàpiga, està a 3 programes.
0: Sí.
1: I 2 d'ells diaris.
0: Sí. És un pastelazo, la Rueda de la Letra esta, Rueda la Letra, és un pastelazo que dius, de verdad... I quan posen els soberes perquè no tenen més presentadors, vull dir, no coneixen a ningú més.
1: Jo suposo que pensen, aquest home ens dona un rating a First Date, aprofitem la gent de First Date, que a veure si ens mira. No sé, això me l'hago jo, eh?
0: No ho sé, però què le damos? Un mes, si llega. Perquè això no, jo crec que no tindrà massa tirón.
1: No tindrà recorregut.
0: Jo crec que no.
1: No tindrà recorregut, que no tindrà gaire recorregut, perquè no és res dinàmic.
0: No, no ho és, no ho és veritat.
1: Que dius, hòstia, si tu per lo menys tens algo que se't va passar l'estona ràpid, ja només amb això ja et val la pena.
0: Clar.
1: Però, ostres, no sé jo, no sé.
0: I a més, una altra és la graella de Telecinco.
1: No. Primer que Telecinco està caient, però...
0: Ha caigut, està a menos cero. Està a menos cero, però, escolta'm, estan fent el que estaven fent els que van tirar
1: Sí.
0: No sé.
1: És a dir, echamos a la gente que nos daba audiencia porque decíamos que eran unos filtros, queríamos ir de dignos de Ana Ronsos Quintana, no han pogut, pues han tingut que tornar el que els donava a l'audiència.
0: Clar. Clar.
1: Perquè és que en el fons és una empresa i necessita que ve.
0: I tant. Mediaset està a les últimes, eh? Vull dir que...
1: Mira que tenien un domini absolut.
0: De tot, sí.
1: De tot. I en canvi s'han deixat perdre de mala manera. Bueno, a vegades les decisions aquestes de despatxos acaben jodiendo els treballs, eh? Vull dir, no...
0: Oh, i tant. I mira, tens a uns quants d'aquests que estan fent al YouTube els seus programes i tocant la cresta a tota Mediaset, i Mediaset bloquejant a los Quicos, i dius, però de verdad? I sí.
1: Un programa de TEN, que és una televisió tan petita, com és el Sota, no? Que és potser el Salvament, potser una mica millorat, no millorat, sinó no tan estrident, que ja el presenta la Carrillo, amb la Marta Riesco... Bueno, és una mica un programa d'així desenfadat i canalla com era el Sálvame. I estan fent unes audiències prou bé per ser un programa de TEN, eh? Vull dir que s'ha agradat més audiències de TV5.
0: Escolta, mira el que m'està comentant el Miquel.
1: Digue'm.
0: Que la Cristina Garmendia va ser la presidenta de Mediaset fins al 10 de març.
1: Ah, pues mira.
0: Mira, i l'has tenido ahí al lado de tu casa para haberle dado unas cuantas clatelladas y haberla hecho despertar.
1: Que hablé con el hijo que le tanto, que estaba leyendo el hijo me pasó unas fotos de la Vía Láctea que había fet ella amb el mòbil i tal.
0: Pues mira.
1: Pues no sabía esto.
0: Jo tampoc ho sabia. El Miquel m'acaba de confirmar i diu que ara el que porta... A l'anterior era el Borja Prado i la Cristina Garmendia va deixar-ho el 10 de març. 2 anys va estar la Cristina i potser volien eliminar tot això que rechinava, però al final s'han donat compte que la cadena és el que és i la gent vol el que vol. Vull dir que, no sé, potser s'ho haurien de tornar a rumiar. Doncs res, ens queden pocs minuts i sé que tens també una part musical important.
1: Sí, tengo esto. Bueno, et volia dir que ja també la... ahir va començar la revuelta i que també ja tenim gairebé tots els presentadors d'aquesta nova cadena que serà la sèptima.
0: Sí.
1: Vale? Volia dir-vos que tenim una altra vegada Supervivientes All Stars 3, un rotllo patatero.
0: Star 3?
1: Sí, ara ja vam fer el primer, el Celebrity, diguéssim.
0: Sí.
1: Vam fer com un Supervivientes All Stars, dels millors.
0: Sí.
1: I ja és el tercer que fan dels millors. Veu que n'hi ha molts de millors.
0: Val. Que per això he escoltat jo que volien convidar a la Belén Esteban, que també l'han tret de Mediaset i que ara estàvem untándole, sí, untándole dinero para ir a Supervivientes.
1: És que no tenen... és que tu saps el que val fer Supervivientes?
0: No ho sé.
1: És un programa caríssim.
0: Sí.
1: Només de tota la gent que desplaces a la illa, al lloguer d'aquells espais.
0: Clar, això ha de ser.
1: Que tenen amb els garífones d'allà. Els sous que cobren aquesta gent.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Vull dir, i si no funciona això, és que et tira el pressupost de tots els altres programes a terra.
0: Clar, però com que no volen donar el seu braç a torcer, que decía la iaia, no? Doncs no. Agafa el que funcionava abans i posa-ho, que era el que t'estava donant de menjar. Ara han fet el que han volgut... per destronar...
1: Bueno, també han trencat una mica tota aquesta unitat que hi havia de la gent que veia la tele, perquè la gent s'ha anat als puestos, els que ja són fidels, fidelitzem ràpid, també. Si tu t'agrada el que veus o tens una altra opció, acabes fidelitzant allò i veus allò.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Però bueno.
0: Bueno.
1: I escúchame otra cosa. Tu ja has vist el noticionaco de que el último de la fila va a sacar disco de la gira.
0: ¿Qué me estás contando? ¡Nuevo disco de la gira!
1: Y esto ya da a que puedan hacer algún disquito más y no, no, no, no, no niegan que pueda haber otra gira.
0: ¡Oh! Això és que tot ha anat molt bé.
1: Hombre, han guanyat un dineral com bueno... han pagat tres residències cada un ara per la vez.
0: Home, això fa falta, que les residències, nen, estan a preu d'or.
1: Ai, nena, i el centro de dia d'aquí com va?
0: Pues viento en popa toda vela. A ver si cuando vengas está ya acabado.
1: Ai, a veure, sí que m'agradaria veure.
0: Clar, i a nosaltres també.
1: Ja, ja m'ho penso.
0: Més cosetes.
1: Més cosetes. Heu vist l'últim que... de la Rigoberta està tornant a fer concerts, però està tan prenyada.
0: Ah, és veritat, sí que l'he vist, sí, és veritat.
1: Està gordíssima, ja quasi bé no es pot moure per l'escenari, pobra...
0: És que li deu quedar poc, no? Li deu quedar poc.
1: Sí, un parell de mesos, home, molt.
0: És veritat.
1: Vull dir que tenemos a cantantes haciendo cantantitos. Y poco más, no tengo mucho más. ¿Qué noticia musical te esperabas? ¿Qué te dices? Que a lo mejor ya no me acuerdo.
0: La Oreja de Van Gogh y Aitana.
1: Ah, sí. Els concerts d'aquesta gent.
0: I Madonna.
1: L'Aitana té quatre Palau Sant Jordi, em sembla que li queden, perquè està fent una residència de 4 o de 5.
0: Déu-n'hi-do.
1: No, i bueno, està... Ara, La Oreja de Van Gogh. Mira, Aitana, Amaya. Es cierto que ya estás andando mejor porque estás más tranquila, ¿no?
0: Que te vas, que te perdemos, Miki.
1: Sí, aquí me oyes.
0: Ahora perfecta, ¿de aquí estás hablando? ¿De la Aitana o de la Oreja?
1: No, de la Maya.
0: De la Maya. Vale.
1: Ella ya está más tranquila, canta un poquito mejor, se la ve más relajada, no tiene psicomotricidad, pero esto tampoco se lo podemos echar en cara.
0: Qué malo eres.
1: Estás investigando. Qui vesteix en aquesta noia?
0: A la Maya, sí.
1: A la Maya.
0: Qui la vesteix? No es vesteix sola?
1: Bueno, sí, es vesteix sola, però amb una germana.
0: Ah, ok.
1: Una germana que la deu odiar a mort perquè li carda uns volums a dalt i uns vestits que la fan... Bueno, és un horror com estan vestint a Maya de l'Oreja de Van Gogh, pobra meva.
0: Pobreta.
1: La germana aquesta, que la deixi.
0: Que la deixi en pau ja, no? Que la deixi en pau.
1: Sí, que te busqui un estilista professional. Vull dir, a vegades la deixem a la família perquè hi confia, però si la germana sap tallar bistecs, està tallar bistecs, que no es posi roba.
0: Clar.
1: No? No sé, jo digo. Què digo? I la veritat és que ha estat en els Premios Juventud, amb unes altres declaracions horroroses, de
2: como el primer amor no hay ninguno, porque lo dejamos y el primer amor siempre vuelve y es el mejor. Ay, chica, que te piraste 17 años a querer cantar como una almeja y no te escuchó nadie. Y para que parles de sí, como si no... no sé.
0: Com ets?
2: No m'agrada aquesta.
0: No t'agrada?
2: No m'agrada. Cada vegada la boca puja el pa.
0: Bueno.
2: Però bueno, ja ho faran. Pues chicos y chicas.
0: ¿Qué?
2: Hasta aquí el primer capítulo torrijano.
0: Ay, desde Torrijas. Escolta'm, ¿se comen o no se comen torrijas en Torrijas?
2: No.
0: ¿No? Bueno, no hi ha... Escolta'm, a la festa major, aquello... Competición a ver quién come más torrijas, ¿no?
2: No. Nos llamamos torrijas, pero no somos de torrijas. Somos de bollo de panceta.
0: Ah, más panceta, vale.
2: Somos
0: te entiendo.
2: Un pan así enorme que se llama bollo de panceta. Entonces, cuando tú estás a las 5 de la mañana de la fiesta, te comes un bollo de panceta y puedes seguir hasta las 9.
0: Claro, eso da energía, vamos, para 10. Para 10. Bueno, querido amigo, que tengas buenos días allí, que disfrutes de esa paz que transmites y te esperamos cuando quieras. Aquí estaremos, nosotros no nos vamos a mover.
2: No, seguís en el mismo sitio ubicado, ya no tengas la capa trapuesto ni res.
0: Això, no tinguis pressa, disfruta de lo tuyo, que si puedo me voy contigo.
2: Pues venga, mira, l'estiu que ve, ja veuràs com me harás más caso el verano que viene, igual te viene.
0: Segur que sí. Miqui, cariño, una abraçada ben forta, cuida't molt.
2: Una altra per tots, seu petons a tothom, ens veiem aviat, vale?
0: Gràcies, guapo.
2: A reveure.
0: Adéu, adéu. Y tú y yo, pues también nos vamos. Hoy, Miquel, arribem al punt final. Hem gaudit pràcticament tot el matí de tot allò que us hem ofert, que no ha estat poco, sinó molt. Hem tingut molt i molt variat. I demà tornem. Demà serà dimecres ja. I ja sabeu que tenim seccions fixes als dimecres, per exemple, les teràpies alternatives. Però demà tindrem a la primera colla de Montornès, seran els Bartomeus qui vindran a parlar de la festa major. Serà cap a les 10 i mitja. El Mateo Flores, president de la penya dels Bartomeus, ens visita i ens explica tot els que faran els Bartomeus en festa major. Us convido a que l'escolteu i a que ens escolteu. Que tingueu una bona tarda de dimarts, Miquel, a descansar, a veure si baixa una mica la temperatura, podem dormir aquesta nit una mica millor. Ja sabeu, dos noches sin dormir, la tercera duerme sí o sí. O sigui que això esperem i que demà estiguem frescos com una rosa. Miquel, bona tarda.
3: Passa molt bona tarda i ens tornem a escoltar demà.
0: Apa-li, fins demà.

0: Las mañanas de Radio Montornés. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules amb una vaga de personal educatiu. Les protestes han recorregut avui diferents capitals i carreteres i acabaran amb macroassemblees a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, entre altres punts, per decidir les properes accions reivindicatives. A Lleida, els manifestants s'han reunit a la plaça Paeria, mentre que a Tarragona els Mossos han bloquejat l'accés dels docents a l'A7. El Departament de Educació xifra el seguiment de la vaga en un 2%, tot i que les dades només corresponen al 20,49% dels centres públics. Els sindicats, que reclamen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals, asseguren que estan disposats a reprendre les negociacions amb el govern. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, aquest matí hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i també a l'AP7 a Granollers. Encara ara hi ha afectacions a la Nacional 340 a Amposta. I pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, una avaria a la C31 a Badalona continua deixant un carril tallat en sentit Barcelona. També una altra avaria, en aquest cas a la C25, a Sant Hilari Sacalm, ha deixat un carril tallat en sentit Lleida. I, de fet, Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes, fet que ha generat molta polèmica aquests darrers mesos. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques, per sobre dels resultats estatals. A banda, el Ministeri d'Educació ha inclòs els resultats amb una advertència. Ho ha explicat avui el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
2: Catalunya, com Múrcia, com Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y, por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
1: Tot i això, l'OCDE sí que ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals. I el govern de la Generalitat aprovarà avui el sostre de despesa per als pressupostos del 2027, que serà de 43.191 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'any passat. L'augment permetrà prioritzar àmbits com l'habitatge, la mobilitat, els serveis públics i també l'economia. Un cop aprovat, el govern haurà de negociar els suports polítics, especialment amb Esquerra i els Comuns.
0: Notícies en xarxa.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
3: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Oh, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui comencem amb un conte que és una autèntica carícia per l'ànima. En Lluc és molt feliç, però com tots els nens i nenes del món, doncs de vegades sent un batec ràpid al cor, una sensació estranya a la panxa i ganes d'amagar-se sota el llençol. Sí, estem parlant de la por.
0: Sí, exacte, Lluís, però en Lluc no està sol quan té por, perquè llavors apareix un personatge molt especial que es diu En Poca Por. No us penseu pas que és un monstre o un fantasma. No. En Poca Por és una boleta de color blau suau, flonja com un peluix, que es fa gran com un armari o petita com un dit, segons com es trobi en Lluc.
1: El més bonic és que En Poca Por no ve per fer por, sinó per fer companyia i ajudar en Lluc a entendre què li passa. Junts faran un pacte per explorar la foscor, els sorolls de la nit i descobrir que, la majoria de vegades, les coses no són tan perilloses com ens pensem. Ai, una lliçó preciosa que ens recorda que ser valent no significa no tenir por, sinó saber escoltar-la i continuar caminant.
0: Respireu ben fons, com fa en Lluc, i perdeu la por per a gaudir del conte. Amb vosaltres, En Poca Por.

0: En un poblet tranquil, ple de casetes amb teulades vermelles i carrers de pedres rodones, vivia en Lluc, un nen de 5 anys amb uns ulls tan brillants com estrelles i un somriure que escalfava com un raig de sol. A casa seva, al final del carrer de la Font, en Lluc jugava, cantava i somiava aventures cada dia. Però, com tots els nens, de vegades sentia coses que no entenia gaire. Un batec ràpid al cor, una sensació estranya a la panxa, ganes d'amagar-se sota el llençol. Era la por, i cada vegada que apareixia, també ho feia ell, amb poca por. Però, qui era en poca por? No era pas un monstre, ni un fantasma, ni tan sols una ombra fosca. En poca por, era una boleta suau, d'un blau suau com el cel d'estiu, amb uns ulls petits i rodons que brillaven com dues gotes de llum. Tenia una veueta dolça i càlida com una abraçada i podia fer-se gran com un armari o bé petit com un dit. Tot depenia de com se sentia en Lluc. El primer cop que en Lluc el va veure va ser una nit que no podia dormir. Els arbres ballaven pel vent i les branques feien ombres estranyes a les parets de l'habitació. En Lluc s'amagava sota els llençols amb el cor bategant molt fort i de sobte, allà, a prop del coixí, va aparèixer una boleta blava que tremolava com ell.
1: Hola, em dic Poca Por. Vinc quan sents por, però no per fer-te por. Vinc per ajudar-te a entendre què et passa.
0: En Lluc va obrir molt els ulls. No estava segur de si havia de cridar o bé preguntar alguna cosa. Però la boleta somreia. No feia por, feia companyia.
1: Ets real? Soc tan real com les teves emocions. No em pots veure sempre, però em sents cada cop que et sembla que tot és massa gran o desconegut. Jo parec per estar amb tu.
0: Des d'aquell dia, en poca por, es convertia en un company invisible però present. Quan en Lluc veia una pel·lícula de dinosaures massa ferotges, en poca por es feia tan gran com un elefant i s'asseia al seu costat, tapant-se els ulls amb les orelles. Si hi havia tempesta, en poca por tremolava com una fulla i s'arraulia al seu coixí. Quan sentia sorolls desconeguts de nit, es posava sota el llit, xiu-xiuejant. Només és el vent, només és el veí. I quan en Lluc no tenia por, en poca por, es feia tan petit que s'amagava dins d'una butxaca imaginària, dormint com un ocellet. Una nit de tempesta, però, va passar una cosa molt especial. Els llamps il·luminaven les parets i les ombres ballaven com gegants. En Lluc es va despertar amb un sobresalt i va veure que en poca por s'havia fet tan gran que gairebé no hi cabia a l'habitació. Era com si tota la por del món hagués vingut de cop. Estava molt espantat.
1: No, no vull que tornis més.
0: En poca por es va fer petit de seguida i en veu dolça li va dir:
1: No vinc per espantar-te, vinc perquè alguna cosa et preocupa. Jo no sóc la por, sóc el record que pots entendre-la. I que tu, Lluc, ets molt valent.
0: Aquelles paraules li van arribar ben endins i des d'aquella nit, en Lluc i en poca por van fer un pacte. Explorarien junts totes les pors. Van descobrir que la foscor amagava joguines que semblaven monstres, però només eren ninots i peluixos. Que els sorolls forts eren que el senyor Martí, arreglant el cotxe vell. Que el gos gran del carrer bordava fort, però només volia jugar a pilota. I en Lluc va prendre un petit truc que funcionava gairebé sempre. Quan sentia que en poca por començava a créixer, esperava. Respirava a fons, comptava fins a tres i es preguntava: Això és realment perillós? I gairebé sempre la resposta era no. Amb el temps, en poca por ja no era un gegant que complia l'habitació. Era una boleta petita com una taronja que s'asseia a l'espatlla d'en Lluc i de tant en tant li deia:
1: Recorda, no has de espantar-te de mi. Sóc aquí per ajudar-te a entendre't.
0: Ara, quan en Lluc sent por, no s'amaga. Abraça amb poca por, tanca els ulls, agafa aire i camina endavant, perquè ha descobert que el coratge no és no tenir por, és saber escoltar-la i continuar. I així acaba aquesta història, però no el que has après. La por, si l'escoltes amb estima, pot ser una brúixola que t'ajuda a créixer, perquè fins i tot en la foscor més profunda, sempre, sempre, hi trobaràs una llum.
2: I d'en poc a poc, que ens ha ensenyat a mirar les nostres pors de cara per fer-nos ben valents, tornem a agafar les maletes per viatjar cap a les terres llunyanes del Magrib. Ens espera un d'aquells contes populars clàssics que ens parlen de la justícia, de la cobdícia i, sobretot, d'una intel·ligència brillant.
0: Sí, Lluís, el nostre segon relat té com a protagonista en Jamal. És un bon home que es guanya la vida fent carbó al bosc per mantenir les seves filles. 6 d'elles es passen el dia empolainant-se davant del mirall i tenen vergonya de veure el seu pare brut de pols negre. Però la petita, la Fàtima, és tot el contrari. Cuida el pare amb un amor infinit i, a més, té el cap més ben moblat de tot el país.
2: I menys mal, Mercè, perquè el gran emir de la regió, el Samir, que és un home molt capriciós, llença un enigma gairebé impossible a tot el poble. Si no endivinen què significa un arbre amb 12 branques, 30 branquetes i 5 fulles, els tallarà el cap a tots. Gràcies a la Fàtima, el carboner salva el poble i l'emir, astorat, decideix que s'hi vol casar.
0: Però la història no acaba aquí, Lluís, perquè quan l'emir envia els seus servidors carregats de joies i regals per a la Fàtima, els criats decideixen robar-ne una part pel camí, pensant que ningú no se n'adonarà. El que no es podien imaginar mai és que la jove, utilitzant només una frase poètica i misteriosa sobre estels, mars i perdius, destaparà el robatori davant del mateix emir.
2: Un conte ple de saviesa que ens demostra que la riquesa més gran no es porta a les butxaques, sinó al cor i al cap.
0: Per tant, obriu bé les ments per resoldre aquest misteri. Arriba el segon relat d'avui, La filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "I tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall, la setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: «Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu».
0: Els servidors

0: Li vàrem donar, gran Samir.
1: Li vaureu donar tots els presents?
2: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
2: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
3: I d'aquella intel·ligència tan brillant de la filla del carboner, que va aconseguir casar-se amb l'emir gràcies a la seva astúcia, tornem cap a l'època actual per obrir el tercer i últim relat d'avui, una història que porta per nom Nous amics per la Clementina.
2: Aquest és un altre relat meravellós de l'escriptora gelidenca Anna Espinac.
3: La protagonista és la Clementina, una nena que està encantada de la vida amb la casa que els seus pares han llogat per passar les vacances en un poble d'allò més acollidor. Ella es pensa que tindrà el refugi perfecte per fer el que més li agrada al món, quedar-se sola llegint i dibuixant amb tot el temps del món per ella.
2: Però el que la Clementina no s'espera per a res és que, de cop i volta, apareguin uns quants nens i nenes al seu jardí, perquè el seu pare els ha deixat entrar. A ella li agafa una mica de ràbia i es pregunta per què ha de jugar amb aquests intrusos. O potser el que li passa realment és que es mor de ganes de jugar-hi, però té molta vergonya.
3: És una història fantàstica per entendre que la timidesa es pot vèncer a poc i que no hi ha res més bonic al món que obrir-nos a l'amistat i compartir riures amb els altres.
2: Així doncs, tanqueu els llibres per un moment i obriu el vostre cor a nous amics. Escoltem Nous amics per a la Clementina.

El dia 6 van arribar a la casa on passarien l'estiu. Tot el que quedava de juliol i l'agost sencer. Era una casa força gran, al mig d'un petit poble de muntanya on l'aire era fresc i net. Als migdies, el cel era tan blau que feia mal als ulls i a les nits comptava amb més estels que en cap altre lloc del món. A la Clementina li agradava la muntanya, li agradava aquell poblet i la casa que havien llogat els seus pares per passar les vacances. Tenia una porxada amb una gran teulada i bancs de fusta. Tenia l'habitació a les golfes i fins i tot una bassa on t'hi podies banyar. Tenia un jardí amb floretes silvestres. A la Clementina li semblava que no podia demanar res més. Era el refugi perfecte per ella. Els seus llibres i els blocs de dibuix que esperava omplir abans de tornar a l'escola. Tenia tot el temps del món, tot el temps de l'estiu. El tercer dia que eren allà, que va caure en dimecres, cap a les 11 del matí va sonar la campaneta de l'entrada. La Clementina va treure el cap per la finestra de les golfes, encuriosida, esperant trobar potser el carter. Però al darrere de la porta de ferro de l'entrada va semblar-li veure 5 o 6 caparrons de nen. El pare va anar fins a la porta amb molta calma i va obrir. A l'altra banda va aparèixer un grupet de canalla d'entre 7 i 12 anys. La Clementina va observar com el pare parlava amb ells. Els feia passar i en un moment donat assenyalava cap a la finestra, cap a ella. Els nens van alçar els ulls, seguint el dit del pare. Llavors la van veure. I la Clementina va sentir una glopada estranya, un sentiment conegut que li pujava fins al coll i li cremava les galtes.

0: L'instant, com un acte reflex, es va ajupir, desapareixent de la vista d'aquella colla d'estranys a qui el pare acabava de donar la benvinguda. El pare va obrir la porta de les golfes i es va trobar la Clementina asseguda a terra encara. No havia gosat moure's.
1: Són els nens del poble, han vingut a conèixer-te.
0: Però la Clementina no tenia cap intenció d'anar a saludar-los, que no pas per mandra, sinó perquè les coses desconegudes la inquietaven. La posava nerviosa, tant li feia si eren persones, llocs o situacions. Acostumar-se als nens nous del poble requeria massa esforç i l'estiu no era tan llarg com per gastar-lo amb mals de panxa.
2: Ja els hi pots dir que se'n vagin i que no cal que tornin.
0: Ho va dir sense maldat, només amb por de que aquella situació es repetís una i una altra vegada. Sabia com en podien arribar de ser d'insistent els nens. L'endemà, la canalla no va tornar i la Clementina va respirar alleugerida. Però a la tarda, quan va acompanyar els pares a fer un gelat a la plaça, se'ls va trobar de cara. El més gran la va saludar amb la mà. La més petita va córrer cap a ella i es va presentar. I un altre que es deia Quim i duia les mans i els genolls molt bruts, la va convidar a jugar amb ell a toc i a parar.
3: Clementina, vols jugar amb mi a tocar i a parar?
0: Però la Clementina no va respondre res. Tan sols va negar amb el cap i va seure's d'esquena a aquella tropa de desconeguts.
1: No veus que tu passaries millor amb ells que amb nosaltres?
0: Intentava convencer-la el pare. Però ella estava tan aclaparada que no era capaç ni de decidir de quin gust volia el gelat. A partir de la tercera setmana de juliol, matins, tardes i vespres, ja eren iguals, els uns als dels altres. La muntanya de llibres anava minvant i la pila de dibuixos creixia. El forn de pa i el colmado ja coneixien la Clementina, malgrat no deixar anar més paraules de les imprescindibles. I ella ja se sabia les cares d'aquella colla de xavals que es passaven el dia amunt i avall pels carrers. De topar-s'hi, de sentir-los cridar, de mirar-los jugar de reull, ja en sabia els noms i tot. I, a poc, li van anar semblant una mica menys estranys, una mica menys desconeguts, fins i tot interessants, en especial la Maria, una nena que devia tenir la mateixa edat que ella, i a qui sovint veia asseguda a les escales de l'església, dibuixant o llegint un llibre. Malgrat tot, la Clementina va continuar mirant la vida des de la finestra de les golfes, tota sola. Seguia pensant que el poble era bonic, la casa acollidora i els cels nocturns els més poblats del planeta. Seguia mirant el jardí des d'allà dalt, mentre imaginava que tornava a sentir la campaneta de la porta, que el pare obria i els trobava amb aquells sis nens, que els saludava dient-los a tots pel nom i que llavors ella obria la finestra i els cridava amb un somriure.
2: Ara baixo!
0: Saltava les escales de dues en dues per trobar-se amb els seus nous amics i ja no tornava fins que el sol començava a caure, esprement la tarda fins que ja no en quedava gota. Tot això s'imaginava la Clementina. Però no passava res de res, perquè ella no es movia del darrere a la finestra de les golfes. No s'hi atrevia. Llavors va arribar aquell matí, el segon matí de la darrera setmana de vacances. En tornar la mare de comprar, li va donar un sobre a la Clementina.
4: De part de la Maria.
2: Per mi?
4: Sí.
0: La Clementina va notar com es posava vermella, com el cor se li accelerava. Amb urgència va obrir el sobre i en va treure un paper. Era el dibuix de la casa en què estava passant les vacances. S'hi veia el porxo i les flors, i la finestra de les golfes, una nena rossa i pigada que treia el cap.
2: Perquè no t'oblidis mai d'on van passar les vacances.
0: I signava la Maria i la resta dels nens. Només va rumiar una estona per valorar què calia fer. Va passar el matí i va arribar al migdia. La Clementina va anar directament a la plaça, però no hi havia ningú. Tothom havia fugit del sol, així que va girar cua i va marxar. Però va decidir agafar el camí més llarg per anar a casa i en passar per la font del Boig se'ls va trobar jugant a futbol a recer de l'ombra dels roures. La Clementina, mentre se'ls mirava, va pensar:
2: i ara què?
0: Va ser quan gairebé gira cua per marxar que el Jaume es va aturar i es va adreçar a ella.
3: Jugues amb nosaltres?
2: No m'agrada el futbol. A mi tampoc. Podem fer alguna altra cosa. Què t'agrada fer a tu?
0: La Clementina no sabia què respondre, així que va dir la veritat.
2: Dibuixar i llegir i banyar-me a la bassa. M'agradaria banyar-me al riu, però diuen els meus pares que és perillós.
0: A partir d'aquí tot va anar rodat. La Maria, el Jaume, la Berta, la Jordina, l'Elias i el Quim es van convertir en els amics de la Clementina aquells darrers 4 dies d'agost. Indubtablement, els dies més feliços de les vacances.
2: Tant de bo pogués tirar enrere.
5: Deixa-ho córrer. Millor 4 dies que cap ni un. No ho trobes?
2: Molt millor.
0: L'estiu es va acabar. Es van acabar les vacances i va ser el moment de començar tantes altres coses. La Clementina va aprofitar que venia el fred per amagar la vergonya sota una catifa de llana, perquè després de tot li havia quedat clar que, gairebé sempre, la vergonya fa més nosa que servei. Si ella mateixa no l'hagués vençut el dia en què va rebre el dibuix de la Maria, al migdia que els va anar a trobar, ara aquella colla no serien els seus amics. I això sí que seria terrible.
6: Arribem al final dels nostres contes d'avui. També al final d'aquestes edicions tan especials d'estiu de l'Hora del Conte.
7: Oh, sí, Lluís. Fa una mica de panona, la veritat. Una mica de pena. Però ens n'anem amb la motxilla ben plena de records preciosos, de riures i de personatges fantàstics que ens han acompanyat setmana darrere setmana. Gràcies a vosaltres per ser-hi sempre des de l'altra banda.
6: Ja ho sabeu. Fins que ens tornem a veure amb noves aventures,
7: us desitgem que el vostre dia a dia sigui com un conte d'allò més rebonic.
8: Fins aviat!
9: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
10: Comercial Solar.
11: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
10: Comercial Solar.
11: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
10: Comercial Solar.
11: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
10: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
12: Sintonizes Ràdio Montornès.
13: So, how's your evening so far?
14: Bonsoir, ça va fantastique.
15: La mejor música en Radio Montornès.

0: Tornès, 91.2 de l'FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Tret de sortida del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornen a les aules i amb una vaga del personal educatiu. Les protestes han recorregut diferents capitals i carreteres i acabaran amb macroassemblees a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, entre altres punts, per decidir les properes accions reivindicatives. El Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga en un 9%, tot i que les dades només corresponen al 20% dels centres públics. I també en educació, Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes, fet que ha generat molta polèmica els darrers mesos. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques, per sobre dels resultats estatals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha comparegut, de fet, per explicar els resultats i ha afirmat que des del govern es vol obrir un nou espai de debat on prenguin part tots els actors, incloses famílies, per discutir quin ha de ser el futur de l'educació a Catalunya.
2: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
1: Aquest curs el departament vol reforçar especialment la competència lectora i oral i racionalitzar l'ús de pantalles amb especial atenció a la intel·ligència artificial i les xarxes socials. I el govern de la Generalitat aprovarà el sostre de despesa per als pressupostos del 2027, que serà de 43.190 milions d'euros, gairebé un 5% més que aquest any. L'augment permetrà prioritzar àmbits com l'habitatge, la mobilitat, els serveis públics i també l'economia. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i durant dimecres. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa i fortes ratxes de vent i el perill màxim de 5 sobre 6 se situa a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Garraf, el Baix Llobregat i també al Vallès Occidental, on es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. També es preveuen acumulacions de més de 90 litres en 3 hores en diversos punts del Pirineu, de la Catalunya Central, el litoral i també el prelitoral. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
3: Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montur... Ràdio Montornès.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern, al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
3: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
4: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
1: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre, tant de la mitjana espanyola com de l'europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts, 8 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
5: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha detectat avui presentar els de 2027.
1: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
5: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que aprovarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre l'allau de persones a la ciutat autònoma.
1: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell del compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
5: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
1: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la festa de la fil·loxera.
5: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més, a partir de 11:15.
1: Els esports, objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
1: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Una vaga de docents ha donat el tret de sortida al nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada té un seguiment de moment del 9%, segons el govern, cosa que els sindicats augmenten fins al 30%. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. La mobilització ha comptat amb manifestacions i talls de trànsit a diverses vies d'arreu de Catalunya per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació continua obert. El govern, de la seva banda, proposa seguir la negociació negociació amb les, sobre les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
5: És la sisena vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, la CNT, COS o la CGT, adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millor atenció a l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per a l'educació. Marina Ruiz és membre del Secretariat Nacional del Sindicat.
3: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
5: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
8: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per una sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
5: Per la seva banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa electoral i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de tecnologies a les aules o la formació de docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
4: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
5: El nou curs arranca amb un rècord de més de 10.140 aules d'acollida i 10.100 mestres i professors més que l'any passat, amb un total de 85.000 docents.
1: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000 segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
5: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per iniciar un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
1: Això mentre l'alcalde Lluc Salelles ha valorat l'inici del curs, tant pel que fa a aquesta vaga com a una de les principals novetats, la privatització de les escoles Belllloc i les Alzines, que ha fet incorporar a la pública 350 nous alumnes. Televisió de Girona, Marc Guives.
9: Els mestres i professors de Girona han tornat a sortir al carrer en el marc de la vaga d'educació convocada pel primer dia d'escola del curs 2026-2027. Mentre els docents es concentraven a Fontejau a 9:45 del matí, l'alcalde Lluc Salelles i la regidora d'Educació, Caral Vila, es trobaven a l'escola de Taialà per donar la benvinguda al curs. En aquest sentit, el principal partit del govern ha donat tot el seu suport a la vaga i han explicat la gestió dels alumnes de les escoles del Belllloc i les Alzines. Les escoles fins ara concertades han passat a ser privades i Salelles ha criticat la gestió del Departament d'Educació amb els recursos destinats a l'escola pública de la ciutat.
10: Per nosaltres el que plantejàvem era que si fins ara estàvem parlant que Belllloc i les Alzines cada any la Generalitat doncs donava uns diners pel fet de concertar aquestes escoles, aquests mateixos diners s'havien de quedar a la ciutat en l'escolarització pública.
9: Durant el recorregut, els manifestants han carregat contra la consellera d'Educació i el president Illa i han alertat que continuarien mobilitzats.
1: A Lleida, el tall de les vies de l'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada. Una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'AVE a primera hora del matí i els han hagut de desallotjar els antiavalots dels Mossos. Després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la capital i s'han reunit en assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
6: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
11: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
6: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
1: A les Terres de l'Ebre, Amposta s'ha convertit en l'epicentre del malestar de la comunitat educativa. Uns 150 manifestants han sortit al carrer per denunciar que no avancen les negociacions amb el departament i reclamar solucions als problemes de l'ensenyament públic. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
12: Després de creuar la ciutat en manifestació, els docents han tallat el trànsit a la carretera nacional 340 a Amposta per denunciar greus mancances estructurals en el sistema educatiu. Tot i que el seguiment de la vaga als centres ha estat irregular, els representants sindicals i de les assemblees han valorat de manera molt positiva la mobilització en este primer dia de curs. Cèlia Redondo és docent de l'Institut de Camarles i membre de la coordinació de l'Assemblea Educativa a les Terres de l'Ebre.
13: Les coses no poden començar en normalitat perquè ha sigut el departament qui no ha volgut que comença normalitat i no som tots els que voldríem ser. Suposo que bueno, la gent en alguns moments no té l'empenta que fa falta, però hi ha molta gent que està a favor del moviment perquè a tots els centres estem en les mateixes mancances. Continuem en ràtios superelevades, continuem en falta de personal per a la inclusiva, continuem en unes aules que estan bullint.
12: Els sindicats convocants han reclamat canvis estructurals que situen la inversió educativa en el 6% del producte interior brut.
1: En vaga o sense, l'alumnat ha hagut de tornar avui a escola a Badalona. Les portes tant d'escoles com d'instituts s'han obert a primera hora, ja que malgrat aquesta convocatòria de vaga han estat moltes les famílies que han decidit portar els infants a l'aula per retrobar-se amb els companys i iniciar aquesta nova etapa educativa. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
14: Somriures, alguna llàgrima i moltes abraçades han estat protagonistes a les portes de l'escola Salvador Espriu. Els més menuts arribaven nerviosos, agafats a la mà de les seves famílies, i d'altres, més grans, amb la motxilla carregada i esperant retrobar-se amb els amics. També mostraven cares de satisfacció pares i mares que, després de les vacances d'estiu, necessiten recuperar hàbits i rutines. Tot i entendre les reivindicacions del professorat, no veuen amb bons ulls fer vaga el primer dia d'escola.
15: Tener una rutina, tener una normalidad, y que justo el primer día de clase hay una huelga, pues no se entiende mucho.
14: Les ganes de recuperar la normalitat a casa i la manca d'alternativa en poder deixar els infants són els principals motius pels quals han decidit no secundar la vaga.
16: El primer dia de l'escola començar amb una vaga, ho entenc, i respecto perfectament i els acompanyo, però a nivell de la nostra conciliació familiar i el nostre treball era bastant complicat poder continuar-la.
14: Després de 2 mesos i mig de vacances, les aules tornen a omplir-se d'alumnes, converses i riures i moltes ganes d'aprendre.
1: Doncs justament un altre esdeveniment de tipus educatiu que ha coincidit amb aquesta arrencada de l'inici de curs és la publicació de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor en l'última dècada, i amb els resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables a causa de l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Recordem, es van excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua. Això és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
18: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures. mesures establertes per millorar aquestes competències.
4: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè efectivament doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu i, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
17: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un quart de tres, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern, de moment, descarta presentar els del 2027. Montcarvajal, bon dia.
19: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
20: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
19: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
1: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials, una informació que provaria que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
22: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
21: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
1: I encara un apunt més, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobre ajornar la declaració prevista per aquesta tarda.
5: El magistrat Juan Carlos Peinado havia citat Begoña Gómez en una audiència preliminar aquesta tarda. L'advocat de Gómez ha demanat ajornar per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado decidir si accepta aquest canvi de data. Gómez serà jutjada pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació.
0: La xarxa de comunicació local.
23: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua, signat l'any passat pel govern, els partits i les entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
3: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
2: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
1: Rebassem altres notícies destacades d'avui. Tirotegen un motorista a Gavà i l'abandonen ferit a Sabadell. Els fets van passar ahir a la tarda a la urbanització de Can Espinós, a la localitat del Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, la víctima va ser tirotejada des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un altre vehicle. El van abandonar poc després a la zona de Can Urià, a Sabadell. Va ser traslladat a l'hospital posteriorment, on no estem per la seva vida. Més qüestions: desenvolupen un hidrogel amb components naturals que permet administrar quimioteràpia de forma local i sostinguda.
5: Investigadors de Vall d'Hebron, Institut de Recerca, han desenvolupat aquesta tecnologia que pot actuar superant obstacles com ara els efectes adversos. Les proves han demostrat activitat antitumoral i una reducció potencial de toxicitat sistèmica en els models de càncer d'ovari i giloblastoma, el tipus de càncer cerebral més freqüent entre la població adulta.
1: Moment per la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit podreu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 2:15 de la nit. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
7: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes, amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit, a partir de les 10:05, arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera, amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
1: A Olot tanquen avui 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és Santa Tura, patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada dels gegants de nit a la plaça Major. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: Avui Olot posa punt final a 5 dies de festa major. Les festes d'altura, prop de 150 actes de tot tipus, han omplert els carrers de la ciutat. En l'apartat musical, grups com Ginestals, Tiets, el Good Beat Bank i Teràpia de Xoc, entre altres, han passat pel firal. Però també hi ha hagut molta cultura popular, amb les ballades dels gegants i de les figures de la faràndula dels diversos barris de la capital garrotxina. El regidor de festes, Aniol Sellabona, fa una valoració positiva de com estan anant aquestes festes, enguany marcades per la calor.
24: És altura, tradicionalment,

0: i arriben als esports. Amb en Joan Barberà, bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa.
1: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions.
2: Jo crec que no hi ha més motivació que la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
1: I s'ha mullat sobre la pilota d'or el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho, dient que ha de guanyar Mbappé o el propi Mbappé, o fins i tot Dembélé, que no posaria a Lamine entre els tres millors. Què ha dit Lamine Yamal?
2: ¿Quién no me ha puesto entre los tres primeros?
3: Dembélé, el actual ganador.
2: Es amigo de Kylian, ¿no? No, la verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho. Yo creo que todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, pues habré caído mal por algo. Es normal, me llevo muy bien con Usman. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto si él no lo ha visto.
1: Lamine Yamal, que diu que està més feliç que mai. Demà el Barça juga el primer partit del curs a la màxima competició continental. Els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 6:45 de la tarda al nou Camp Nou. Pere Romeu ha estat nominat com a millor entrenador de l'any d'un equip femení. El tenir català, després d'una temporada per emmarcar amb el Barça, on va guanyar la Lliga de Campions, és un dels entrenadors que opta al guardó internacional. La segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell, s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Còrdoba ahir per 3-2 a la nova Creu Alta. El conjunt arlequinat ha guanyat dos partits i ha empatat els altres dos. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
4: Sempre parlem que som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? És una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd, si hem de treure el negre, i si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
1: Ahir aquesta victòria, 3-2, situats tercers a la classificació, i avui a les 7 de la tarda, gran cita a la Copa de la Reina. Hi ha duel català en aquesta primera eliminatòria de la competició del CAO. Avui s'enfronten l'AEM Lleidatà i l'Europa.
0: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però seguim de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Pica entre hores. Per afirmar si menjar entre hores és correcte, cal valorar cada cas en particular, però en termes generals, si és seguint les sensacions de gana i sacietat i els requeriments tant energètics com nutritius, la persona gaudeix de salut i el menjar escollit és saludable, és del tot recomanable. Per tant, el problema principal del refrigeri recau en les opcions dels aliments escollits, en la necessitat que es satisfà quan no és nutricional i va més associada a una necessitat emocional o en la cronificació d'aquests per una mala planificació dels àpats principals. El primer que cal fer és analitzar el motiu pel qual es pica entre hores, perquè en cada cas l'abordatge serà completament diferent. Un dels escenaris més habituals és per falta energètica o de nutrients, és a dir, per gana. L'estrès diari que pateix gran part de la població actual provoca reduir part del temps que es dedicaria a cuinar i a menjar. Llevar-se, fer un cafè amb dit de camí a la feina i no consumir cap altre aliment fins a l'hora de dinar provoca llargs dejunis involuntaris que amb el frigorífic a l'abast ple acaben en picar opcions calòriques i agradables pel paladar, com embotit, formatges curats, patates xips, entre d'altres. Una altra situació similar és no haver esmorzat correctament i tenir alguna màquina expenedora a prop, ideal per fer una pausa de 10 minuts o menjar alguna cosa ràpida que doni

0: i l'impuls d'energia necessària per seguir una jornada laboral o estudiantil. El problema és que els aliments que s'hi poden trobar són rics en sucres simples i greixos saturats, com entrepans de farines refinades amb salses, aperitius salats, rebosteria i refresc, que donaran energia de curta durada provocant de nou demanda al cap de poques hores. En aquests dos casos, la planificació serà la clau. Endur-se opcions saludables com fruits secs, fruita, fruita deshidratada, vegetals tallats tipus palets de pastanaga o cogombrets, o entrepans de pa integral farcits de patés vegetals, hummus, formatge tendre o gall dindi laminat poden ser una solució. En canvi, si el cuc apareix a la tarda i és per avorriment o per fer un dinar massa lleuger, caldrà augmentar la quantitat de verdures i hortalisses i, probablement, de proteïnes de qualitat de l'àpat anterior. Finalment, quan el piquet entre hores és el substitut a gestionar una necessitat emocional, en aquest cas caldrà buscar una activitat alternativa que provoqui el mateix plaer i no sigui el menjar. Si estàs dins la roda de picar constantment i això et provoca malestar, cansament o més estrès, busca l'origen d'aquest hàbit per poder trobar la solució més adient al problema i mantenir una alimentació saludable, equilibrada i suficient.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern, al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'Ustex.
3: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
4: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
2: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA, que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre de la mitjana espanyola i europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts 8 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
5: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos pel proper exercici. El govern ha detectat avui presentar, ha descartat avui presentar els del 2027.
2: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
5: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que proveien que ningú va preparar de l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones a la ciutat autònoma.
2: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
5: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes pel 2025 i insten a Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
2: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la festa de la Filoxera.
5: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 11:45.
2: Els esports objectius Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa, Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
2: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar, a partir d'aquesta tarda, els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passant 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: La vaga de docents ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que ha arrencat sense normalitat. L'aturada, però, té un seguiment sensiblement inferior al d'altres convocatòries, del 9% segons el govern i el 30% segons els sindicats. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització, també amb manifestacions, que han provocat talls de trànsit a diverses vies de tot el país a primera hora per evidenciar que el conflicte continua obert. De la seva banda, el govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats, però obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per tal de traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
5: És la sisena vegada que els docents estan criats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, CNT, la COS i la CGT, adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant tot l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millora de l'atenció de l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per a l'educació. Marina Ruiz és membre secretària nacional del sindicat.
8: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
5: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
9: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per una sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
5: Per altra banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, acollida de nous vinguts, l'ús de tecnologies a aules o la formació dels docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
4: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
5: El nou curs arranca amb un rècord de més de 2.140 aules d'acollida i 1.100 mestres i professors més que el curs passat, amb un total de 85.000 docents.
2: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
5: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per l'inici d'un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
2: El llei del tall de les vies d'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada de vaga. Això ha estat a primera hora del matí. De fet, els han hagut de desallotjar els Mossos. I després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la ciutat. Finalment, han acabat la protesta fent una assemblea a la plaça de la Paeria. UAU, Lleida Ràdio, Eric López.
10: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
11: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
10: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
2: A Sabadell, centenars de docents han sortit al carrer després de tallar a primera hora del matí l'autopista C58. El col·lectiu, en aquest cas, s'ha manifestat després a la plaça d'Espanya fins als serveis territorials d'educació. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
12: La mobilització ha començat a les 10 del matí a la plaça Espanya, on s'han concentrat treballadors de l'ensenyament procedents de diferents municipis del Vallès Occidental. Des d'aquest punt, els manifestants han iniciat la marxa per la Gran Via en direcció als serveis territorials d'educació. En Pep és professor de secundària a l'Institut Agustí Serra de Sabadell.
13: Tot el que ha estat fent el departament ara al començar el curs és molta propaganda. Molts dels acords ja estaven fets, fins i tot, diguem-ne, moltes de les coses que s'han aconseguit ja estaven acordades abans de la vaga.
12: Al llarg de la manifestació també s'han sentit consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, a qui alguns participants han reclamat la dimissió. La reducció de les ràtios a les aules i l'increment dels recursos destinats a garantir una educació inclusiva han estat les altres reivindicacions protagonistes en una mobilització que, segons dades de la Conselleria d'Educació, ha tingut un seguiment del 8,97% de docents a la comarca del Vallès Occidental.
2: En vaga o sense, avui és dia de retorn a les aules, malgrat que molts dels alumnes es troben que no hi ha classe, com estem veient. És el cas de l'Escola de les Lloses, tot i que no per la vaga. Aquesta petita població del Ripollès recupera enguany l'escola després de 57 anys sense tenir-ne, però han arrencat el curs en dependències de l'Ajuntament perquè encara no han acabat les obres. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
14: Les Lloses ha començat aquest dimarts un nou capítol en la seva història. L'escola torna a obrir-se després de 60 anys i ho fan 14 alumnes. Aquest dimarts, entorn les 9 del matí, arribaven els primers nens i nenes, el que és ara per ara l'escola provisional, que està ubicada a les dependències de l'Ajuntament, ja que, tal com expliquen des del consistori, el termini d'acabament de les obres no s'ha complert tal com s'esperava. Un fet que, malgrat tot, no deslueix una jornada que molts recordaran com una fita. Escoltem el regidor Marc Ràfols i l'alcalde Jaume Cuní.
15: Hem fet història i de fet, és una aposta de futur pel futur del poble, no?
16: Una petita dificultat amb el tema del terra, que no s'ha pogut acabar la moqueta, i llavors això era imprescindible que n'hi haguessin nens, però estem, bueno, eufòrics, perquè després de 57 anys, obrir una escola és una cosa que realment ens omple tots de... Bueno, és molt maco.
14: Un altre dels temes pendents és el nom que s'haurà de triar més endavant.
2: Un curs que també arrenca marcat pels resultats de les proves PISA, que constaten la pitjor caiguda del nivell de l'alumnat espanyol en una dècada, i amb els resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o amb poc domini de la llengua, que és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
18: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
4: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
17: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Notícies en xarxa.
2: El govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i suposa un increment de 2.600 milions. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha descartat avui presentar els del 2027. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
20: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
19: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
2: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
22: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
21: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
2: Tres quarts de tres passats, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua, signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
0: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
23: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
2: Ens situem ara a Lleida, on la coneguda com a Escola Popular de Balàfia ha aconseguit aturar el desallotjament del seu local previst per aquest matí. El llançament ha estat ajornat per la previsió d'una mobilització massiva i a hores d'ara no hi ha una nova data fixada. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
3: El centre havia convocat una manifestació per aquest dimarts amb l'objectiu d'aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte i que acull prop de 200 persones cada setmana. En aquest sentit, la militant de l'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat les causes d'aquesta aturada.
6: Creiem que això és fruit de l'organització i de la pressió social exercida aquests últims dies, i així com també de la certesa de que havíem convocat una manifestació per oposar-nos al desallotjament i sabem que hagués estat contundent i que hagués permès que no es desallotgés aquest espai, i també d'una sèrie de recursos que hem anat interposant a nivell judicial, i tot plegat ha fet que avui no ens fessin fora d'aquest espai.
3: Tot i això, Júlia ha advertit que el problema continua present, però ara l'escola compta amb més marge per buscar alternatives i començar el curs quan estava previst. Des del centre han destacat que el seu objectiu era enfortir el projecte i fer créixer la iniciativa per continuar acompanyant a infants i joves i generar vincles entre la comunitat del barri.
2: A Manresa, l'Ajuntament treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a l'apunyalament d'un home la setmana passada a mans presumptament de dos menors.
5: En declaracions a la xarxa, l'alcalde Marc Aloi ha explicat que a la capital del Bages hi ha detectades una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i perquè porten armes blanques. L'alcalde manresà assegura que això també passa a altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
7: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació.
5: En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final de la marca mítica SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Comissions Obreres i UGT alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca i reclamen la implicació de les administracions per garantir el futur industrial de Martorell.
2: La CGT presenta una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
5: El sindicat acusa el Consorci d'haver eliminat unilateralment part de les condicions laborals i sindicals que s'havien aprovat fins ara a la plantilla i que reclama una redistribució íntegra. Es tracta de compensacions per horaris especials, drets sindicals, ajuts i altres drets socials.
2: És moment per a la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició.
5: Aquesta nit podeu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més a partir de 11:15 de la nit.
2: Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
24: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit a partir de les 16:45 arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
2: I passem també per Tortosa, allà l'Ajuntament ha presentat la nova programació d'arts escèniques i de música per a la tardor, amb una oferta d'espectacles variada i adaptada a tots els públics. La nova temporada es farà en diferents espais de la ciutat, ja que el Teatre Auditori Felip Pedrell està enllestint les obres de reforma. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
8: Tortosa arranca una nova temporada d'arts escèniques amb nou propostes multidisciplinàries que inclouen teatre, comèdia, clown, titelles o cinema. La programació s'estendrà de setembre a desembre en diversos espais de la ciutat mentre s'enllesteixen les obres del Teatre Auditori Felip Pedrell. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat la voluntat d'oferir una cultura accessible i de qualitat.
9: Una proposta diversa, de qualitat i pensada per poder arribar a públics molt diversos. Este inici de la nova temporada, com sabeu, encara no podem fer-ho al Teatre Auditori Felip Pedrell. Les obres de reforma ja estan molt avançades. També estem ja, per tant, a les portes de poder recuperar este equipament cultural que és tan important per a la nostra ciutat.
8: La programació s'iniciarà el proper 18 de setembre amb l'espectacle multidisciplinar La Conferència dels Ocells. Destaquen també el monòleg de Roger Coma, No ho havia de fer, El bon policia de Santiago Rossinyol, a més del Festival Artèria, el Cicle Gaudí o el documental del mes.
2: I moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa.
10: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions. Aquest és l'objectiu prioritari que tenen. Escoltem el futbolista català.
11: No creo que lo necesite. No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la Liga otra vez. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues se da un nivel increíble y puesto trabajo, no me voy a poner a suplicar nada.
10: És Lamine Yamal parlant de la pilota d'or, el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho dient qui ha de guanyar, Mbappé, diu Mourinho, o Dembélé, que diu que no posaria a Lamine entre els tres millors.
11: El primer jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
10: Demà el Barça juga el primer partit del curs. A la màxima competició continental, els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 6:45 de la tarda al Nou Camp Nou. Hem de destacar també que en el dia d'avui es van coneixent els candidats i els nominats a la pilota d'or, tant en categoria femenina com masculina. Per exemple, Pere Romeu està nominat a millor entrenador de l'any d'un equip femení. A segona divisió destaquem que el Centre d'Esports Sabadell s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba per 3-2. El conjunt arlequinat ha guanyat 2 partits i n'ha empatat els altres 2 en el seu retorn a la categoria de plata del futbol estatal. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
13: Sempre parlem que bueno, som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? Pues, és una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd, si hem de treure el negre, el negre, i si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
10: Les paraules, les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esports Sabadell juga diumenge al camp del Mallorca. 5a jornada de Lliga. De moment, el conjunt arlequinat amb 8 punts a 2 del líder a segona divisió. I avui, a les 7 de la tarda, hi ha gran cita a la Copa de la Reina de futbol, duel català a la primera eliminatòria entre l'EM i l'Europa. I, per cert, la xarxa ha presentat a les últimes hores, concretament ahir a la tarda, la programació esportiva de la temporada 2026-2027. Ho va fer a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb moltes novetats. Aquest cap de setmana comença de nou l'enjoc amb 2 grans retransmissions.
2: Una programació que no us podeu perdre. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La vaga de docents d'avui ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada ha tingut un seguiment de moment del 9% segons el govern i els sindicats el xifren al 30%. Tot i que hi ha escoles i instituts que s'han mantingut al marge de l'aturada, altres han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització amb manifestacions que ha provocat talls de trànsit a diverses zones del país per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació, diuen, continua obert. El govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys. Escoltem Esther Niubó, la consellera d'Educació.
2: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
1: I a Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Elma Saiz és la ministra portaveu.
3: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
1: El Tribunal Suprem ha paralitzat de forma cautelar la inscripció de persones nacionalitzades per l'anomenada llei de nets al cens electoral. Així ho ha acordat avui l'alt tribunal en estimar de forma parcial la petició que havia formulat Vox i el partit Justitia Europa de suspendre de manera immediata la inscripció d'aquest col·lectiu al cens. L'alt tribunal ha acceptat paralitzar la inscripció automàtica dels nous nacionalitzats fins que es dicti una sentència definitiva. I no deixem els tribunals perquè el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobre jornada la declaració prevista per aquesta tarda, el magistrat Juan Carlos Peinado, havia citat Begoña Gómez a l'audiència preliminar. L'advocat de Gómez ha demanat l'ajornament per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado decidir-ho.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha restringit la mobilitat per demà, excepte casos de força major i serveis essencials. Entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. El govern ha signat una resolució que suspèn les classes als centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un esalert també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs, atenció, perquè poden començar en alguns indrets aquesta nit i superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, en acompanyats de tempesta i algun fenomen violent. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, activitat esportiva a l'aire lliure de quedar suspesa durant la durada de la resolució, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de demà.
2: Per la seva banda, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recomanat prevenir situacions de risc des d'avui mateix.
4: De no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera. Tot això és avui que tenim que pensar-ho. Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar a la teulada, de desembossar l'embornal. És ara, és avui, abans que comencin les pluges.
2: Més temes. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà de 2030 i protegir l'ocupació. En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final d'una marca mítica com SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Els sindicats alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup, que fa especialment preocupant el futur de la marca, reclamen implicació de les administracions també per garantir el futur industrial de Martorell. I la Unió Europea ha acordat aixecar la clàusula de preferència europea de préstec de 90.000 milions d'euros per Ucraïna per tal que el govern de Volodymyr Zelensky pugui comprar materials essencials pels sistemes de defensa antiaèria Patriot a tercers països. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en un missatge conjunt amb el secretari general de la OTAN, Mark Rutte. El primer desemborsament serà de 2.300 milions d'euros.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda, molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a la Intersecció, un dia més. Què tal, com esteu, com estan anant el dimarts? Vinga, va, que sé que els dimarts costen una miqueta, i avui, que sou molts i moltes que torneu a la rutina, segur que encara ha costat una miqueta més. Potser hi ha algú més content per poder haver deixat els nens i les nenes a l'escola. Sí, com sigui, ara ja la tarda, ja comencem a acabar com el dia, tot i que encara sigui aviat, però ja amb la Intersecció, les oïdes, com que la tarda sona una miqueta diferent, així que espero que us quedeu amb nosaltres fins les 6, portem informació, divulgació i entreteniment, com fem sempre aquí a Ràdio Montornès, al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele. No hi ha cap tipus d'excusa, des del cotxe, des de casa, des del carrer, des de qualsevol lloc, ens podeu escoltar. A més, com sempre, tinc ara per tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal, el dimarts?
2: Bé, i a més estava pensant això que havies dit, que afegirem que a partir ja dintre de poc tenim resolta la incidència i poden escoltar la intersecció d'altres dies.
1: Així, ho has dit, ja tenim això resuelto, ja ben aviat podrem pujar tots els programes que hem fet des de que vam començar, que fa 4 dies, però ja tenim molt contingut perquè pugueu recuperar a la ràdio a la carta. Ara ens falta temps per pujar-lo. Però el contingut el tenim.
2: Poc a poc.
1: I ben aviat estarà, perquè més enllà de les 6, doncs tingueu l'oportunitat, si us ve de gust, de continuar escoltant la Intersecció.
2: Potser poden recuperar la reincorporació de l'Ivan amb la seva secció.
1: Exacte. També vam parlar amb en Iago Domínguez, que és pilot d'enduro local, que ha estat quart al Mundial, que es diu molt ràpid això, però és molt difícil d'aconseguir. I ha passat molta gent en aquests 4 dies per aquí, i de molt, molt interessants. Ja en parlarem d'aquí una estoneta, com dels que ens visiten avui, que, ojo, ni tan malament, eh? Bé, jo volia avui parlar una mica de la tornada al col·le, de seguida parlarem de la vaga i de tot això, però a mi, com que era una època que m'agradava molt quan era nena, no sé, Sergi, tu si tens record bo, dolent, o ni te'n recordes.
2: Bueno, jo, la veritat és que no em recordo gaire, però coneixent-me segur que seria dels que no volia tornar.
1: No? A veure, jo no, potser no tant com per anar al col·le en si, no? Ficar-me dins d'una classe tantes hores, però tot el tema de la papereria, de si la motxilla, sí, de si comprar llibretes,
2: de
1: que si l'agenda...
2: No?
1: Sí,
2: també,
1: sí, sí,
2: després
1: sí,
2: de l'estiu.
1: També. No, és com un any nou per molta gent, al setembre, de posar-se més objectius i de tornar a començar. I a mi, com que aquest esperit, no sé, dona molta creativitat, m'agrada.
2: Sí, de fet, has dit això i m'ha recordat molt a les meves filles, eh? Però jo estava pensant, em sembla que utilitzava la mateixa carpeta de l'any anterior i
1: sí,
2: aquestes
1: bueno,
2: coses.
1: Sí, jo tot el que es podia reutilitzava, però clar, llibretes normalment
2: no,
1: t'havies
2: sí,
1: de comprar,
2: si
1: algun boli.
2: Típex, que ha de ser així, que si
1: clar, i aprofitaves, no, jo vull aquest, no, que és més cookie.
2: Sí.
1: L'agenda, ai, sí, això m'agradava molt. Bé, doncs avui els nens i les nenes han començat el col·le, un dia així una mica més estrany, no? El curs continua amb les reivindicacions, de seguida parlem de les afectacions aquí a Montornès, però portem molts altres temes avui. Començarem parlant d'un altre curs, també d'aprendre, de formació, dels cursos de català que es faran aquí a Montornès, al Casal de Cultura, perquè les inscripcions s'obriran la setmana vinent, però són inscripcions que van per dies, hi ha un dia concret, segons el nivell que vulgueu fer, i a més, aquesta setmana tenim a la tècnica de normalització lingüística, la Reyes Barragán, ja treballant al Casal de Cultura, per tant, us podeu apropar, demanar informació, preguntar a quin nivell creu ella que us podeu apuntar, tot això cal que aprofiteu aquests dies per així ja la setmana vinent poder fer la vostra inscripció sense cap tipus de problema. Més enllà de la formació i de temes escolars, també tenim altres coses de les que parlem i sobretot així de festa i de bon rotllo avui. Començarem amb l'Associació de Músics de Masferrer, perquè ja estan preparant un festival al Vallès Escrema Fest, Ja serà el 9è any que es fa aquest festival, encara queda, serà a principis d'octubre, però ja són d'aquelles coses que hem de començar a marcar el calendari, que després se'ns oblida. Tenim allà un mini pont, que potser hi ha gent que aprofita per marxar o no. Doncs bueno, si estàveu dubtant, potser preferiu quedar-vos aquí a Montornès i aprofitar de les activitats que tindrem. Una d'elles és aquest festival, i avui ens donarà els detalls de quins grups podrem escoltar en Lucas Martínez, que és un dels membres de l'entitat. També s'incorporarà a l'equip de la intersecció d'aquesta temporada Clàudia Fernández i la seva secció de Cultura Random. Avui amb una sèrie molt xula que és a punt d'estrenar-se a 3Cats. Avui pla tranquil·let per començar la temporada.
2: Sí, en català, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Molt bé.
1: I té molt bona pinta, ja veureu que sona molt bé i és d'aquelles sèries que podem degustar, fins i tot.
2: Ah, molt bé.
1: Ja veureu,
2: doncs
1: ja veureu.
2: Estarem ben atents.
1: Doncs sí. I acabarem parlant de la Festa Major, de properes activitats, tenim música per endavant, efemèrides, bé, un munt de coses preparadíssimes per gaudir de la tarda de dimarts fins a les 6 en punt. Abans de tot això, vinga, va, com totes les tardes, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que avui ha començat el curs escolar, ja ho dèiem, a Montornès la jornada ha estat marcada per la vaga de docents. 4 de les 5 escoles del poble i els 2 instituts han patit repercussions. Els únics centres que no han patit afectacions han estat l'escola Palau d'Ametlla i la llar d'infants pública Lledoner, que han decidit no sumar-se avui a les reivindicacions per facilitar l'inici del curs. Tot i així, el director de l'escola Palau d'Ametlla, Adrià Martínez, ha afirmat que cal continuar treballant per aconseguir més millores en el sistema educatiu.
3: A nivell d'expectatives amb el departament, crec que han donat màxims i el que és important és no perdre les converses i seguir treballant per unes millores del sistema educatiu, tot i que em sembla que ara no s'aconseguirà gaire cosa més. Sabem que hi ha centres que tindrà més seguiment i altres no tant, i la qüestió és que els sindicats puguin seguir tenint unes converses amb el departament per intentar aconseguir afiançar una sèrie de millores que necessitem al sistema educatiu.
1: L'alumnat dels cicles formatius i dels PFI començaran el curs dilluns vinent, 14 de setembre. Dijous tindrà lloc la sessió plenària del mes de setembre. Serà, com sempre, a 6:45 de la tarda a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. Entre l'ordre del dia hi ha l'aprovació de l'ordenança que regula el preu públic per la prestació dels serveis de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Els regidors i regidores també debatran l'aprovació de 4 modificacions pressupostàries, així com un pla econòmic financer del 2026-2027. A la sessió també es posarà sobre la taula 2 mocions, una en suport al Correllengua i una altra en defensa de la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. Demà coneixerem 2 dels productes gastronòmics que acompanyaran la Festa Major d'enguany. A les 11 del matí, la pastisseria Vinyallonga presentarà les postres que ha creat especialment per l'ocasió. I a les 5 de la tarda serà el moment de tastar els gelats de Can Tomàs. Tots 2 establiments col·laboren amb les penyes dels Bartomeus i Per Anton per l'elaboració dels productes, de manera que els colors verd i groc estaran assegurats. La regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, ha posat en valor la predisposició que tenen sempre tant els establiments com les entitats a l'hora de fer més gran la Festa Major.
4: Per part dels productes de Festa Major, doncs, els establiments són molt, molt agraïts i sempre s'impliquen. Llavors tornarem a tenir les postres de Festa Major de la pastisseria Vilallonga, els gelats de Can Tomàs i el pa de Festa Major també de les penyes per part del fornet. Llavors, bueno, creiem que és molt important, doncs, això, aquest teixit que recolza, no?, la Festa Major i que la fa més gran i diferent d'altres poblacions, no?, perquè les entitats tenen aquest desig i aquesta involucració que ens fa que sigui quelcom diferent.
1: Com deia la regidora, dijous a les 12 del migdia al forn de pa Cal Forner també tornarà a conèixer el pa de Festa Major. I amb l'última cosa, amb la cosa de cadascat divendres és el darrer dia per reclamar els objectes perduts que hi ha a les dependències de la policia local. Es tracta d'objectes dels quals no s'ha pogut identificar ni localitzar les persones propietàries abans del 5 de març d'aquest any. Per endur-se un objecte, cal acreditar-ne la titularitat o facilitar la informació necessària que permeti verificar-ne la propietat. Un cop transcorregut aquest termini, sense que els objectes hagin estat reclamats, es podran lliurar a les persones que els van trobar, si estan interessades. En cas contrari, es podran destinar a entitats benèfiques mitjançant donació. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Dilluns vinent s'obrirà el termini d'inscripció per al primer trimestre dels cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística. A Montornès s'oferiran dues formacions presencials al Casal de Cultura, un nivell inicial A1.1 i un bàsic 2. Tots dos seran els dimarts i dijous de la tarda. Aquest serà el primer cop que al poble s'ofereixi la A1.1. La tècnica de normalització lingüística Reyes Barragán ha explicat que s'adreça a persones que coneguin l'idioma.
5: Donat el tipus d'immigració que estem tenint darrerament, que també tenim moltes persones que o estan poc alfabetitzades o poc alfabetitzades en el nostre alfabet llatí, o realment estan alfabetitzades però no saben cap llengua romànica, no saben ni català ni castellà, sobretot castellà ni francès, i és molt més complicat, doncs és un nivell d'un pensament més baix. I serà la primera vegada que el fem aquí a Montornès des de l'oficina de català. I a més és aquest curs A1 també pot anar una persona que sí que estigui alfabetitzada, perquè si tu, que una persona s'incorpori a un grup baix, encara que tingui un nivell més alt, pot aprendre. En canvi, al revés no, una persona que tingui un nivell baix, que s'incorpori a un nivell una mica més alt, com el bàsic 1, doncs és més complicat que avanci, no? És el mateix que un bàsic 1, però una mica més relaxat i més lent, més a poc.
1: D'altra banda, el bàsic 2 dona continuïtat al bàsic 1, que es va iniciar el darrer trimestre del curs passat. L'alumnat que superi els 3 graus, el bàsic 1, 2 i 3, podrà fer la prova oficial per obtenir el certificat del nivell A2. Tant la U com el bàsic 2 són gratuïts i tenen una durada de 45 hores. Les classes començaran el 29 de setembre. Si voleu apuntar-vos però no teniu clar quin dels dos cursos feu, podeu apropar al Casal de Cultura i parlar directament amb la tècnica.
5: La gent que necessiti fer curs de català, que no ha fet mai català o que sap una mica de català, jo li recomano que vingui a veure'm, perquè jo podré valorar en funció de la formació que tingui, clar, dels anys que fa que viu aquí a Montornès, si parla una mica, si parla més o parla menys, en quin dels dos nivells que es fan aquí a Montornès podria anar-hi, o si li convé anar a un altre poble o fer un altre nivell. També comento que hi ha altres nivells en altres municipis i també hi ha oferta de cursos en línia.
1: Com dèiem, el període d'inscripció serà del 14 al 21 de setembre al web del Consorci per la Normalització Lingüística i també presencialment al Casal de Cultura. Barragán ha explicat el funcionament de les inscripcions.
5: Dilluns 14 i dimarts 15 són torn preferent per als exalumnes dels darrers 12 mesos. Si tu has fet un curs el curs passat, doncs tens inscripció preferent. I el dia 16 i 17 ja és torn general, ja és pels nous alumnes. Però alerta, per exemple, el torn preferent, el 14 i el 15, les inscripcions són per a tots els nivells. Qualsevol nivell pot venir a inscriure's. Qualsevol persona, si tu necessites un B2, un C1, un intermedi 3, pots venir. En canvi, el 16 és només inscripció per inicials i bàsics, és per no saturar l'aplicació, d'acord? El 16 és només per inicials i bàsics. Uh-huh. 17, 18 i 21 és del A1 al C1, i el dia 21 és només els del C2.
1: Per consultar els cursos que el Consorci ofereix a la comarca, tant presencials com en línia, podeu adreçar-vos al cercador de cursos. Nosaltres anem amb una mica de música en català, ja que estem amb el tema, perquè ens agrada moltíssim aquesta cançó dels Tiets, és la seva cançó més nova, i a més ve amb una anècdota incorporada, perquè es veu que un grup de Vox va utilitzar aquesta cançó en un dels seus vídeos de les xarxes socials, i el grup català va denunciar, fins i tot no volia que s'utilitzés la seva música per aquests fins, i sí, l'agrupació política va haver de retirar el vídeo amb la cançó. Bé, coses que passen a les xarxes. Nosaltres ens quedem gaudint de la supercançó Era això.

0: Amb aquest ritme ens anem cap a la Masia amb els Ferrer. Tenim amb nosaltres el Lucas Martínez, un dels membres de l'Associació de Músics, perquè tenen moltes cosetes entre mans. Oi que sí? Molt bona tarda, Lucas.
1: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Doncs molt bé, aquí intrigada perquè tenim bona música i bon pla, em sembla, o plans, en plural, perquè encara queden dies, però nosaltres volem ja marcar en el calendari una cita important, que és el Vallès es Crema, perquè el que ha estat una de ben bona aquest any.
1: Sí, bueno, hem hagut d'endarrerir la data del festival, però amb la bona intenció de poder fer una festa més gran aquest any, la veritat.
0: Mm-hmm. Més gran? Com més gran? A veure, què teniu pensat?
1: Bueno, mira, la nostra proposta d'aquest any és fer dos dies a la Masia per donar també veu a les noves generacions que formen part de l'associació i fan música allà. Llavors donarem dos espais diferents. El dissabte 10 d'octubre serà el dia més destinat als ritmes d'urban, trap, i bueno, el que més està ara mateix, no?
0: Les generacions més joves, no? Potser.
1: Exactament. I després tenim el diumenge 11, farem el Vallès es Crema, com és la novena edició, i bueno, portarem bandes internacionals i representació de la Masia i bandes del Vallès i Barcelona també.
0: Que guai. De seguida anirem cap a aquest trap, però anem amb el Vallès es Crema, ja que estem parlant, i crec que és el que més, bueno, la gent, no?, quan pensa en els Ferrer, en un festival, i ve aquest festival element, ja deies, la novena edició. Quines bandes podrem escoltar?
1: Mira, per posar un cap de cartell, que és, en veritat és superdifícil aquest any, tenim el Savage Beat, que és una banda de rock and roll d'Amsterdam. I, bueno, estan de gira per Europa, ens han contactat per poder fer un concert a Barcelona o als voltants i hem decidit fer-ho a la Masia, que jo crec que és una data molt important per a ells també, fer-la en un lloc tan, tan especial, no? No una sala de la ciutat. I, bueno, és una banda que porta molts anys ja ahí enrere, ja porten uns quants discos a l'esquena. Han tocat amb Coke Sparrer, amb The Damned, han tocat amb Angelic Upstarts, Exploited també. L'últim treball que han penjat, surt gent de Poison Idea, de Anti-Scene i de Hydromatics. O sigui, estem parlant d'una banda que té molts galons, diríem, no? Ja.
0: Sí, home, una oportunitat que potser si no venen aquí has d'anar expressament a un altre lloc, clar.
1: Sí, sí, no, és molt difícil que aquesta banda vingui cap a la nostra zona, també, eh? Normalment és com participar en festivals molt grans o unes dates molt, molt concretes al país que normalment no tindríem aquesta oportunitat de tenir-los, no?

0: és un caos a l'escenari, però un caos d'aquests controlats, no? que ens agraden molt. Molta energia i, bueno, que ens alegra moltíssim de poder comptar amb elles. Ja havíem contactat algun any per poder fer alguna cosa a la Masia, però, bueno, són aquestes bandes que estan tocant a tot arreu i llavors l'agenda la tenen superplena sempre. I, bueno, ara pues, hem tingut la sort de que puguin venir també.
1: Clar que sí, home, i tenir-les aquí. Ja us deia el Lucas, molta energia, estem escoltant aquí de fons. Caos per ballar i saltar, no?
0: Sí.
1: A tope, a tope, això. Clar, hem dit del dia, entenc que és durant el dia, Lucas, ens hem d'esperar la nit?
0: No, els concerts començaran a les 10 de la nit.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Sí.
1: Clar, sí, és sí. Que jo estava pensant, clar que sí, que el 12 és festiu. Clar, no hi ha problema.
0: Clar. Sí, sí, llavors es pot allargar la festa.
1: Molt bé, molt bé. Què més? A veure, què més podrem... Quins grups vindran aquí a la Masia Mas Ferrer?
0: Vale, tenim els Null, és una banda emergent. Tenen la demo encara penjada al Bandcamp, podem escoltar-los allà. Però, bueno, ja són veterans, ja venen d'altres bandes, aquesta gent ja té escola, no? I, bueno, és un post-punk barrejat amb hardcore, bueno, buscant un so fred, sobri, però també amb molta ràbia, no? I després pues, tenim ahí cançons amb molta canya, amb molta velocitat, també. Llavors, bueno, pues, tindrem ahí una mica de hardcore a la Masia per aquesta nit.
1: Un punt una mica més dur.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, molt bé.
0: I bueno, i la quarta banda seria la Gurter Club, que bueno, som els integrants de la Masia, que farem el comiat dels escenaris. Serà una data molt especial per nosaltres, aprofitarem per dia 10.
1: Home, doncs pues això de venir un dia a fer una mica de balanç i de comiat també a la ràdio.
0: Bueno, jo encantadíssim. Ja, jo puc fer la proposta, ja ho saps.
1: Clar que sí.
0: I estaria molt bé.
1: Quants anys porteu?
0: 9 anys. Sí. De fet, bueno, faríem els 9 anys al novembre. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, bueno,
0: que,
1: sempre...
0: Que
1: ja, ja. Bueno, doncs un grup de la casa que, a més, pel que dius, és l'oportunitat, l'única oportunitat ja de veure'ls a l'escenari.
0: Sí, sí, sí. Llavors, per això convidem a tota la gent que ens ha recolzat durant tot aquest temps, ens ha donat suport, ha vingut als concerts, ens escolta encara i jo sé que hi ha molta gent que li agrada molt al nostre directe, que vinguin. Que serà una festa molt maca, un comiat a l'alçada del que es mereix aquesta gent també. I bueno, de poder pegar-nos la festa, per dir-ho així. No?
1: Clar que sí, un comiat, però amb bon gust de boca.
0: Sí, exactament. Perquè el que no volíem era que això quedés amb l'oblit, no? Portem un any i mig sense fer cap concert, no estem trient res... de música nova, llavors, bueno, jo crec que era un punt d'inflexió de fer un punt i a part amb la banda i, bueno, això no significa que no hi hagi altres projectes en ment.
1: Clar.
0: Que més endavant ja tindrem notícies i ja estan sortint coses
1: molt
0: també
1: bé.
0: Noves, llavors quan sigui el moment ja ho farem públic.
1: I tant. Bueno, de moment queda pendent aquesta entrevista, aquesta visita. I el que tenim pendent, Lucas, que no ens has de resoldre, hem dit que un festival, el Vallès es crema el dia 11 d'octubre, però el dia 10 també teniu festa a la Masia.
0: Sí, aquest any juntem el que seria l'agenda del Hielo, que és la...
1: Sí.
0: Bueno, la colla de la nova generació de la Masia. Em van proposar fer alguna cosa en conjunt i ells faran el dia dissabte el seu festival, que serà la primera edició del Vallès es Gela.
1: M'encanta aquesta combinació, eh?
0: Sí, sí, bueno, va sorgir

0: de la broma, de estar ahí, de cómo fue, cómo monté mayor y tal, y bueno, va a calar, la broma va a calar tan bé que serà el títol de la festa.
1: Dissabte el Vallès es gela i el diumenge el Vallès es crema, ho tenim tot.
0: Això mateix, sí.
1: Genial. Aquí, bueno, tenim grups, potser ja parlarem amb els nois del Hielo, que ens ho expliquin una miqueta millor, però sí que val la pena que la gent es reservi aquest cap de setmana, 10-11, el dia 12 d'octubre és festiu, així que podrem descansar, podem donar-ho tot divendres, dissabte, diumenge, quan sigui, i ja el dilluns descansem. Això que quedi apuntadíssim al calendari. I Lucas, abans de marxar, taquilla inversa, no? Compra, sí. Ja hi haurà barra...
0: Això mateix, la barra està oberta doncs, des de les 10 de la nit fins a tancar. Sempre trobareu els preus populars. Pensant que consumir al recinte és una ajuda que sempre tenim, no?, per poder seguir muntant aquests tipus d'esdeveniments a la Masia. I la taquilla inversa doncs, és una proposta de que la gent pugui aportar el que realment pugui o realment cregui que hauria d'aportar per al concert que oferim i així ajudar més a les bandes, no? Perquè al final és el sustent que poden tenir els artistes seran en els directes i venent les samarretes, la seva música i no de les escoltes que tenen a internet, no? Perquè no, mm-hmm. O sigui, és incomparable.
1: No, bueno, que és posar en valor aquest treball, aquest art que fan els músics, que al final tot té un preu i aquesta gent per poder continuar girant i poder continuar oferint-nos la seva música doncs també necessiten poder tenir el seu al·licient i així que si anem, que millor que consumir allà i poder després donar aquest petit incentiu de taquilla inversa. Doncs Lucas, ens quedem escoltant Sandré, que ens ha agradat molt aquest caos que ens deies i tenim pendent alguna conversa, de moment ho deixem aquí i ens apuntem al dia 10 i 11 festivals de la nit a la Masia de Masferrer. Moltes gràcies.
0: A tu, moltes gràcies.

0: ritmes, que podrem escoltar en directe aquest al Vallès Esquema el 10 d'octubre, 10-11, que tothom s'ho apunti a l'agenda. I bé, nosaltres continuem aquí a la intersecció, una mica més de música, però d'un altre gènere, perquè avui estem celebrant l'aniversari de Avicii, que avui fa 37 anys. És un DJ suec que, clar, no es diu Avicii. Sabeu com es diu, tu, Sergi, ho saps?
1: No, no tinc ni idea, no?
0: Doncs es diu Tim Bergling. Avicii, en realitat és Avicii el seu nom, bueno, ja suposàvem, sí, sí. No? Però, doncs, així és aquest DJ suec que avui fa 37 anys i ens hem anat amb una de les seves cançons més conegudes, aquest Wake Me Up.

0: I ara ha arribat el moment de donar la benvinguda a aquesta temporada aquí a la Intersecció a la Clàudia Fernández. Molt bona tarda, Clàudia.
1: Bona tarda, Mireia, com estàs?
0: Doncs molt bé, contenta de tornar a parlar amb tu, que hagis decidit tornar aquí aquesta temporada a Ràdio Montornès per continuar descobrint pues, plans, propostes culturals que tindrem, com sempre, cada dues setmanetes. Que ens fa molta il·lusió que continuïns, Clàudia, així que contenta de rebre't i benvinguda.
1: Ai, doncs gràcies. A mi també, la veritat que tenia moltes ganes i és que cada any em fa il·lusió, la veritat. És una cosa que em fa molta il·lusió, que aprenc, que gaudeixo, o sigui que sempre que l'agenda ho permeti, aquí seré.
0: Que bé, és una mica tornar al col·le, això.
1: Ai, sí.
0: Bueno, doncs amb què has decidit tornar? Em sembla que amb algú que ens deixa un bon sabor de boca.
1: Doncs... Mira, molt ben dit, molt bon joc de paraules. Estem fresquets, com es nota, eh?
0: Sí, que comencem vingut amb ara. Piles carregades.
1: Ah, exacte. Doncs sí, porto una cosa que barreja la interpretació, que és una cosa que sabeu que m'encanta, uh-huh. I també barreja menjar, que és una cosa que també m'encanta.
0: Això t'anava a dir.
1: I que crec que, a més, va molt arrelat a la nostra cultura, així que he trobat que encaixava per totes bandes.
0: Meravellós.
1: I és que el 21 de setembre, és a dir, ho tenim ja a tocar,
0: sí.
1: Vull dir, no cal ni que ens ho apuntem a l'agenda, si tenim una mica de bona memòria, ja ho tenim pendent. Just després de Festa Major, el 21 de setembre s'estrena Gènesi, una nova sèrie de TV3 i 3CAT, uh-huh. I és una sèrie que parlarà o explicarà la història del Ferran Adrià i del Bulli.
0: Oh.
1: Que és clarament una persona coneguda mundialment, sí. Però que es relaciona amb la cultura catalana.
0: Sí, sí, totalment. O sigui, és una sèrie, no és com un documental, és a dir, no és tortell, és una sèrie amb actors i actrius.
1: Exacte, és una sèrie que, a més, tindrà dues línies temporals. És a dir, per una banda, segons el que he pogut trobar, ens situarà als anys 80 i explicarà doncs, els inicis del Ferran Adrià, amb el Juli Soler, l'Albert Adrià... És a dir, com ell va començar i va acabar creant el Bulli, que es va convertir en un dels restaurants més importants de tota la història de la gastronomia a nivell mundial. I, per una altra banda, en l'actualitat trobarem una altra línia temporal que ens parla d'una dona que ha estat vivint als Estats Units, que és crítica gastronòmica, i després d'una cosa que passa a la seva família, no farem sí. Gaire spoiler, doncs torna a Catalunya i juntament amb la seva neboda decideixen reobrir el Bulli.
0: Ah, ostres.
1: Llavors anirem barrejant, bueno, aniran barrejant doncs, aquestes dues línies temporals per ficar-nos una mica o introduir-nos dins el món del Ferran Adrià i d'aquesta bomba revolucionària que va ser pel món de la gastronomia internacional.
0: Que guai. Has tingut oportunitat d'anar-hi, Clàudia, o no?
1: No. He de dir que no. En el seu moment volia, de la mateixa manera que he mirat altres... He fet algun menú degustació, sí. Però no a llocs tan així. Però m'hagués encantat. M'hagués encantat. Jo és que... He de dir que no sóc d'aquestes... O sigui, tinc les meves manies menjant, eh? Però tot aquest espectacle que es fa tornar a la taula a mi m'encanta. Per tant, sí.
0: És tota una experiència més enllà del menjar, no?
1: Exacte, sí. I mira, no sé per què, són tonteries aquestes que jo crec que li passen a molta gent. Que diuen als teus pares, ai, mira, tasta això. I dius, uf, quina mandra. Mm-hmm. Però sembla que si vas a un lloc d'aquests, no?
0: Clar.
1: Obres una mica més
0: sí.
1: La mira.
0: Sí, sí, sí. No, és que això no m'agrada, parlant... no? I potser t'ho posen d'una altra manera i ho proves i al final resulta que sí que t'agradava.
1: Exacte. I si no t'agrada, almenys t'atreveixes a provar-ho perquè, escolta, ja que hi soc aquí, no?
0: Clar, sí, sí. I ja que fet la despesa, anem a dir-ho també, eh? Doncs...
1: Sí. Sí, és veritat, que no estem per deixar ni un mos, no?
0: No. Bueno, doncs, una proposta molt interessant. Clàudia, et sembla si escoltem el tràiler, així ens fem una mica d'idea de... Bueno, doncs què podem esperar, no?, d'aquesta sèrie?
1: Perfecte.
0: Doncs vinga.
1: Mira, veiem el tràiler sí. I donem quatre punts més així importants que crec que poden ser interessants per acabar de convèncer.
0: Ja, doncs vinga, anem a escoltar-lo.
2: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
3: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mate a vosaltres, no? Com et dius?
4: Ferran Adrià.
3: Quina és la teva experiència com a cuiner?
4: Has estat alguna escola?
3: Has tingut algun mestre? Això és una altra lliga. Això són dos estrelles Michelin. Primer il·lusió, després passió i al final, obsessió. Sents? Doncs vinga, gas, a la cuina.
5: Eric Picasso!
6: No saps per on agafar-lo, no? És un tio brutal.
7: El teu xef i tu sou un matrimoni en crisi.
8: No pot estar sense cap de cuina.
9: Compleix amb la seva paraula.
10: Posa't benedina.
11: Saps que tu i jo farem grans coses?
12: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures.
13: Lo primer que hem de fer és fixar-nos en les emocions.
14: Que el seu cervell no funciona com el de la resta.
15: De què coi esteu parlant?
16: T'estic parlant de llibertat.
17: El Ferran està creant un sisme que ens afectarà a tots.
18: Que cadascú se busqui el seu lloc i la seva glòria.
19: Estàs enfonsant Can Canavac.
20: No el publiquis.
21: A la cuina tecnoemocional s'utilitzen ingredients de dubtosa salubritat.
22: Però que fem el ridícul.
23: Ens estàs posant a tots al límit.
24: Desgraciat!
0: Ah! Ah! Escolta, Clàudia, molt èpic, no? Sent això?
1: Mira, jo tinc unes ganes de que comenci, perquè és que bé, em sembla que a nivell, o sigui, a nivell trama, molta fantasia, molta telenovela, molt d'això que enganxa, no? Molts girs, molts... Trobo que espero no equivocar-me, però dona la sensació que està molt, molt ben feta. De fet, les crítiques que han començat ja a sortir la posen força, força bé.
0: Sí.
1: I, bueno, a més, vull pensar que més d'una persona i de dos escoltant-la ha reconegut les veus. Perquè... com a Ferran Adrià fent un treball que almenys a nivell vocal ja. Em sembla brutal.
0: T'ho anava a dir, eh?
1: Tenim... és que a mi em sembla una persona tan difícil d'imitar.
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: Tan difícil. A més, és algú que jo crec que tothom més o menys l'ha escoltat algun cop. És a dir, és una d'aquestes veus i d'aquestes maneres de parlar que tothom té en l'imaginari però que molt poca gent sabria imitar, jo crec.
0: Aquí està la feina de l'actor, en aquest cas.
1: Exacte, que és el Miquel Fernández, que doncs, va sortir a Cites, va sortir a Les Noches del Tefía, que per cert és la meva sèrie preferida i espero que algú la vegi. Ja en parlarem un altre dia, si
0: vinga.
1: No. Però sí, sí, Miquel Fernández fa molt bona interpretació del Ferran Adrià. També tenim el Carlos Cuevas, que la seva veu també ens és coneguda. En fi, hi ha un repartiment molt, molt interessant que crec que poden fer una molt bona feina, o que ja l'hauran fet, si més no. A més, per qui digui, ai, és que també la tindrem a Netflix, properament. És a dir, arribar a totes les cases, això. I és molt important, almenys per mi, molt interessant saber que la reconstrucció del Bulli, en tota la trama de la història, tot ha estat molt recolzat pel Ferran Adrià i per l'Albert Adrià. Han tingut accés al Bulli, a documents propis, i s'han recreat més de 70 plats originals.
0: Uau!
1: Sí. És a dir, realment és una feina que no només és a nivell estètic o a nivell coneixement, sinó que la gent que hi va pertànyer a la història a temps real doncs estan molt implicada, i és una sèrie que ha deixat molt clar que vol destacar la cuina tradicional catalana i els productes locals, i crec que això, de cara a la galeria, de cara a seguir obrint-nos al món, doncs també és molt important. Així que, no sé, Mireia, però jo no veig cap motiu per no veure-la.
0: No, no, a mi em crida moltíssim l'atenció, i sí. Més això, saber que està tan ben documentada, no?, que és fidedigna al que ha passat, segurament hauran pres, com et diu això, llicències creatives, no?, i haurà, doncs...
1: Sí, òbviament.
0: Personatges, doncs, que estiguin... que no siguin així realment, no?, però, escolta, té molt bona pinta. Jo et volia preguntar, Clàudia, si sabem... si podrem, o sigui, suposo que anirà episodi a episodi, sabem si la pugen tot de cop a 3CAT, hi ha informació sobre això o encara no?
1: Doncs això encara no ho he trobat, ho he estat buscant però no he arribat a trobar-ho, la veritat, però mireu, si voleu sí que us puc explicar una mica més del repartiment, que vinga. Això sí que he vist que no ho he dit, però encara no sé si la trauran tota sencera o no. El partiment és que és per comprar-la ja. Vull dir, tenim el Miquel Fernández, com ja hem dit, el Carlos Cuevas,
0: sí,
1: la Joana Vilapuig, el Pere Arquillué, grande entre los grandes, l'Ivan Massaguer, el Mario Gas, la Mònica López, vull dir...
0: No, no, és que tenim...
1: La crem de la crem.
0: Sí, sí, molt bons actors i actrius aquí a Catalunya, eh?
1: Doncs sí, la veritat. Jo crec que és una sèrie que no sé si passarà a la història o no, serà d'aquestes èpiques... quan pensem en sèries catalanes, però crec que, si més no, serà una feina per sentir-nos molt orgullosos.
0: Segur que sí. Doncs Gènesi, es deia, no?
1: Sí.
0: A 3Cat, a partir del dia 21, ja ho hem dit, hem d'esperar després de Festa Major, però a mi em sembla un planazo, que jo sí que tinc una mica mala memòria i m'ho apuntaré, Clàudia, per si de cas.
1: Molt bé. A mi em sembla bé, eh? Jo també m'ho he apuntat, però...
0: Perquè però després...
1: Ja entenc que no li passa.
0: Està molt bé perquè, a més, a 3Cat també podem mirar després, no cal que sigui en el moment, també és una plataforma gratuïta i que està molt bé, vaja, molt accessible.
1: Sí.
0: Perfecte.
1: Totalment.
0: Doncs, a primer pla d'aquesta temporada, un pla que a més podem fer còmodament des de casa, des de qualsevol lloc, amb el mòbil, amb la tauleta, i a més aprendrem, a més de gaudir d'una sèrie que sembla molt ben feta, com es deia la Clàudia, segur que aprendem alguna dada, i ja si més no, per el xisme, que segur que hi ha molta gent que també la veu per això.
1: Segur, segur. Doncs fem-ho, no passa res. L'important és gaudir de la cultura amb l'objectiu que sigui.
0: Doncs, Clàudia, moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta informació. Ens ho guardem, Gènesi a 3Cat. I a tu, Raïta, de nou, que hagis tornat aquí amb nosaltres a la intersecció. T'esperem un parell de setmanetes per seguir descobrint més plans, o si més no, la cultura.
1: Molt bé, moltes gràcies. Petonets a tothom.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: I abans de canviar de tema, perquè avui també volem parlar de la Festa Major, anem a escoltar una miqueta més de música, en aquest cas d'una novetat de la setmana, de David Res, que sona molt aquí a la intersecció perquè ens agrada i ens agrada moltíssim. I és que el jove té... Bueno, jove, deu ser de la meva edat, així que encara puc dir jove, no sé.
1: Oh, i tant, que ets jove, Mireia, sisplau.
0: Doncs ha tret nova cançó, molt maca, molt xula, que es diu Coleccionando Atardeceres. Por si se me olvida... Llega el momento.

0: Com ens agrada la festa major, i és que ja demà comencen, bueno, ja tenim des d'ahir un torneig de tennis, però demà comencen activitats també d'aquelles que ens fa venir també bon gust a la boca, amb les postres i de més, en parlarem. Però avui us porto, abans de marxar, en primícia, una entrevista que té a veure amb la festa major, perquè demà a les Mañanes de Ràdio Montornès, a partir de les 10 del matí, recordem, podrem descobrir quines activitats proposa la penya dels Bartomeus. Però nosaltres ja hem tingut accés a aquesta entrevista i avui us volem avançar una mica, posar també les llaves, perquè demà no us la perdeu. Us ve de gust? Doncs vinga, va, escoltem el president de l'entitat, el Mateo Flores, parlant amb la nostra companya, la Núria Catxan.
1: Hi ha activitats que crec que ja estan instaurades, el que és el poble, cada festa major, ja sigui la xarangada, ja sigui la vermofarra. Hi ha activitats que crec que no han de marxar pràcticament mai. Hi ha unes altres que hem hagut de canviar, però bueno, jo crec que la línia és molt semblant a la de l'any passat. Comencem ja aquesta setmana, dimecres i dijous, ja tenim el que és la presentació i el tast de productes de postres, gelats i el pa.
2: Doncs un clàssic que no pot faltar per Festa Major i que, a més, organitzen totes dues penyes. A més, a la Festa Major no pot faltar la rivalitat, per això un clàssic és també aquesta competició entre penyes durant tota la Festa Major i les proves puntuables.
1: Sí. Continuem tenint les 5 proves puntuables, n'hi ha moltes que, bueno, que repeteixen, potser amb una miqueta de canvi d'horari, però les 5 proves que tenim són la campanya de donació de sang i de plasma, el campionat de futbolí, la cursa de sacs i les estirades de corda, tant infantil com adulta.
2: Sacs i corda, molt bé. I què més?
1: Bueno, entre mi, per començar el que és la Festa Major, el primer dia, el dijous, tenim el que és el campionat de futbolí, com hem comentat abans. Divendres comencem pel matí amb la cursa de sacs. Bueno, és una activitat més dirigida cap a un públic més infantil, el que és cap als nens. Ho fem allà a la plaça de Joaquim Mir, davant del centre infantil, que ja fan activitats allà, i aprofitarem aquella estona, doncs, per fer la tercera prova de la batalla de penyes. Després ja passem per la tarda-nit, que tenim el sopar a la fresca. Crec que és una de les activitats que vam dir aquesta no s'ha de tocar mai. Uh-huh. Aquesta li agrada molt a la gent, és molt ben rebuda. I després, conjuntament amb el Guateque, que, bueno, que és l'associació fotogràfica, tenim el que és el Guateque, però no organitzem nosaltres, sinó que acompanyem el que és l'organització per estar allà a la barra.
2: Això és divendres, que a més, recordem que divendres serà dia festiu a Montornès per primera vegada. Llavors, a la nit, ve molt de gust fer aquest sopar a la fresca, on cadascú porta el seu sopar o tenim allà...
1: Cadascú porta el seu sopar, nosaltres estarem allà per si algú necessita algun suport de beguda, però principalment tothom porta el seu sopar. Sí que tenim alguna sorpresa preparada per que és aquella tarda-nit, però en principi sí, la idea és que tothom, nosaltres posem les taules, els bancs, o sigui, les cadires i tot, i aquesta és l'activitat.
2: I a passar una bona estona a la fresca. Esperem que sigui a la fresca. Què més propostes teniu? Perquè després arriba dissabte i la festa sigue.
1: Dissabte jo crec que és un dels millors dies, tant per les activitats que fem nosaltres, com les que fa Pere Anton, com les que fa les organitza totes les entitats que tenim al poble. Crec que és un dia bastant, bastant important, bastant també divertit. Nosaltres comencem a les 12 amb el que és la xaranga de Bartomeus, acompanyat de la xaranga Bermutxó, que, bueno, és una xaranga de Tortosa. I, bueno, aquest any sí que ha canviat una miqueta el que és la distribució i l'organització, perquè volíem complementar-nos una miqueta amb el Sarau, que fos quasi una activitat dirigida cap allà també.
2: Sí.
1: I comencem el que és aquí, aquí a la ràdio de Montornès, i primer fem la primera parada a la pastisseria Vinyallonga.
2: Ah, molt bé.
1: Fem allà la primera parada i després d'una estona allà marxem cap al forn de Pa Helena, que és la segona parada, i després allà ja pujarem cap al Sarau i la xarangada continuarà allà.
2: Molt bé. Clar, això comença a les 12 del migdia.
1: A les 12 estem aquí i ja comencem, pues, cap a la 1 i mitja, estem més o menys allà al que és el Sarau, sí.
2: Molt bé. Més coses, perquè dissabte hi ha un munt de propostes.
1: Sí, després del que és el sarau del migdia, després de dinar, la gent, bueno, després baixarem a la plaça Pau Picasso, on conjuntament fem la quarta i la cinquena prova, que és l'estirada de corda infantil a les 6 i l'estirada de corda adulta a les 6:15. I bueno, després del correfoc adult fem la batucada verd i groga, que és una activitat conjunta amb Pere Anton, on bueno, acompanyarem a tota la gent després del correfoc cap a la zona de concerts.
2: Molt bé. Anem a diumenge, que aquest any, diumenge, és l'últim dia de Festa Major.
1: Diumenge és l'últim dia i amb això tenim la nostra vermofarra, que també és la
2: nostra activitat. Hombre, un clàssic,
1: que,
2: no?
1: Sí, és un clàssic ja del que és de Montornès i de Bartomeus. La vermofarra, que serà de 2 a 4... A les 3:45 fem el veredicte de la setena batalla de Penyes, que es fa ja mateix a la plaça Pau Picasso, i després pues, la nostra activitat, jo crec que més potser essencial o més innovadora, que és la cara B. És un...
2: La cara B, explica això.
1: La cara B, doncs, és també una de les activitats que volíem fer nova aquest any. Teníem moltes opcions, jo crec que aquesta va ser la millor. Més que res, que diumenge és l'últim dia de Festa Major, volem com dia 10 a la Festa Major d'una manera gran, i bueno, és aquest tardeo que agafa entremig abans de lo que és el Castell de Focs. I res, bueno, és un tardeo pues, adequat a tothom, es fa ja després de la vermofarra i bueno, convidar a tothom que vingui i que passi una bona estona. Convidem a tothom a que acabi l'estiu de la millor manera possible, que vingui a totes les activitats possibles, que es faci el seu croquis i miri a veure com pot anar totes les activitats, però bueno, que gaudeixi d'aquesta Festa Major, que està tant l'Ajuntament com totes les entitats treballant el màxim possible perquè surti perfecte.
3: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
0: Bé, doncs, fins aquí arribem avui. Dir-vos que ja teniu a la ràdio La Carta el primer programa d'aquesta temporada del 2026-2027, que també tindreu una nova oportunitat d'escoltar aquest mateix programa el d'avui dia 8, al Territori Nocturn d'avui a les 10 de la nit. Per si heu arribat tard, per si voleu repetir, per si us heu perdut alguna cosa, doncs avui a les 10 del vespre tenim Territori Nocturn, que hem parlat amb la Clàudia Fernández, que s'ha incorporat a l'equip de la Intersecció d'aquesta temporada, que ens ha recomanat Gènesi, una sèrie que té molt bona pinta.
4: Sí.
0: I també he parlat del Vallès Escrema Fest, aquest festival de la Masia Mas Ferrer, que estarà l'11 d'octubre. També hem repassat com ha estat una mica el primer dia del col·le, quan podem fer les inscripcions dels cursos de català. Hem celebrat el complet de Vichy. És que no ens ha faltat detall, avui,
4: Déu-n'hi-do,
0: Sergi.
4: Déu-n'hi-do, Com ens ha capigut tot?
0: Home, doncs mira, així, molt ràpid, pim-pam. I demà també ens haurà de capigar molta cosa, perquè s'incorporarà aquesta temporada de nou l'Estanis Serrano i la seva secció del Montornesenc del Mes, una secció que vam incorporar la temporada passada, que ens va agradar molt i que tornarà a partir de demà, una secció mensual. I atenció, perquè l'Estanis ve amb el seu convidat més jove de la història.
4: Ha començat amb joventut aquesta temporada.
0: Sí, sí, aquest any començarà amb una persona jove però molt coneguda al poble. A més d'això, també parlarem de com haurà anat la presentació de les postres de Festa Major. Ja us diré si m'han agradat, si no m'han agradat, com són aquestes postres. I també el Miquel Zafra tornarà a estar amb nosaltres amb una nova entrevista musical, com tots els dimecres. Jo crec que no us ho podeu perdre. Estarem aquí després del butlletí informatiu de la 5 a Pontet per poder compartir una nova hora amb vosaltres. Avui de moment marxem, que gaudiu molt del dimarts i fins demà.
4: Fins demà, Mireia. Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Les classes i l'activitat sanitària no urgent i qualsevol altra activitat planificada a l'aire lliure queda suspesa demà dimecres entre les 7 del matí i les 5 de la tarda al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Garraf, l'Alt i al Baix Penedès. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un S-Alert també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs poden començar en indrets aquesta nit en qualsevol indret aquesta nit juntament amb una refrescada general. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Escoltem Santi Segalà, el cap de previsió del Meteocat.
2: Doncs ens arriba aquesta perturbació i aquesta perturbació doncs farà que hi hagi tots els ingredients possibles perquè hi hagi aquest tipus d'aiguats. Uns aiguats que, ja ho ha dit la consellera, esperem que puguin arribar ja al final del dia d'avui i que al llarg del dia de demà doncs es desplacin d'oest cap a est, amb una situació que pugui ser extensa a Catalunya, tot i que els fenòmens més intensos seran locals. Amb això volem fer un especial incís, perquè estem davant d'una perturbació que ens portarà aiguats locals, aquestes intensitats tan elevades.
1: Inici de curs avui atípic, en plena jornada vaga dels mestres i en el que hem conegut les dades de les proves PISA. Constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor de l'última dècada. I amb els resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de l'OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure el 23% dels estudiants amb dificultats de conducta. Abelardo de la Rosa, secretari d'Estat d'Educació.
3: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
1: I la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal o la compra o l'ús d'habitatges que no siguin residència habitual. L'executiu presentarà demà dimecres la llei de l'habitatge assequible amb la que vol fer front a la crisi d'habitatge que afecta a les ciutats europees. El nou reglament planteja crear a escala europea la figura de zona tensionada que ja existeix a Catalunya. I a Olot es tanquen 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és el Santa Tura, la patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada de gegants a la plaça Major aquesta nit.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, hola. Què tal, com estàs, cocodril? Passa, passa. Molt benvingut al club. Aquí la radio i el seu màgic món de sensacions. Amb la teva música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Sí, aquí està novament el teu amic, després de tants anys, el cocodrilo, per reconciliar-te amb coses del teu passat, fins i tot per augmentar l'autoestima, que bona falta ens fa tots, eh? Per reconèixer-te a tu mateix i a la teva història.

0: saps, nena, ja ets tota una senyoreta. Va ser un one hit wonder, un intèrpret d'un únic èxit, almenys entre nosaltres, però meravellós. Peter Skinner. Anys més tard, els Mocedades van fer una adaptació al castellà prou digna, però la peça és original de la primavera del 1973. D'aquell primer amor. D'aquella primera il·lusió. Del My Love. D'aquella primera passió. I del primer petó. Segurament un record, un bon record, és un trosset de l'ahir que s'ha oblidat d'anar-se'n. Tu també encara recordes el teu primer amor? Diuen que no s'oblida mai, i ens ho deien abans de viure'l, abans de que ens passés. I ara, que el que ha passat és el temps, tant de temps, hem comprovat que tenien raó. I és que la música mai arriba sola. Quan et confies, apareixen els records. Aquest també és un programa de records de ràdio. I al meu costat, un gran radiofonista, que també s'ha fet molt popular fent televisió. Però jo sé que la seva vida ha estat la ràdio, sempre, fins i tot abans de dedicar-s'hi. Tenim fil directe amb el seu estudi a Sevilla. Ja t'imagines qui és? Carlos Herrera. Hola, Carlos.
1: Hola, Albert. Sabes la alegría que me da estar en esta casa y contigo, que eres un amigo de corazón de hace muchísimos años.
0: Pero, Carlos, ¿cuáles podrían ser tus primeros recuerdos de radio de antes de ser profesional?
1: Pues mira, yo, mis recuerdos de la radio antes de ser profesional son los de un consumado oyente de radio. La radio me fascinaba, la radio musical concretamente más, porque era más joven, y por lo tanto me gustaba toda la radio. Pero en la radio musical en Barcelona se hacían maravillas. Y tú te acuerdas como yo, porque somos de la Quinta. Ajá. A mí me entusiasmaba escuchar cuando llegaba a casa, si llegaba a tiempo, el Clan de la Una, de Pallardó, y al Mil por Mil de Pallardó en Juventud, radio que era Juventud. Mi obsesión.
0: Vamos a recordar la voz de Pallardó al Mil por Mil. Un auténtico lujo tenerlo ahora en el programa, aquí en el Coco, con su talento y su música.
2: Y mucho Dala, hay mucha música. Hay que buscarla. Música al mil por mil.

0: My Love, de Paul McCartney. Original de la primavera del 1973, la cançó més especial per al company Carlos Herrera. És també una de les meves més especials. En realitat, ja ho he explicat més d'una vegada. Va ser el disc, el primer regal d'amor que em van fer. Algú va dir... Potser per al món no ets ningú, però per algú tu ets tot un món.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Reinventant-nos tot el passat. Reivindicant el valor del temps viscut. Passejant per la vida. Recuperant il·lusions. Compartint emocions. Amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. En realitat, la majoria de les cançons dels Cocos estan molt més en el teu cor que en el teu cap. La pròxima la decideix l'arxiu de contestador automàtic.
2: Hola, m'agrada molt el vostre programa. Tens una veu preciosa, per darrere, sempre t'he escoltat, i el que dius aixeca la moral a tope. Als meus fills també els agrada molt la música de la meva època. M'agradaria sentir Salvado per la campana dels Vigis, que me recorda l'època del doble cero, del trocadero, de la ruleta, bueno, en fin, de tota aquesta època. I m'encanta. Records, soc Janet.
1: Doncs gràcies, Janet, perquè el que tu m'has dit a mi també m'ha aixecat la moral. M'has parlat d'algunes

I vam anar amb uns amics. Em sembla que de tota la colla només n'hi havia un que tenia l'edat. Ja sabeu que llavors, a principis dels 70, de tant en tant feien redades i la poli demanava els DNIs i trucaven els teus pares i t'enganxaven dins de la discoteca. I en qualsevol cas feia molta por qualsevol contacte que poguessis tenir amb aquella poli gris, no? Però bueno, aquella primera tarda no va passar res de desagradable, al contrari. Jo recordo l'al·lucinada que vaig tenir quan, evidentment, un dia que ens escapàvem i que pagàvem entrada, vam anar a les 6 en punt de la tarda d'un divendres, tan bon punt van obrir la sala, per poder estar fins al final, no? Fins que ens fessin fora. I a l'entrada hi havia música d'ambient i poca llum. Al cap d'una estona, quan es va començar a animar aquella gran sala Trocadero, malauradament avui convertida en un supermercat, i que abans de ser discoteca havia sigut una gran piscina, a Travessera de Gràcia, entre Passeig de Sant Joan i Bailèn, doncs clar, tenia molts desnivells, era molt gran, i que havien més de 2.000 persones. Després, al cap d'uns anys, vaig tenir l'oportunitat de treballar-hi molt, tant com a presentador com a disjockey, en festes que vam muntar abans de que existís el Cocodril Club. Ja fèiem sessions revival gràcies a les facilitats que ens donava el Trocadero. Bé, però aquella primera tarda, quan es va començar a animar, de cop i volta, es van posar en marxa totes les llums de la sala, fent una coreografia que a mi em va semblar fantàstica en aquell temps, és que l'estem parlant de fa 40 anys, amb flaixos tipus Charlotte, que es deien, eh? És a dir, que quan la gent caminava, doncs es veien com aquelles antigues pel·lícules del Charlotte, que a vegades variaven la velocitat, no? I semblava que la gent anés caminant més de pressa. I tot això, segons sembla, era l'inici oficial de la sessió, que es va fer durant els primers mesos de Trocadero, que llavors era la discoteca més guai i més gran de Barcelona, a principis dels anys 70, coincidint amb la sintonia de l'obertura de l'òpera musical Tommy. M'imagino totes aquelles llums, totes aquelles sensacions al recuperar aquesta música.

Aquesta era l'obertura de l'òpera musical Tommy, original del 1969, amb la firma dels Genials The Who. Imagineu-vos això, sonant a tota castanya, amb uns bafles que donaven molt bona qualitat de so, la primera vegada que jo vaig entrar a una boat, a la gran discoteca Trocadero. Era també l'obertura de les seves sessions, amb efectes de llums impressionants, espectaculars. Vas tenir l'oportunitat de conèixer els primers DJs de Trocadero, els amics Josep Maria Felip, Fede Sardà, sí, sí, el famós propietari de la sala Ludegas de Barcelona, i també el primer de tots, en Josep Maria Cussó, que vam recuperar gràcies a les noves tecnologies, gràcies al Facebook, fa alguns anys, des d'Austràlia. Una abraçada, Josep Maria, perquè sé que gràcies també a la connexió amb internet escoltes el programa sempre que pots, des de tan lluny, des de l'altra banda del món, des d'Austràlia, no? Per cert, que ara hi ha dues pàgines al Facebook dedicades a Trocadero amb molt poc material. Ja sabeu que abans no era tan fàcil com ara fer fotos ni molt menys vídeos. No existien els vídeos. Però, en fi, tots els que tenim algun record de Trocadero hem anat col·laborant i hem anat posant algunes fotos i, sobretot, els records, els testimonis dels amics. Aquella primera vegada que vaig entrar, recordo que m'acompanyava el meu amic Carles, Carles Blasco, un de la colla. Estic molt content també d'haver-lo recuperat a través del Facebook i de saber que ocupa un càrrec important a la seva vida. Que les coses li han anat bé. Una abraçada, Carles. I aquí està la cançó que ens demanava la Janet per al contestador automàtic. Robin Gibb dels Bee Gees en solitari, Salvado por la campana. Robin, que malauradament moria el 20 de maig de 2012, als 62 anys, víctima d'un càncer.

Saving by the Bell, que aquí es va dir salvado por la campana. M'imagino que alguna vegada tu també t'hi has trobat en aquesta circumstància. Sí, era Robin Gibb dels Bee Gees en solitari. Ai, la memòria és la cartera de la bellesa i cal omplir-la ben sovint. Estàs girant un vell i estimat vinil del 1973 a 33 revolucions per minut. És una de les meves especials.

0: Has reconegut a Cat Stevens en aquesta oblidada cançó del 1973 anomenada The Heart? Ei, imagina't el que vulguis. Estàs a la ràdio. El mitjà de comunicació més entranyable, el més veterà, el que més estimula la teva imaginació i l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. No crec que hi hagi més, res més poderós a la vida que estimar i recordar. Perquè allò que s'oblida és com si mai hagués existit. Crec que no hi ha res més trist que oblidar. L'actor còmic Toni Albà, sí, el rei del Polònia i de molts altres personatges, està al meu costat. M'agradaria molt saber, Toni, quina podria ser la que podríem anomenar la cançó de la teva vida?
1: Jo penso que hi ha moltíssimes cançons que moltes cançons que t'emocionen, no? Moltíssimes. I, més a més, en diferents estils, perquè a mi m'agrada molt l'òpera, per exemple, hi ha moltes cançons que m'agraden, en Nessun Dorma, m'encanten molts trossos, m'encanten trossos de la Traviata, això és en el món de l'òpera, però en el pop, per exemple, doncs m'agrada moltíssim, jo sóc fan dels professionals, dels que ho fan ben fet, i el Michael Jackson, per exemple, és un tio, a mi m'importa un bled el que hagin dit d'ell i tal, però és un tio que, hòstia, dius, quines barrabassades més grosses que feia cantant, perquè feia moltes animalades i molta música i molt ben composat i no sé, però també m'agrada, jo per exemple, si n'hagués d'escollir una, doncs diria, potser sóc un tòpic, un clàssic, l'Imagine dels Beatles, perquè va ser una de les primeres que vaig sentir, no, la primera de tot va ser Mother My Dear, del disc blanc, sí. Tot el disc blanc, perquè va ser el primer que vaig escoltar dels Beatles.

0: quin bon rotllo que m'ha donat recuperar aquest Martha, My Dear del disc blanc doble dels Beatles, que ara feia molt de temps que no compartíem aquí el programa. Ha estat gràcies a la proposta de l'actor Toni Albà, el rei del Polònia de TV3. Era una de les seves especials. Però quina és la teva? M'agradaria molt compartir els teus records particulars en forma de música. Posa't en contacte amb el Coco. Pots fer-ho enviant-me un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Quina cançó tens desitjos de compartir perquè sempre t'ha semblat extraordinària? Quina vols comprovar que ja no és capaç de fer-te pupa? Quina sonava a propet de la teva orelleta en un dels millors moments de la teva vida? Si ho prefereixes, també pots deixar-me públicament el teu missatge, la teva proposta musical, al grup del Facebook del programa, que és Cocodril Club, agrega-t'hi. Allò està molt distret. Les 24 hores del dia i de la nit està ple de bons amics que ens faciliten amb les seves publicacions bons records.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I és que, com va dir Igor Stravinsky, el compositor i director d'orquestra rus, no n'hi ha prou en sentir la música. A més, s'ha de veure. Trasllada't on vulguis amb la música dels Cocos. Deixa't portar. La pròxima proposta del contestador automàtic t'ajuda a aconseguir-ho.
2: Hola, Albert. Mira, m'agradaria sentir una cançó dels Crosby, Stills & Nash, el Marrakech Express. Em porta molt bons records. Gràcies i endavant.

0: Estem en ruta per al fantàstic Marrakech Express. Finals dels anys 60, David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash. Una altra meravella, però quin bon rotllo! Aquesta peça instrumental que està entrant es diu La noche es maravillosa. I saps qui l'està tocant? Doncs són els Sirex. Des dels seus inicis. Fa més o menys 50 anys. Un dels pocs temes instrumentals d'ells que es va publicar. I que sovint utilitzem de sintonia aquí al programa. Sí, sí, la noche es maravillosa, es deia. Algú va dir que la nit és la meitat de la vida i va afegir que és la millor meitat. La veritat és que els que treballem sovint de nit ens adonem que les persones són diferents. La mateixa persona no és la mateixa. De matinada, amb bon ambient, amb bona música de cocodrils, amb alguna copeta, que a les 10 del matí en el seu despatx. Jo crec que la gent és més sincera a la nit. És més bona gent. I sens dubte és més simpàtica, més agradable. Ei! Quina marxeta més guapa, eh? Ja saps que fa alguns anys es va publicar el llibre 50 anys de Sirex. Un dels seus autors és l'Àlex Oró, company escriptor i també company periodista de televisió.
1: M'hauries de destacar una cançó del repertori del Sirex a la que li tinguis un carinyo especial i dir-me per què.
2: Jo, n'hi ha una que m'agrada, és Yo Grito.
1: Yo Grito, clar, és que és molt bona.
2: Yo Grito. A mi m'agrada...
1: És que això era música garage abans de que s'inventés.
2: Això, a mi, perquè jo vinc una mica de la onda mod, llavors, és potser la cançó més mod que tenen els Sirex, és la més rabiosa, és un crit de ràbia juvenil. Yo Grito, Yo Grito perquè m'escuchen. És allò, hòstia, és que no ens foteu cas.
1: Sí, senyor.
2: Té tot això. Aquesta m'agrada molt.

Jo grito! Sirex en els seus inicis. La preferida del Sirex per l'autor del seu llibre biogràfic 50 anys de Sirex, el company Àlex Oró. Aquesta és una de les cançons que Joan Manuel Serrat va incloure en el seu àlbum Material Sensible. Si no fos...

0: Ahir, la seva germana em va dir que ens havia deixat el meu amic, el meu company, Joan Carles Homs. Era de la colla. Ens vam conèixer, que jo tenia 14 anys. Des de llavors, havíem estat amics. I després vam coincidir per feina molt sovint, també perquè ell va voler dedicar-se més tard a la ràdio, va ser locutor. La seva gran part de trajectòria la va fer a Andorra, concretament a Ràdio Valira, que ara és una de les moltes emissores que emet aquest programa. Segur que hi ha amics que ens estan escoltant ara des d'Andorra que el coneixien, perquè hi va viure bastants anys. Després va fer produccions audiovisuals. Si em permeteu, i per això està cantant Joan Manuel Serrat, recuperaré un fragment d'àudio de quan ell va entrar en antena i en cadena dins del programa que jo feia quan va sortir aquest disc d'en Serrat, els Malla Musicals, a la cadena 13. Era el 7 de setembre de 1989. En Joan Manuel estava en directe al meu costat i jo vaig convidar tots els meus corresponsals de les diferents emissores de la cadena 13 a que entressin amb una pregunta cada un.
1: Cadena 13, Ràdio Valira, Andorra, 98.1. Joan Carles Homs, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Endavant, Andorra. Bona Vinga, tarda. Joan Carles.
2: Som-hi. A mi m'encantaria que en Joan Manuel Serrat ens parlés una mica del videoclip que ha tret per reforçar aquest treball material.
1: Sí, que li ha costat molt, eh?
2: Sí, sí. Això anava a dir. Joan Manuel Serrat és l'home dels metratges?
3: Jo n'he fet dos. He fet un aquí a Barcelona amb la gent d'Animàtica, fent servir una mica tot el que és el treball de sintètic, que és, diguéssim, el clip de Barcelona i jo, que és més sèrio. Després n'hi ha una altra que és una estripada més forta.
2: Molt forta, molt.
3: Sí, però molt divertida també. I són com 40 o 50 personatges que evidentment tots els personatges els faig jo.
2: Gràcies per acomiadar-te. Només Joan Manel o Joan Manuel?
3: No, en català és Joan Manuel, però també nosaltres al barri diem Joan Manel tota la vida, no?
2: Ok.
0: Joan Carles Homs, el company, l'amic. Era això del setembre del 1989. Ja ho veus, Joan Carles, encara avui t'he fet treballar una mica, eh? Una abraçada molt forta allà on siguis. Aquell dia en Joan Manuel Serrat va venir a la ràdio a presentar-nos el seu àlbum Material Sensible.
4: Per construir un vell somni.
0: Aquesta era una altra de les peces.
4: El primer que cal és estar despert.
0: Per construir un vell somni.
4: M'aferma per dur les brides i fer-se un projecte mides.

0: Ei, cocodril, no perdis la sintonia.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Per construir un bell somni cal posar-se

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que es va tenir la matinada dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Les dues noves detencions s'han produït avui. Els fets van tenir lloc, recordem-ho, durant la festa major de la capital del Bages, quan els Mossos van rebre un avís per una agressió a l'indret dels agents i van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després es van detenir els dos primers menors, als quals ara se sumen aquests altres dos. Precisament l'Ajuntament de Manresa treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a aquest apunyalament. En declaracions a la xarxa, l'alcalde Marc Aloi ha explicat que a la capital del Bages hi ha detectats una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i que porten armes blanques. L'alcalde manresà assegura que això també passa en altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
2: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
1: Canviant de tema, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Alerta que només s'han executat completament un 39% de les mesures previstes per al 2025. Insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques. El seu president és Òscar Escudé.
3: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
1: I la CGT ha presentat una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona. El sindicat acusa el consorci d'haver eliminat unilateralment part de les condicions laborals i sindicals que s'aplicaven fins ara a la plantilla i reclama la restitució íntegra. Es tracta de compensacions per horaris especials, drets sindicals, ajuts i altres drets socials. I desenvolupen un hidrogel amb components naturals que permet administrar quimioteràpia de forma local i sostinguda. Ho han fet investigadors de la Vall d'Hebron que han desenvolupat aquesta tecnologia que pot actuar superant obstacles com ara fins ara es trobaven amb els efectes adversos.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern ha restringit la mobilitat demà entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local. Són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. També ha suspès les classes a centres educatius i universitats i demana fer teletreball i ajornar l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un SALERT també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs poden anar aquest vespre, aquesta nit, amb una davallada més notable de les temperatures. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i aniran acompanyats de tempesta i algun fenomen potser de temps violent. Núria Parlon és consellera d'Interior.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, activitat esportiva a l'aire lliure de quedar suspesa durant la durada de la resolució, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de demà.
2: I el govern ha fixat en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici. El govern, però, ha descartat avui presentar els del 2027. La portaveu és Sílvia Paneque.
4: Aquest era un pas que tots els anys els governs han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
2: I dues persones han resultat ferides greus en una explosió que ha tingut lloc en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Els bombers han rebut l'avís cap a 5:45 de la tarda. Els ferits greus són un home que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron i una dona que ha anat a l'Hospital Partaulí. Segons els bombers, l'explosió, que podria haver estat causada per algun gas, ha afectat el forjat de la primera planta, el sostre de la joieria, que ha cedit i ha baixat. I l'Ajuntament de Tortosa ha presentat la nova programació d'arts escèniques i música per aquesta tardor amb una oferta d'espectacles diversa i adaptada a tots els públics, amb una novetat, una temporada que tindrà lloc a diferents espais perquè l'auditori Felip Pedrell està tancat.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Esteu escoltant Espai Lounge. Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Hola, benvinguts, benvingudes a una nova edició d'Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Pete Velasco, Lee Berry, Silvia Donati, Parlor Greens, entre molts altres. Comencem i el tema que obre aquesta selecció a Espai d'avui és Savoir Faire de Bully Nuts.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: Timon torna a estrenar un hit sardanista a Premià de Mar. Hola, com esteu? Comencem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu, actualitat sobre sardanes i música per a coble. Marc Timon torna a estrenar un hit sardanista al 53è aplec de la sardana de Premià de Mar aquest darrer dissabte d'agost que escoltem el Cuplejant. Aquest és el programa 503 i tenim més titulars. Aquests darrers dies també hem viscut estrenes de la flabiolaire Bàrbara Ardanuy i del tenorista Carles Llopart, que recuperem també el programa. La sardanada de Balaguer arriba aquest octubre amb estrenes de Pitu Chamorro i Anabat i un pregó de benvinguda. I l'activitat sardanista es dispara el proper cap de setmana per la diada de l'11 de setembre. Solsona estrena dues peces per a guitarra elèctrica i coble amb la formació local i Arnau Tordera durant la seva festa major. I el cor de cambra del Palau de la Música Catalana impulsa la sardana coral encarregant noves composicions a joves compositors corals contemporanis catalans. Sabrem quins són. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Cuplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquest cap de setmana passa per Premià de Mar al Maresme, i així us ho expliquem.
0: Coplejant, les estrenes.
1: I és que us hem de parlar del 53è aplec de la sardana de Premià de Mar, organitzat pels Amics de la Sardana de Premià, d'aquest dissabte a la tarda i a la nit, perquè hi va haver-hi una estrena de Marc Timón. El compositor de Castelló d'Empúries ha tornat a crear un altre hit sardanista que s'estrenava a Premià i que ja ha sonat a certes places, com per exemple aquest dilluns a Santa Coloma de Farners, un tema que es titula La teva pell salada. Una sardana que va interpretar la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona aquest 29 d'agost a Premià, en un aplec on també hi van participar les cobles Juvenívola de Sabadell i també la Marinada. I la sardana està dedicada a l'aplec. I com pot ser que es tituli així La teva pell salada, aquest títol que sembla doncs ben romàntic, no? Doncs bé, ens expliquen que és per les nits xafogoses i salades de l'aplec que fa que tinguis doncs la pell ben salada. Anem a escoltar aquest nou tema de Marc Timón que escoltem aquí per obrir el Coplejant d'aquesta setmana. Això és La teva pell salada, de Marc Timón, a càrrec de la Cobla Sant Jordi.

Això era La teva pell salada, la nova sardana de Marc Timón. I Timón no és l'únic que ha estrenat en els darrers dies, perquè la flabiolaire de la Flama de Farners, Bàrbara Ardanuy, també va estrenar a Santa Coloma de Farners la setmana passada una sardana que es titula Aixopluc Celestial i que els sardanistes doncs, van poder escoltar en aquesta penúltima ballada del cicle d'estiu de Santa Coloma de Farners, que precisament aquesta setmana ja s'ha acabat. És de Bàrbara Ardanuy, l'escoltem a càrrec de la cobla La Flama de Farners en la gravació de l'estrena d'aquest mes d'agost a Santa Coloma, Aixopluc Celestial.

i de Bàrbara Ardanuy. Amb aquesta xupluc celestial repassem una altra estrena que es va estrenar la setmana passada a la Festa Major de Tordera, i és la del tenorista tordarenc Carles Llopart, que després de la seva llarga estada com a músic i estudiant a Londres ha tornat a Tordera i ha estrenat aquesta sardana que es titula 50 anys, fil del temps, dedicada als 50 anys de l'entitat La Nostra Dansa, l'entitat sardanista de Tordera, que, recordem-ho, vam explicar la setmana passada, va ser la pregonera de la Festa Major de Sant Bartomeu d'aquest any, i per tant doncs també ha tingut aquesta estrena d'un compositor local que a més és exdansaire de la colla antaviana dins de l'entitat. Anem a escoltar-la, és 50 anys, fil del temps, en la gravació que em va fer a la Festa Major de Tordera, la Cobla Bisbal Jove. I tanquem així aquesta secció dilatada de les estrenes.

0: Això era 50 anys Fil del Temps, una estrena de Carles Llopart.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Connexions al territori.
0: I més enllà de premiar de mar, aquest cap de setmana hem tingut altres actes sardanistes, com per exemple l'aplec de Peralada, que es va celebrar diumenge, la 53a edició d'aquest aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Mil·lenària. Va ser al Parc de la Coromina i el va organitzar l'Ajuntament de Peralada. Escoltarem una sardana dedicada a Peralada, però seguim amb aquest repàs. Peralada encapçala els actes que repassem del cap de setmana. Aquesta setmana passada ha estat la Festa Major del barri de Sants a Barcelona i la Federació de Carrers. Festa Major de Sants va organitzar una ballada de sardanes al carrer de Vallespí de Baix amb la cobla La Llobregato. Una ballada que ens va deixar imatges ben multitudinàries en aquest carrer del barri de Sants a Barcelona. Les podeu trobar a les nostres xarxes socials. I dimecres passat les sardanes van tornar a la plana de l'Om de Manresa, al Bages, dimecres de Festa Major. No s'hi havien fet sardanes des que Nova Crida va cessar la seva activitat sardanista i el grup d'entitats Punt Manresa va agafar-ne el relleu. La cobla va ser la Cobla Sabadell. I segueixen les ballades del cicle de sardanes a Calella fins al 13 de setembre. Durant la ballada d'aquest cap de setmana, l'agrupació sardanista de Calella hi va portar a terme altre cop el curset de sardanes amb una trentena de participants. Aquest diumenge hi va haver la Cobla Ciutat de Granollers. I com dèiem, escoltem la Peralada de Josep Serra, una sardana que és una oda d'aquest compositor al seu poble. És de l'any 1926, té 100 anys aquesta sardana i és preciosíssima. L'escoltem a càrrec de la Cobla Montgrins i la podem trobar enregistrada en diversos discos. Nosaltres avui agafem la versió que en va fer la Cobla Montgrins al concert de Nadal de Calella del 2016, ara farà 10 anys. L'escoltem.

I aquesta setmana us expliquem al Cuplejant que la sardanada de Balaguer comptarà aquest any amb dues estrenes, de Pitu Chamorro i de Nevat, i un nou pregó de benvinguda. Se celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre. El programa arrencarà divendres 2 d'octubre amb el pregó de la sardanada dedicada a enguanyar Pau Casals. Coincidint amb aquesta efemèride, l'acte comptarà amb la participació del divulgador David Puertas i servirà per recordar la relació del músic català amb la sardana i la cobla. El pregó es farà des de la sala d'actes de la Casa de la Paeria de Balaguer. El pregó comptarà també amb l'espectacle Socarrel de la ballarina Núria Argilés. La jornada de divendres continuarà amb una exposició que repassa 75 anys de cartells dels concursos de colles sardanistes de Balaguer, coincidint amb l'aniversari d'aquesta tradició. La mostra inclourà una selecció dels cartells més destacats del Trofeu Ciutat de Balaguer de Sardana Esportiva i també presentarà el cartell d'aquest any obra de Verdú, Flavià Boleda. A la nit arribarà un dels plats forts del programa, la revetlla de la sardana de la plaça del Mercadal amb la Juvenívola de Sabadell, una cobla que enguany celebra el seu 50è aniversari. La proposta començarà a les 10 de la nit i convidarà el públic a ballar sardanes. Dissabte 3 d'octubre les activitats començaran al matí amb la Ruta de les Fades, una proposta guiada per l'Oficina de Turisme de Balaguer que homenatja l'escriptor i cineasta Josep Carner Ribalta i la seva obra Les Fades de Murmur. La ruta sortirà a les 11 del matí de l'Oficina de Turisme i tindrà una durada aproximada de 80 minuts. Al migdia, al pati dels Escolapis Vells acollirà Arnau Tordera amb Sirènia, una proposta que revisita la vanera i la cançó de taverna des d'una mirada contemporània. Es tracta d'una preestrena en petit format d'una nova producció de l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània de Manresa. I a la tarda, la plaça del Mercadal serà l'escenari de la triple ballada de la sardanada amb 5 hores de sardanes amb les cobles Mediterrània, Sant Jordi i la principal del Llobregat. L'activitat també inclourà sortejos i un concurs de colles improvisades. La programació de dissabte es completa al vespre amb saxo, cobla i cabaret de Mercè Martínez i Jordi Paulí al Teatre Municipal amb la cobla Mediterrània. Anem a escoltar Les Fades de Hollywood, la sardana que Marc Timon estrenava l'any passat a la sardanada de Balaguer i que aquest any doncs, tindrà el relleu amb Pitu Chamorro i també que s'estrena d'Anna Abad. Escoltem-la aquesta, Les Fades de Hollywood de Marc Timon i tanquem aquesta secció d'Obrim el Taló.

0: Això era Les Fades de Hollywood, de Marc Timón.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: I és que l'activitat sardanista per l'11 de setembre és molt elevada. Hi ha programades una cinquantena de ballades a tot Catalunya entre els dies 10, 11 i 12 de setembre per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. És un dels moments de l'any que representa un pic de facturació per les cobles i és perquè pràcticament la totalitat de les formacions que estan en actiu treballen amb més d'una actuació en aquestes dates juntament amb Sant Jordi o també Sant Joan. Podeu consultar totes les ballades de la Diada a la web de Som Sardana. Nosaltres fem un recull d'aquesta meitat de setembre. Comencem a dimecres 9 de setembre perquè a 6:15 de la tarda a Solsona hi ha concert de sardanes i música per a cobla de Festa Major, la principal de la Bisbal. I dimecres que ve també a 8:15 del vespre hi ha doble ballada de Festa Major també a Solsona amb la principal de la Bisbal i la juvenil ciutat de Solsona. Dijous 10 de setembre, a les 8:69, aplec de la Sardana de la Garriga, vigília de la Diada Nacional de Catalunya amb les cobles Sant Jordi i Joaníbula de Sabadell. I l'11 de setembre, divendres, aquest any cau a les 11, hi ha, per exemple, concert amb la cobla i banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes a Vidreres, o també a les 11 hi ha 6:15 de la tarda, 48, aplec de la Sardana de Masroig amb la cobla Mirant Font. Divendres 11 de setembre, també a les 9, hi haurà concert amb la cobla Mirant Font, concert de sardanes, jotes i cançons de les Terres de l'Ebre a Bot. I dissabte 12 de setembre arriba el 27è aplec de la sardana de Sant Andreu del Palomar a Barcelona amb les cobles Ciutat de Girona i Ciutat de Cornellà a partir de les 5 de la tarda. També dissabte que ve a les 7 hi ha el 5è aplec de la sardana del Fes a Ponent amb les cobles La Principal del Llobregat i La Mil·lenària. I diumenge 13 de setembre, aplec de Santiga Santa Perpètua de Mogoda a la plaça de Santiga a partir de 2:11 i a les 4 de la tarda amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Diumenge acabat també a les 11:41, concurs de colles satanistes de Tàrrega amb la cobla Tàrrega. I diumenge acabé també a 62è aplec ara sí de la sardana a les 11 i a les 4 a Sils amb les cobles Ciutat de Girona, Marinada Mediterrània i la principal d'Olet a la pista coberta de Sils. Diumenge també a les 6, concert a Jafra amb la cobla, la principal del Llobregat i el tenor Guillem Batllori, presentat per una servidora a la plaça Major, a la plaça del Castell. I diumenge que ve també hi ha el 77è concurs nacional de colles sardanistes de Tarragona amb la cobla Maricel a partir de les 6 de la tarda. També el 14 de setembre, dilluns, Festa Major amb un concert de cobla amb la cobla Mongrins a partir d'un quart d'una del migdia a l'església de Sant Pol de Sant Joan de les Abadesses. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 37è aplec de la sardana de Bellpuig, que arriba diumenge que ve dia 13 de setembre a les 12 i a 6:15 de la tarda a la plaça de Ramon Folc, al parc, amb les cobles Mongrins, Vents de Riella i Bellpuig Cobla. Anem a escoltar la sardana Bellpuig de Festa d'Antoni Saladrigues. L'escoltem, és del 2001 i l'escoltem avui aquí al Coplejant per tancar l'agenda.

0: Això era Bellpuig de Festa, d'Antoni Saladrigues.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I tenim més notícies destacades. El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana impulsa la sardana coral encarregant noves composicions a joves compositors corals contemporanis catalans. Aquests compositors són Bernat Giribet, Anna Campmany, Lluc Bonal, Carles Prat, Joan Magraner o també Marc Timón. Totes aquestes obres es podran escoltar en un concert estrena al Petit Palau de la Música el proper 20 de juny del 2027. Encara falta, per tant, a les 12, però podeu ja anar-vos apuntant a aquest concert, del qual ja n'hi ha programes i podran escoltar obres, per exemple, de Rafael Ferrer com Res no és mesquí o també de Josep Prenafeta, molt lluny d'aquí, entre d'altres obres, i a més aquestes noves estrenes. D'aquesta manera, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana vol impulsar la recuperació de la sardana coral convidant aquests joves compositors, l'anomenada Generació C, a interessar-se pel ritme de la sardana, per la lluminositat de la tenora o també per la melodia mediterrània que tant, diu el Palau, ens identifica. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I Solsona estrena dues peces per a guitarra elèctrica i cobla. La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona col·labora amb Arnau Tordera per programar Cobla Fusió dins la Festa Major de Solsona. Serà aquest divendres 4 de setembre a Solsona en el tradicional concert de vigília de Festa Major a la Sala Polivalent. L'organitza conjuntament la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i l'Ajuntament amb la col·laboració de l'agrupació de geganters de Solsona. El concert té com a protagonista Arnau Tordera, la seva guitarra i el vocalista del grup Obeses. La primera part del concert és l'estrena de l'obra Suite Solsonina, una peça per a guitarra elèctrica, i a la segona part la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, sota la direcció d'Albert Fontelles, oferirà un recorregut pel repertori musical de la Festa Major. Anem a escoltar un dels temes amb els quals Arnau Tordera ja va arranjar per aquesta guitarra elèctrica. És una obligada, originalment de tenora, però ara l'escoltarem de guitarra elèctrica, que és de Ricard Viladesau i no necessita presentació. És Sarroncadora, i tanquem així els breus d'aquesta setmana.

Això era Sarroncadora, de Ricard Viladasau, en la versió d'obligada de guitarra elèctrica per la Cobla Sant Jordi i Arnau Tordera.

0: i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició del Coplejant, que és especial perquè és l'última d'aquest darrer any. La setmana que ve comencem temporada, que per nosaltres és una mica continuació de sempre, perquè sabeu que no ens aturem mai, però diguéssim que avui podríem dir que es tanca un cicle. Hem començat al setembre, és època de canvis. Sembla que durant l'any doncs diem... Ja tenim temps per fer les coses, però a partir del setembre, com que ens queden ben pocs mesos per tancar l'any, doncs hi ha unes energies diferents, eh? La gent va més ràpid, passen més coses, és una època que personalment doncs m'agrada moltíssim, anem a gaudir-la. Nosaltres tanquem aquesta edició amb una sardana que es titula El meu setembre, de Carla Santiago, i que nosaltres avui doncs agafem una mica el sentit d'aquesta sardana per acomiadar-nos de tots vosaltres. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve, al mateix lloc i a la mateixa hora, per explicar-vos tot el que és notícia, el món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
1: La llengua no té ossos, però en trenca de ben grossos. La llengua és el pal de paller d'una cultura. És allò que ens apropa i ens distingueix dels altres. L'element de cohesió de les diferents onades migratòries que han viscut a Catalunya ha estat la llengua a través d'un ensenyament que aplica una immersió lingüística que ha funcionat sense fractura social i sense problemes des de fa ja 40 anys.
0: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
1: Entre caixes i bancs, tot són entrebancs. Un refrany que seria relativament modern. Per això no és d'estranyar que als darrers temps qui hagi pogut fer fortuna alguna recreació d'un refrany amb els bancs i les caixes d'estalvi de protagonistes, després del prestigi acumulat i els maldecaps que ens han causat.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Cada cosa al seu temps i les figues per l'agost. Cada cosa al seu temps i un temps per a cada cosa. Aquesta sentència bíblica de l'Eclesiastès, que indica que les coses cal fer-les o abordar-les quan toca, ha inspirat filòsofs, poetes, músics i tot d'altra gent que l'ha recollit, comentat i reformulat. Entre d'altres cantants han fet servir, que hi ha un temps per cada cosa, Pete Seeger o Bob Dylan.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
1: No hi ha camí que no tingui fi. Ja fa dies que fèiem un reguitzell de dites relatives a camins iniciats. Ara que som a la fi, tancarem el cercle amb un altre enfilall. Savis com serem després d'una llarga travessia. Com diu aquell poema de Cavafis, per exemple, del viatge a Ítaca.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Radio Montornès, 91.2 FM.
5: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
6: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a La Intersecció, un dia més. Què tal, com esteu, com estan anant el dimarts? Vinga, va, que sé que els dimarts costen una miqueta, i avui, que sou molts i moltes que torneu a la rutina, segur que encara ha costat una miqueta més. Potser hi ha algú més content per poder haver deixat els nens i les nenes a l'escola. Sí, com sigui, ara ja la tarda, ja comencem a acabar com el dia, tot i que encara sigui aviat, però ja amb La Intersecció, les oïdes, com que la tarda sona una miqueta diferent, així que espero que us quedeu amb nosaltres fins les 6, portem informació, divulgació i entreteniment, com fem sempre aquí a Ràdio Montornès, al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele. No hi ha cap tipus d'excusa, des del cotxe, des de casa, des del carrer, des de qualsevol lloc, ens podeu escoltar. A més, com sempre, tinc ara per tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
7: Molt bona tarda, Mireia.
6: Què tal, el dimarts?
7: Bé, bé, bé. I a més, estava pensant això que havies dit, que afegirem que a partir ja dintre de poc tenim resolta la incidència i poden escoltar la intersecció d'altres dies.
6: Així, així, ho has dit. Ja tenim això resuelto. Ja ben aviat podrem pujar tots els programes que hem fet des de que vam començar, que fa 4 dies. Però ja tenim molt contingut perquè pugueu recuperar a la ràdio a la carta. Ara ens falta temps per pujar-lo. Però el contingut el tenim.
7: Poc a poc.
6: I ben aviat estarà, perquè més enllà de les 6, doncs tingueu l'oportunitat, si us ve de gust, de continuar escoltant La Intersecció.
7: Potser poden recuperar la reincorporació de l'Ivan amb la seva secció.
6: Exacte. També vam parlar amb en Iago Domínguez. Exacte. Que és pilot d'enduro local, que ha estat quart al Mundial, que es diu molt ràpid això, però és molt difícil d'aconseguir. I ha passat molta gent en aquests 4 dies per aquí i de molt, molt interessants. Ja en parlarem d'aquí una estoneta, com dels que ens visiten avui, que, ojo, ni tan malament, eh? Bé, jo volia avui parlar una mica de la tornada al col·le, de seguida parlarem de la vaga i de tot això, però a mi, com que era una època que m'agradava molt quan era nena, no sé, Sergi, tu si tens record bo, dolent, o ni te'n recordes.
7: Bueno, jo, la veritat és que no em recordo gaire, però coneixent-me segur que seria dels que no volia tornar.
6: No? A veure, jo no, potser no tant com per anar al col·le en si, no? Ficar-me dins d'una classe tantes hores, però tot el tema de la papereria, de si la motxilla, sí, de si comprar llibretes,
7: de
6: que si l'agenda,
7: no? Sí, també, sí, sí, sí, l'estiu
6: també, també, no, és com un any nou per molta gent, al setembre, de posar-se més objectius i de tornar a començar, i a mi com que aquest esperit, no sé, dona molta creativitat, m'agrada.
7: Sí, sí, de fet has dit això i m'ha recordat molt a les meves filles, eh? Però jo estava pensant, em sembla que utilitzava la mateixa carpeta de l'any anterior i
6: sí,
7: aquestes coses.
6: Sí, bueno, jo
7: coses,
6: tot el que es podia reutilitzar, reutilitzava, però clar, llibretes normalment no, t'havies
7: sí,
6: de comprar,
7: exacte,
6: algun bol.
7: Típics, així, que
6: clar, i aprofitaves, no, jo vull aquest, no, que és més cookie. Sí. L'agenda, ai, sí, sí, sí, això m'agradava molt, m'agradava molt. Bé, doncs avui els nens i les nenes han començat el col·le, un dia així una mica més estrany, no? El curs continua amb les reivindicacions, de seguida parlem de les afectacions aquí a Montornès, però portem molts altres temes avui. Començarem parlant d'un altre curs, també d'aprendre, de formació, dels cursos de català que es faran aquí a Montornès, al Casal de Cultura, perquè les inscripcions s'obriran la setmana vinent. però són inscripcions que van per dies, hi ha un dia concret segons el nivell que vulgueu fer, i a més aquesta setmana tenim a la tècnica de normalització lingüística a la Reyes Barragán ja treballant al Casal de Cultura. Per tant, us podeu apropar, demanar informació, preguntar quin nivell creu ella que us podeu apuntar. Tot això cal que aprofiteu aquests dies per així ja la setmana vinent poder fer la vostra inscripció sense cap tipus de problema. Més enllà de la formació i de temes escolars, també tenim altres coses de les que parlem i sobretot així de festa i de bon rotllo avui. Començarem amb l'Associació de Músics de Masferrer, perquè ja estan preparant un festival al Vallès Escrema Fest. Ja serà el 9è any que es fa aquest festival, encara queda, serà a principis d'octubre, però ja són d'aquelles coses que hem de començar a marcar el calendari, que després se'ns oblida. Tenim allà un mini pont, que potser hi ha gent que aprofita per marxar o no. Doncs bueno, si estàveu dubtant, potser preferiu quedar-vos aquí a Montornès i aprofitar de les activitats que tindrem. Una d'elles és aquest festival, i avui ens donarà els detalls de quins grups podrem escoltar en Lucas Martínez, que és un dels membres de l'entitat. També s'incorporarà a l'equip de la intersecció d'aquesta temporada Clàudia Fernández i la seva secció de Cultura Random. Avui amb una sèrie molt xula que és a punt d'estrenar-se a 3CAT. Avui pla tranquil·let per començar la temporada.
7: Sí, en català, eh?
6: Sí, sí, sí, sí.
7: Molt bé.
6: I té molt bona pinta, ja veureu que sona molt bé i és d'aquelles sèries que podem degustar, fins i tot.
7: Ah, molt bé.
6: Ja veureu,
7: doncs
6: ja veureu.
7: Estarem ben atents.
6: Doncs sí. I acabarem parlant de la Festa Major, de properes activitats, tenim música per endavant, efemèrides, bé, un munt de coses preparadíssimes per gaudir de la tarda de dimarts fins a les 6 en punt. Abans de tot això, vinga, va, com totes les tardes, anem a repassar els títols del dia. Comencem amb que avui ha començat el curs escolar, ja ho dèiem, a Montornès la jornada ha estat marcada per la vaga de docents. 4 de les 5 escoles del poble i els 2 instituts han patit repercussions. Els únics centres que no han patit afectacions han estat l'escola Palau d'Ametlla i la llar d'infants pública al Lledoner, que han decidit no sumar-se avui a les reivindicacions per facilitar l'inici del curs. Tot i així, el director de l'escola Palau d'Ametlla, Adrià Martínez, ha afirmat que cal continuar treballant per aconseguir més millores en el sistema educatiu.
8: A nivell d'expectatives amb el departament, crec que han donat màxims i el que és important és no perdre les converses i seguir treballant per unes millores del sistema educatiu, tot i que em sembla que ara no s'aconseguirà gaire cosa més. Sabem que hi ha centres que tindrà més seguiment i altres no tant, i la qüestió és que els sindicats puguin seguir tenint unes converses amb el departament per intentar aconseguir afiançar una sèrie de millores que necessitem al sistema educatiu.
6: L'alumnat dels cicles formatius i dels PFI començaran el curs dilluns vinent, 14 de setembre. Dijous tindrà lloc la sessió plenària del mes de setembre. Serà, com sempre, a 6:45 de la tarda a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. Entre l'ordre del dia hi ha l'aprovació de l'ordenança que regula el preu públic per la prestació dels serveis de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Els regidors i regidores també debatran l'aprovació de 4 modificacions pressupostàries, així com un pla econòmic financer del 2026-2027. A la sessió també es posarà sobre la taula 2 mocions, una en suport al Correllengua i una altra en defensa de la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. Demà coneixerem 2 dels productes gastronòmics que acompanyaran la Festa Major d'enguany. A les 11 del matí, la pastisseria Vinyallonga presentarà les postres que ha creat especialment per l'ocasió. I a les 5 de la tarda serà el moment de tastar els gelats de Can Tomàs. Tots 2 establiments col·laboren amb les penyes dels Bartomeus i Per Anton per l'elaboració dels productes, de manera que els colors verd i groc estaran assegurats. La regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, ha posat en valor la predisposició que tenen sempre tant els establiments com les entitats a l'hora de fer més gran la Festa Major.
9: Per part dels productes de Festa Major, doncs els establiments són molt, molt agraïts i sempre s'impliquen. Llavors tornarem a tenir les postres de Festa Major de la pastisseria Villallonga, els gelats de Can Tomàs i el pa de Festa Major també de les penyes per part del fornet. Llavors, bueno, creiem que és molt important doncs, això, aquest teixit que recolza, no?, la festa major i que la fa més gran i diferent d'altres poblacions, no?, perquè les entitats tenen aquest desig i aquesta involucració que ens fa que sigui quelcom diferent.
6: Com deia la regidora, dijous a les 12 del migdia al Forn de Pa Cal Forner també tornarà a conèixer el pa de festa major. Que divendres del darrer dia va reclamar els objectes perduts que hi ha a les dependències de la policia local. Es tracta d'objectes dels quals no s'ha pogut identificar ni localitzar les persones propietàries abans del 5 de març d'aquest any. Per endur-se un objecte, cal acreditar-ne la titularitat o facilitar la informació necessària que permeti verificar-ne la propietat. Un cop transcorregut aquest termini, sense que els objectes hagin estat reclamats, es podran lliurar a les persones que els van trobar, si estan interessades. En cas contrari, es podran destinar a entitats benèfiques mitjançant donació. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Dilluns vinent s'obrirà el termini d'inscripció per al primer trimestre dels cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística. A Montornès s'oferiran dues formacions presencials al Casal de Cultura, un nivell inicial A1.1 i un bàsic 2. Tots dos seran els dimarts i dijous a la tarda. Aquest serà el primer cop que al poble s'ofereixi la A1.1. La tècnica de normalització lingüística Reyes Barragán ha explicat que s'adreça a persones que coneguin l'idioma.
10: Donat el tipus d'immigració que estem tenint darrerament, que també tenim moltes persones que o estan poc alfabetitzades o poc alfabetitzades en el nostre alfabet llatí, o realment estan alfabetitzades però no saben cap llengua romànica, no saben ni català ni castellà, sobretot castellà ni francès, i és molt més complicat, doncs és un nivell d'un pensament més baix. I serà la primera vegada que el fem aquí a Montornès des de l'oficina de català. I a més és on aquest curs A1 també pot anar una persona que sí que estigui alfabetitzada, perquè si tu, que una persona s'incorpori a un grup baix, encara que tingui un nivell més alt, pot aprendre. En canvi, al revés no, una persona que tingui un nivell baix, que s'incorpori a un nivell una mica més alt, com el bàsic 1, doncs és més complicat que avanci, no? És el mateix que un bàsic 1, però una mica més relaxat i més lent, més a poc a poc.
6: D'altra banda, el bàsic 2 dona continuïtat al bàsic 1, que es va iniciar el darrer trimestre del curs passat. L'alumnat que superi els 3 graus, el bàsic 1, 2 i 3, podrà fer la prova oficial per obtenir el certificat del nivell A2. Tant la U com el bàsic 2 són gratuïts i tenen una durada de 45 hores. Les classes començaran el 29 de setembre. Si voleu apuntar

0: concurs, però no teniu clar quin dels dos cursos feu, us podeu apropar al Casal de Cultura i parlar directament amb la tècnica.
1: La gent que necessiti fer curs de català, que no ha fet mai català o que sap una mica de català, jo li recomano que vingui a veure'm, perquè jo podré valorar, en funció de la formació que tingui, clar, dels anys que fa que viu aquí a Montornès, si parla una mica, si parla més o parla menys, en quin dels dos nivells que es fan aquí a Montornès podria anar-hi, o si li convé anar a un altre poble o fer un altre nivell. També comento que hi ha altres nivells en altres municipis i també hi ha oferta de cursos en línia.
0: Com dèiem, el període d'inscripció serà del 14 al 21 de setembre al web del Consorci per la Normalització Lingüística i també presencialment al Casal de Cultura. Barragán ha explicat el funcionament de les inscripcions.
1: Dilluns 14 i dimarts 15 són torn preferent per als exalumnes dels darrers 12 mesos. Si tu has fet un curs el curs passat, doncs tens inscripció preferent. I el dia 16 i 17 ja és torn general, ja és pels nous alumnes. Però alerta, per exemple, el torn preferent, el 14 i el 15, les inscripcions són per a tots els nivells. Qualsevol nivell pot venir a inscriure's. Qualsevol persona, si tu necessites un B2, un C1, un intermedi 3, pots venir. En canvi, el 16 és només inscripció per inicials i bàsics, és per no saturar l'aplicació, d'acord? El 16 és només per inicials i bàsics. Uh-huh. 17, 18 i 21 és del A1 al C1 i el dia 21 és només els del C2.
0: Per consultar els cursos que el Consorci ofereix a la comarca, tant presencials com en línia, podeu adreçar-vos al cercador de cursos. Nosaltres anem amb una mica de música en català, ja que estem amb el tema, perquè ens agrada moltíssim aquesta cançó dels Tiets, és la seva cançó més nova, i a més ve amb una anècdota incorporada, perquè es veu que un grup de Vox va utilitzar aquesta cançó en un dels seus vídeos de les xarxes socials, i el grup català va denunciar, fins i tot no volia que s'utilitzés la seva música per aquests fins, i sí, l'agrupació política va haver de retirar el vídeo amb la cançó. Bé, coses que passen a les xarxes. Nosaltres ens quedem gaudint de la supercançó Era això.

0: Amb aquest ritme ens anem cap a la Masia amb els Ferrer. Tenim amb nosaltres el Lucas Martínez, un dels membres de l'Associació de Músics, perquè tenen moltes cosetes entre mans. Oi que sí? Molt bona tarda, Lucas.
1: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Doncs molt bé, aquí intrigada perquè tenim bona música i bon pla, em sembla, o plans, en plural, perquè encara queden dies, però nosaltres volem ja marcar en el calendari una cita important, que és el Vallès es Crema, perquè el que ha estat una de ben bona aquest any.
1: Sí, bueno, hem hagut d'endarrerir la data del festival, però amb la bona intenció de poder fer una festa més gran aquest any, la veritat.
0: Mm-hmm. Més gran? Com més gran? A veure, què teniu pensat?
1: Bueno, mira, la nostra proposta d'aquest any és fer 2 dies a la Masia per donar també veu a les noves generacions que formen part de l'associació i fan música allà. Llavors donarem 2 espais diferents. El dissabte 10 d'octubre serà el dia més destinat als ritmes d'urban, trap, i bueno, el que més està ara mateix, no?
0: Les generacions més joves, no? Potser.
1: Exactament. I després tenim el diumenge 11, farem el Vallès es Crema, com és la 9a edició, i bueno, portarem bandes internacionals i representació de la Masia i bandes del Vallès i Barcelona també.
0: Que guai. De seguida anirem cap a aquest trap, però anem amb el Vallès es Crema, ja que estem parlant, i crec que és el que més, bueno, la gent, no?, quan pensa en els Ferrer, en un festival, i ve aquest festival element, ja deies, la 9a edició, quines bandes podrem escoltar?
1: Mira, per posar un cap de cartell, que és, en veritat és superdifícil aquest any, tenim el Savage Beat, que és una banda de rock and roll d'Amsterdam, i bueno, estan de gira per Europa, ens han contactat per poder fer un concert a Barcelona o al voltants, i hem decidit fer-ho a la Masia, que jo crec que és una data molt important per a ells també, fer-la en un lloc tan, tan especial, no una sala de la ciutat. I bueno, és una banda que porta molts anys ahí enrere, ja porten uns quants discos a l'esquena. Han tocat amb Coke Sparrer, amb The Damned, han tocat amb Angelic Upstarts, Exploited també. L'últim treball que han penjat surt gent de Poison Idea, de Anti-Scene i de Hydromatics. O sigui, estem parlant d'una banda que té molts galons, diríem, no? Ja.
0: Sí, home, una oportunitat que potser si no venen aquí has d'anar expressament a un altre lloc, clar.
1: Sí, no, és molt difícil que aquesta banda vingui cap a la nostra zona també, eh? Normalment és com participar en festivals molt grans o unes dates molt, molt concretes al país que normalment no tindríem aquesta oportunitat de tenir-los, no?
0: Què més, Lucas? Què més podrem escoltar al Vallès es Crema el dia 11 d'octubre?
1: Tindrem a la banda de Barcelona, que són els Sandré. Ja porten 3 discos, han tret el seu últim treball, que es diu Paciència Infinita, aquest estiu va sortir, i bueno, és una banda amb molta mala llet, és un caos a l'escenari, però un caos d'aquests controlats, no?, que ens agraden molt, molta energia, i bueno, que ens alegra moltíssim de poder comptar amb elles. Ja havíem contactat algun any per poder fer algo a la Masia, però bueno, són aquestes bandes que estan tocant a tot arreu, i llavors l'agenda la tenen super plena sempre, i bueno, ara doncs, hem tingut la sort de que puguin venir també.
0: Clar que sí, home, i tenir-les aquí, ja us deia el Lucas, molta energia, estem escoltant aquí de fons, caos per ballar i saltar, no?
1: Sí.
0: A tope, a tope. Això, clar, hem dit del dia, entenc que és durant el dia, Lucas, ens hem d'esperar la nit?
1: No, els concerts començaran a les 10 de la nit.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: Clar, sí, és sí. Que jo estava pensant, clar que sí, que el 12 és festiu, clar, no hi ha problema.
1: Clar. Sí, sí, llavors es pot allargar la festa.
0: Molt bé, molt bé. Què més? A veure, què més podrem... Quins grups vindran aquí a la Masia Mas Ferrer?
1: Vale, tenim els Null, és una banda emergent. Tenen la demo encara penjada al Bandcamp, podem escoltar-los allà. Però bueno, ja són veterans, ja venen d'altres bandes, aquesta gent ja té escola, no? I bueno, és un post-punk barrejat amb hardcore, bueno, buscant un so fred, sobri, però també amb molta ràbia, no? I després pues, tenim ahí cançons amb molta canya, amb molta velocitat també. Llavors, bueno, pues, tindrem ahí una mica de hardcore a la Masia per aquesta nit.
0: Un punt una mica més dur.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: I bueno, i la quarta banda seria la Gürtel Club, que bueno, som els integrants de la Masia, que farem el comiat dels escenaris. Serà una data molt especial per nosaltres, aprofitarem per dia adéu.
0: Home, doncs pues això de venir un dia a fer una mica de balanç i de comiat també a la ràdio.
1: Bueno, jo encantadíssim. Ja, jo puc fer la proposta, ja ho saps.
0: Clar que sí.
1: I estaria molt bé.
0: Quants anys porteu?
1: 9 anys.
0: Sí.
1: De fet, bueno, faríem els 9 anys al novembre. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, bueno,
1: que,
0: sempre...
1: Que
0: ja, ja. Bueno, doncs un grup de la casa que, a més, pel que dius, és l'oportunitat, l'única oportunitat ja de veure'ls a l'escenari.
1: Sí, sí, sí. Llavors, per això convidem a tota la gent que ens ha recolzat durant tot aquest temps, ens ha donat suport, ha vingut als concerts, ens escolta encara i jo sé que hi ha molta gent que li agrada molt al nostre directe, que vinguin. Que serà una festa molt maca, un comiat a l'alçada del que es mereix aquesta gent també. I bueno, de poder pegar-nos la festa, per dir-ho així.
0: Clar que sí, un comiat, però amb bon gust de boca.
1: Sí, exactament. Perquè el que no volíem era que això quedés amb l'oblit, no? Portem un any i mig sense fer cap concert, no estem trient res de música nova, llavors, bueno, jo crec que era un punt d'inflexió de fer un punt i a part amb la banda i, bueno, això no significa que no hi hagi altres projectes en ment.
0: Clar.
1: Que més endavant ja tindrem notícies i ja estan sortint coses.
0: Molt
1: també
0: bé.
1: Noves, llavors quan sigui el moment ja ho farem públic.
0: I tant, bueno, de moment queda pendent aquesta entrevista, aquesta visita. I el que tenim pendent, Lucas, que no ens has de resoldre, hem dit que un festival, el Vallès es crema el dia 11 d'octubre, però el dia 10 també teniu festa a la Masia.
1: Sí, aquest any juntem el que seria la gent de l'Hielo, que és la...
0: Sí.
1: Bueno, la colla de la nova generació de la Masia, em van proposar fer alguna cosa en conjunt i ells faran el dia dissabte el seu festival, que serà la primera edició del Vallès es Gela.
0: M'encanta aquesta combinació, eh?
1: Sí, sí, bueno, va sorgir de la broma, d'estar, de com ho fem, com ho muntem allò i tal, i bueno, va calar, la broma va calar tan bé que serà el títol de la festa.
0: Dissabte el Vallès es Gela i el diumenge el Vallès es Crema, ho tenim tot.
1: Això mateix, sí.
0: Genial. Aquí, bueno, tenim grups, potser ja parlarem amb els nois del Hielo, que ens ho expliquin una miqueta millor, però sí que vale la pena que la gent es reservi aquest cap de setmana, 10-11, el dia 12 d'octubre és festiu, així que podrem descansar, podem donar-ho tot divendres, dissabte, diumenge, quan sigui, i ja el dilluns descansem. Això que quedi apuntadíssim al calendari. I Lucas, abans de marxar, taquilla inversa, no? Compra, sí. Hi haurà barra...
1: Això mateix, la barra està oberta doncs, des de les 10 de la nit fins a tancar. Sempre trobareu els preus populars. Pensant que consumir al recinte és una ajuda que sempre tenim, no?, per poder seguir muntant aquests tipus d'esdeveniments a la Masia. I la taquilla inversa doncs, és una proposta de que la gent pugui aportar el que bonament pugui o realment cregui que hauria d'aportar per al concert que oferim i així ajudar més a les bandes, no? Perquè al final és el sustent que poden...

0: necessiten poder tenir el seu al·licient, i així que si anem, que millor que consumir allà i poder després donar aquest petit incentiu de taquilla inversa. Doncs Lucas, ens quedem escoltant Sandrei, que ens ha agradat molt aquest caos que ens deies, i tenim pendent alguna conversa, de moment ho deixem aquí i ens apuntem al dia 10 i 11, Festivals de la Nit a la Masia de Masferrer. Moltes gràcies.
1: A tu, moltes gràcies.

0: ritmes, que podrem escoltar en directe aquest al Vallès Esquema el 10 d'octubre, 10-11, que tothom s'ho apunti a l'agenda. I bé, nosaltres continuem aquí a la intersecció, una mica més de música, però d'un altre gènere, perquè avui estem celebrant l'aniversari de Avicii, que avui fa 37 anys. És un DJ suec que, clar, no es diu Avicii. Sabeu com es diu, tu, Sergi, ho saps?
1: No, no tinc ni idea, no?
0: Doncs es diu Tim Bergling, Avicii. En realitat és Avicii el seu nom, bueno,
1: artístic,
0: ja suposàvem,
1: sí, sí.
0: No? Però, doncs, així és aquest DJ suec que avui fa 37 anys i ens hem anat amb una de les seves cançons més conegudes, aquest Wake Me Up.

0: Ja ha arribat el moment de donar la benvinguda a aquesta temporada aquí a la Intersecció a la Clàudia Fernández. Molt bona tarda, Clàudia.
1: Bona tarda, Mireia, com estàs?
0: Doncs molt bé, contenta de tornar a parlar amb tu, que hagis decidit tornar aquí aquesta temporada a Ràdio Montornès per continuar descobrint pues, plans, propostes culturals que tindrem, com sempre, cada dues setmanetes. Que ens fa molta il·lusió que continuïns, Clàudia, així que contenta de rebre't i benvinguda.
1: Ai, doncs gràcies. A mi també, la veritat que tenia moltes ganes i és que cada any em fa il·lusió, la veritat. És una cosa que em fa molta il·lusió, que aprenc, que gaudeixo, o sigui que sempre que la gent ho permeti, aquí seré.
0: Que bé, és una mica tornar al col·le, això.
1: Ai, sí.
0: Bueno, doncs amb què has decidit tornar? Em sembla que amb algú que ens deixa un bon sabor de boca.
1: Doncs... mira, molt ben dit, molt bon joc de paraules. Estem frescats.

0: Ets com es nota, eh?
1: Sí, he vingut amb piles carregades.
0: Ah, exacte. Doncs sí, porto una cosa que barreja la interpretació, que és una cosa que sabeu que m'encanta, i també barreja menjar, que és una cosa que també m'encanta.
1: Això t'anava a dir.
0: I que crec que, a més, va molt arrelat a la nostra cultura, així que he trobat que encaixava per totes bandes.
1: Meravellós.
0: I és que el 21 de setembre, és a dir, ho tenim ja a tocar,
1: sí.
0: Vull dir, no cal ni que ens ho apuntem a l'agenda, si tenim una mica de bona memòria, ja ho tenim pendent. Just després de Festa Major, el 21 de setembre s'estrena Gènesi, una nova sèrie de TV3 i 3CAT, i és una sèrie que parlarà o explicarà la història del Ferran Adrià i del Bulli, que és clarament una persona coneguda mundialment, però que es relaciona amb la cultura catalana.
1: Sí, sí, totalment. O sigui, és una sèrie, no és com un documental, és a dir, no surt ell, és una sèrie amb actors i actrius.
0: Exacte, és una sèrie que, a més, tindrà dues línies temporals. És a dir, per una banda, segons el que he pogut trobar, ens situarà als anys 80 i explicarà els inicis del Ferran Adrià, amb el Juli Soler, l'Albert Adrià, és a dir, com ell va començar i va acabar creant el Bulli, que es va convertir en un dels restaurants més importants de tota la història de la gastronomia a nivell mundial. I, per una altra banda, en l'actualitat trobarem una altra línia temporal que ens parla d'una dona que ha estat vivint als Estats Units, que és crítica gastronòmica, i després d'una cosa que passa a la seva família, no farem gaire spoiler, doncs torna a Catalunya i, juntament amb la seva neboda, decideixen reobrir el Bulli.
1: Ah, ostres.
0: Llavors aniran barrejant aquestes dues línies temporals per ficar-nos una mica o introduir-nos dins el món del Ferran Adrià i d'aquesta bomba revolucionària que va ser pel món de la gastronomia internacional.
1: Que guai. Has tingut oportunitat d'anar-hi, Clàudia, o no?
0: No, he de dir que no. En el seu moment volia, de la mateixa manera que he mirat altres, he fet algun menú degustació, sí, però no a llocs tan així, però m'hagués encantat. M'hagués encantat. Jo és que he de dir que no sóc d'aquestes, o sigui, tinc les meves manies menjant, però tot aquest espectacle que es fa tornar a la taula a mi m'encanta. Per tant, sí.
1: És tota una experiència més enllà del menjar, no?
0: Exacte, sí. I mira, no sé per què, són tonteries aquestes que jo crec que li passen a molta gent, que diuen als teus pares, ai, mira, tasta això, i dius, uf, quina mandra. Però sembla que si vas a un lloc d'aquests, no?
1: Clar.
0: Obres una mica més
1: de
0: mira.
1: Sí, sí, sí, no, és que això no m'agrada, no? I potser t'ho posen d'una altra manera i ho proves i al final resulta que sí que t'agradava.
0: Exacte, i si no t'agrada, almenys t'atreveixes a provar-ho perquè, escolta, ja que hi sóc aquí, no?
1: Clar, sí, sí, ja que he fet la despesa, anem a dir-ho també, doncs...
0: Sí. Sí, és veritat, que no estem per deixar ni un mos, no?
1: No. Bueno, doncs una proposta molt interessant. Clàudia, et sembla si escoltem el tràiler, així ens fem una mica d'idea de, bueno, doncs què podem esperar, no?, d'aquesta sèrie?
0: Perfecte.
1: Doncs vinga.
0: Mira, veiem el tràiler i donem quatre punts més així importants que crec que poden ser interessants per acabar de convèncer.
1: Gené, doncs vinga, anem a escoltar-lo.
2: Hem tocat sortre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
3: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mati a vosaltres, no?
4: Com et dius?
5: Ferran Adrià.
4: Quina és la teva experiència com a cuiner?
5: Has estat alguna escola?
4: Has tingut algun mestre?
5: Això és una altra lliga. Això són dos estrelles Michelin. Primer, il·lusió. Després, passió. I al final, obsessió. Sents? Doncs vinga, gas, a la cuina.
6: Ferran Picasso!
7: No saps per on agafar-lo, no? És un tio brutal.
8: El teu xef i tu sou un matrimoni en crisi.
9: No pot estar sense cap de cuina.
10: Deixa amb la seva paraula.
11: Posa't benedira.
12: Saps que tu i jo farem grans coses?
13: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures.
14: Lo primer que hem de fer és fixar-nos en les emocions.
15: Que el seu cervell no funciona com el de la resta.
16: De què coi esteu parlant?
17: T'estic parlant de llibertat.
18: El Ferran està creant un sisme que ens afectarà a tots.
19: Que cadascú se busqui el seu lloc i la seva glòria.
10: Estàs enfonsant Can Canavac.
11: No el publiquis.
16: A la cuina tecnoemocional s'utilitzen ingredients de dubtosa salubritat.
17: Però que fem el ridícul.
20: Ens estàs posant a tots al límit.
21: Desgraciat!
1: Escolta, Clàudia, molt èpic, no, sent això?
0: Mira, jo tinc unes ganes de que comenci, perquè és que ves, em sembla que a nivell, o sigui, a nivell trama, molta fantasia, molta telenovela, molt d'això que enganxa, no? Molts girs, molts... Trobo que espero no equivocar-me, però dona la sensació que està molt, molt ben feta. De fet, les crítiques que han començat ja a sortir la posen força, força bé.
1: Sí.
0: I, bueno, a més, vull pensar que més d'una persona i de dos escoltant-la ha reconegut les veus. Perquè, com a Ferran Adrià, fent un treball que almenys a nivell vocal ja em sembla brutal.
1: T'ho anava a dir, eh?
0: Tenim... És que a mi em sembla una persona tan difícil d'imitar.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Tan difícil. A més, és algú que jo crec que tothom més o menys l'ha escoltat algun cop. És a dir, és una d'aquestes veus i d'aquestes maneres de parlar que tothom té en l'imaginari, però que molt poca gent sabria imitar, jo crec.
1: Aquí està la feina de l'actor, en aquest cas.
0: Exacte, que és el Miquel Fernández, que doncs, va sortir a Cites, va sortir a Les Noches del Tefía, que per cert és la meva sèrie preferida i espero que algú la vegi. Ja en parlarem un altre dia, si
1: Vinga.
0: No... Però sí, sí, Miquel Fernández fa molt bona interpretació del Ferran Adrià. També tenim el Carlos Cuevas, que la seva veu també ens és coneguda. En fi, hi ha un repartiment molt, molt interessant que crec que poden fer una molt bona feina o que ja l'hauran fet, si més no. A més, per qui digui, ai, és que també la tindrem a Netflix properament. És a dir, arribar a totes les cases, això. I és molt important... Almenys per mi, és molt interessant saber que la reconstrucció del Bulli, en tota la trama de la història, tot ha estat molt recolzat pel Ferran Adrià i per l'Albert Adrià. Han tingut accés al Bulli, a documents propis i s'han recreat més de 70 plats originals.
1: Uau!
0: Sí. Déu-n'hi-do. És a dir... Realment és una feina que no només és a nivell estètic o a nivell coneixement, sinó que la gent que hi va pertànyer a la història a temps real doncs està molt implicada i és una sèrie que ha deixat molt clar que vol destacar la cuina tradicional catalana i els productes locals i crec que això de cara a la galeria, de cara a seguir obrint-nos al món, doncs també és molt important. Així que, no sé, Mireia, però jo no veig cap motiu per no veure-la.
1: No, no, a mi em crida moltíssim l'atenció. I més això, saber que està tan ben documentada, no? Que és fidedigna al que ha passat, segurament hauran pres, com et diu això, llicències creatives, no? Hi haurà, doncs...
0: Sí, òbviament.
1: Personatges doncs, que estiguin... que no siguin així realment, no? Però, escolta, té molt bona pinta. Jo et volia preguntar, Clàudia, si sabem... si podrem, o sigui, suposo que anirà episodi a episodi, sabem si la pugen tot de cop, a 3CAT, hi ha informació sobre això o encara no?
0: Doncs això encara no ho he trobat, ho he estat buscant però no he arribat a trobar-ho, la veritat, però mireu, si voleu, sí que us puc explicar una mica més del repartiment, que Vinga. Això sí que he vist que no ho he dit, però encara no sé si la trauran tota sencera o no. El repartiment és que és per comprar-la ja. Vull dir, tenim el Miquel Fernández, com ja hem dit, el Carlos Cuevas,
1: sí?
0: La Joana Vilapuig, el Pere Arquillué, grande entre los grandes, l'Ivan Massaguer, el Mario Gas, la Mònica López... Vull dir...
1: No, no, és que tenim...
0: La crem de la crem.
1: Sí, sí, molt bons actors i actrius aquí a Catalunya, eh?
0: Doncs sí, la veritat. Jo crec que és una sèrie que no sé si passarà la història o no, serà d'aquestes èpiques... quan pensem en sèries catalanes, però crec que, si més no, serà una feina per sentir-nos molt orgullosos.
1: Segur que sí. Doncs Gènesi, es deia, no?
0: Sí.
1: A 3CAT, a partir del dia 21, ja ho hem dit, hem d'esperar després de Festa Major, però a mi em sembla un planazo, que jo sí que tinc una mica mala memòria i m'ho apuntaré, Clàudia, per si de cas.
0: Molt bé. A mi em sembla bé, eh? Jo també m'ho he apuntat, però...
1: perquè bueno, després...
0: Ja entenc que no li passa.
1: Està molt bé perquè a més a 3Cat també podem mirar després, no cal que sigui en el moment, també és una plataforma gratuïta i que està molt bé, vaja, molt accessible.
0: Sí.
1: Perfecte.
0: Totalment.
1: Doncs a primer pla d'aquesta temporada, un pla que a més podem fer còmodament des de casa, des de qualsevol lloc, amb el mòbil, amb la tauleta, i a més aprendrem, a més de gaudir d'una sèrie que sembla molt ben feta, com es deia la Clàudia, segur que aprendrem alguna dada, i ja si més no, per el xisme, que segur que hi ha molta gent que també la veu per això.
0: Segur, segur. Doncs fem-ho, no passa res. L'important és gaudir de la cultura amb l'objectiu que sigui.
1: Doncs, Clàudia, moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta informació. Ens guardem, Genesi a 3Cat, i a tu, Raïta, de nou, que hagis tornat aquí amb nosaltres a la intersecció. T'esperem un parell de setmanetes per seguir descobrint més plans, o si més no, la cultura.
0: Molt bé, moltes gràcies, petonets a tothom.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: I abans de canviar de tema, perquè avui també volem parlar de la Festa Major, anem a escoltar una miqueta més de música, en aquest cas d'una novetat de la setmana, de David Res, que sona molt aquí a la intersecció perquè ens agrada i ens agrada moltíssim. I és que el jove té... Bueno, jove, deu ser de la meva edat, així que encara puc dir jove, no sé.
1: Oh, i tant, que ets jove, Mireia, sisplau.
0: Doncs ha tret nova cançó, molt maca, molt xola, que es diu Coleccionando Atardeceres.
2: Por si se me olvida...

0: Com ens agrada la festa major, i és que ja demà comencen, bueno, ja tenim des d'ahir un torneig de tennis, però demà comencen activitats també d'aquelles que ens fa venir també bon gust a la boca amb les postres i de més, ara en parlarem. Però avui us porto abans de marxar en primícia una entrevista que té a veure amb la festa major, perquè demà a les mañanes de Ràdio Montornès, a partir de les 10 del matí, recordem, podrem descobrir quines activitats proposa la penya dels Bartomeus. Però nosaltres ja hem tingut accés a aquesta entrevista i avui us volem avançar una mica, posant-me les llaves, perquè demà no us la perdeu. Us ve de gust? Doncs vinga, va, escoltem el president de l'entitat, el Mateu Flores, parlant amb la nostra companya, la Núria Catxan.
1: Hi ha activitats que crec que ja estan instaurades, el que és el poble, cada festa major, ja sigui la xarangada, ja sigui la vermofarra. Hi ha activitats que crec que no han de marxar pràcticament mai. Hi ha unes altres que hem hagut de canviar, però bueno, jo crec que la línia és molt semblant a la de l'any passat. Comencem ja aquesta setmana, dimecres i dijous, ja tenim el que és la presentació i el tast de productes de postres, gelats i el pa.
2: Doncs un clàssic que no pot faltar per Festa Major i que, a més, organitzen totes dues penyes. A més, a la Festa Major no pot faltar la rivalitat, per això un clàssic és també aquesta competició entre penyes durant tota la Festa Major i les proves puntuables.
1: Sí. Continuem tenint les 5 proves puntuables, n'hi ha moltes que, bueno, que repeteixen, potser amb una miqueta de canvi d'horari, però les 5 proves que tenim són la campanya de donació de sang i de plasma, el campionat de futbolí, la cursa de sacs i les estirades de corda tant infantil com adulta.
2: Sacs i corda, molt bé. I què més?
1: Bueno, entre mi, per començar el que és la Festa Major, el primer dia, el dijous, tenim el que és el campionat de futbolí, com hem comentat abans. Divendres comencem pel matí amb la cursa de sacs. Bueno, és una activitat pues, més dirigida cap a un públic més infantil, el que és cap als nens. Ho fem allà a la plaça de Joaquim Mir, davant del centre infantil, que ja fan activitats allà, i aprofitarem aquella estona doncs, per fer la tercera prova de la batalla de penyes. Després ja passem per la tarda-nit, que tenim el sopar a la fresca. Crec que és una de les activitats que vam dir aquesta no s'ha de tocar mai. Aquesta li agrada molt a la gent, és molt ben rebuda. I després, conjuntament amb el Guateque, que, bueno, que és l'associació fotogràfica, tenim el que és el Guateque, però no organitzem nosaltres, sinó que acompanyem el que és l'organització per estar allà a la barra.
2: Això és divendres, que a més recordem que divendres serà dia festiu a Montornès per primera vegada, llavors a la nit ve molt de gust fer aquest sopar a la fresca, on cadascú porta el seu sopar o tenim allà...
1: Cadascú porta el seu sopar, nosaltres estarem allà per si algú necessita algun suport de beguda, però principalment tothom porta el seu sopar, així que tenim alguna sorpresa preparada per que és aquella tarda-nit. Però en principi sí, la idea és que tothom, nosaltres posem les taules, els bancs i o sigui, les cadires i tot, i aquesta és l'activitat.
2: I a passar una bona estona a la fresca, esperem que sigui a la fresca. Què més propostes teniu? Perquè després arriba dissabte i la festa sigue.
1: Dissabte jo crec que és un dels millors dies, tant per les activitats que fem nosaltres, com les que fa Per Anton, com les que fa les organitza totes les entitats que tenim al poble. Crec que és un dia bastant, bastant important, bastant també divertit. Nosaltres comencem a les 12 amb el que és la xaranga de Bartomeus, acompanyat de la xaranga Bermutxó, que bueno, és una xaranga de Tortosa. I bueno, aquest any sí que ha canviat una miqueta el que és la distribució i l'organització, perquè volíem complementar-nos una miqueta amb el Sarau, que fos quasi una activitat dirigida cap allà també.
2: Sí.
1: I comencem el que és aquí, aquí a la ràdio de Montornès, i primer fem la primera parada a la pastisseria Vinyallonga.
2: Ah, molt bé.
1: Fem allà la primera parada i després d'una estona allà marxem cap al forn de Pa Helena, que és la segona parada, i després d'allà ja pujarem cap al Sarau i la xarangada continuarà allà.
2: Molt bé. Clar, això comença a les 12 del migdia.
1: A les 12 estem aquí i ja comencem pues, cap a la 1:30, estem més o menys allà al que és el Sarau, sí.
2: Molt bé. Més coses, perquè dissabte hi ha un munt de propostes.
1: Sí, després del que és el sarau del migdia, després de dinar, la gent, bueno, després baixarem a la plaça Pau Picasso, on conjuntament fem la quarta i la cinquena prova, que és l'estirada de corda infantil a les 6 i l'estirada de corda adulta a les 6 i quart. I bueno, després del correfoc adult fem la batucada verdigroga, que és una activitat conjunta amb Pere Anton, on bueno, acompanyarem a tota la gent després del correfoc cap a la zona de concerts.
2: Molt bé. Anem a diumenge, que aquest any diumenge és l'últim dia de Festa Major.
1: Diumenge és l'últim dia i amb això tenim la nostra vermofarra, que també és la
2: nostra activitat. Hombre, un clàssic,
1: que,
2: no?
1: Sí, és un clàssic ja del que és de Montornès i de Bartomeus. La vermofarra, que serà de 2 a 4... A les 3:45 fem el veredicte de la setena batalla de Penyes, que es fa ja mateix a la plaça Pau Picasso, i després pues, la nostra activitat, jo crec que més potser essencial o més innovadora, que és la cara B. És un...
2: La cara B, explica això.
1: La cara B, doncs, és també una de les activitats que volíem fer nova aquest any. Teníem moltes opcions, jo crec que aquesta va ser la millor. Més que res, que diumenge és l'últim dia de Festa Major, volem com dir adeu a la Festa Major d'una manera gran, i bueno, és aquest tardeo que agafa entremig abans de lo que és el Castell de Focs. I res, bueno, és un tardeo pues, adequat a tothom, es fa ja després de la vermofarra i bueno, convidar a tothom que vingui i que passi una bona estona. Convidem a tothom a que acabi l'estiu de la millor manera possible, que vingui a totes les activitats possibles, que es faci el seu croquis i miri a veure com pot anar a totes les activitats, però bueno, que gaudeixi d'aquesta Festa Major, que està tant l'Ajuntament com totes les entitats treballant el màxim possible perquè surti perfecte.
3: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Bé, doncs, fins aquí arribem avui. Dir-vos que ja teniu a la ràdio La Carta el primer programa d'aquesta temporada del 2026-2027, que també tindreu una nova oportunitat d'escoltar aquest mateix programa el d'avui dia 8, al Territori Nocturn d'avui a les 10 de la nit. Per si heu arribat tard, per si voleu repetir, per si us heu perdut alguna cosa, doncs avui a les 10 del vespre tenim Territori Nocturn, que hem parlat amb la Clàudia Fernández, que s'ha incorporat a l'equip de la Intersecció d'aquesta temporada, que ens ha recomanat Genesi, una sèrie que té molt bona pinta.
4: Sí.
0: I també hem parlat del Vallès Escrema Fest, aquest festival de la Masia Mas Ferrer, que estarà l'11 d'octubre. També hem repassat com ha estat una mica el primer dia del col·le, quan podem fer les inscripcions als cursos de català. Hem celebrat el cumple de Vichy. És que no ens ha faltat detall, avui, Sergi.
4: Com ens ha capigut tot?
0: Home, doncs mira, així, molt ràpid, pim-pam. I demà també ens haurà de capigar molta cosa, perquè s'incorporarà aquesta temporada de nou l'Estanis Serrano i la seva secció del Montornesenc del Mes, una secció que vam incorporar la temporada passada, que ens va agradar molt i que tornarà a partir de demà, una secció mensual. I atenció, perquè l'Estanis ve amb el seu convidat més jove de la història.
4: Ha començat amb joventut aquesta temporada.
0: Sí, sí, aquest any començarà amb una persona jove però molt coneguda al poble. A més d'això, també parlarem de com haurà anat la presentació de les postres de Festa Major. Ja us diré si m'han agradat, si no m'han agradat, com són aquestes postres. I també el Miquel Zafra tornarà a estar amb nosaltres amb una nova entrevista musical, com tots els dimecres. Jo crec que no us ho podeu perdre. Estarem aquí després del butlletí informatiu de la 5 a Pontet per poder compartir una nova hora amb vosaltres. Avui de moment marxem, que gaudiu molt del dimarts i fins demà.
4: Fins demà, Mireia.
3: Ràdio Montornès.
5: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
6: De Joan Maragall escoltarem el gran poema, la gran obra Cant del Retorn. És un poema llarg, musicat per Xavier Ribalta també. En Xavier Ribalta n'ha fet una versió molt llarga. Llavors, per estalviar paraules, escoltem primer la part recitada d'aquest cant i després la part cantada d'aquest cant. Cant que parla dels soldats que venen cansats, plorant, però que al final els dona un toc d'alegria en què diu: no ploreu, canteu. Cant del retorn. Tornem de batalles, venim de la guerra i no portem armes, pendons ni clarins. Vençuts en la mar i vençuts en la terra, som una desferra, duem per estela taurons i dofins. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Pel mar se us avança, la host malicenta, que branda amb el brand de la nau que la du. Adeu, o tu, Amèrica, terra furienta, som dèbils per tu, germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Venim tots de cara al vent de la costa, encara que ens mati per fred i per fort, encara que restin en sense resposta més d'un crit de mare quan entrem al port. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. De tants com me manquen, duem la memòria dels que sofriren, de lo que hem sofert, de la trista lluita sense fe ni glòria d'un poble que es perd. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Digueu-nos si encara la pàtria és prou forta per oir les gestes que li hem de contar. Digueu-nos, digueu-nos si és viva o si és morta la llengua amb qui l'haurem de fer plorar. Si encara es ven viu el record d'altres gestes, si encara les serres que ens han d'enfortir s'aixequen serenes damunt les tempestes i bramen llurs boscos el vent ponentí. Germans que en la platja plorant espereu, no ploreu, rieu, cantem.

0: és per nosaltres.
1: Radio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves, a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
4: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.

Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Alari està al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i avui dedicarem el nostre programa a repassar algunes de les més interessants novetats perifèriques que hem rebut en les últimes setmanes.

Doncs la primera novetat és aquest àlbum que es diu Dying Thieves for Love i està signat per Chris Driver, un escocès que des que el vam descobrir en el seu àlbum de debut, Blackwater, l'any 2006, l'hem seguit molt constantment perquè és un home que ens agrada molt. Ha demostrat ser un cantautor amb un estil propi i un repertori molt atractiu, partint, a més, sempre d'un folk contemporani. Aquest ja és el seu sisè àlbum en solitari i, a part d'aquest sisè àlbum, ha col·laborat també amb moltíssims d'altres artistes. Chris Driver, nou àlbum, Dying Thieves for Love.

Chris Driver, 20 anys de carrera i realment disc a disc demostrant que és un personatge d'una qualitat per sobre de la mitja. Escocès, nascut el 1978, aquest és el seu nou treball, Doing This for Love. La segona novetat que us presentem avui està signada per una cantant nord-americana que es diu Yepa.

Doncs aquesta novetat acabada de sortir es diu Jean, a l'LP. Ella es diu Jebba, que no és altra que la jove de nascuda a Arkansas al 95, 31 anys té, que es diu Abigail Elizabeth Smith, una dona molt curiosa des del punt de vista que la seva joventut no porta a fer esperar arranjaments d'aquesta qualitat i d'aquesta sofisticació. Com us he dit, és d'Arkansas, té 31 anys i Jean és aquest àlbum que acaba de publicar i que és el segon disc que ha cridat molt l'atenció a tota la premsa anglosaxona.

Es diu, o s'ha dit, Yebda, malgrat que ella es diu Abigail Elizabeth Smith, és d'Arkansas, i aquest és el seu segon àlbum, es diu Jean. I anem ara amb l'àlbum de debut d'una noia cantautora escocesa d'origen hindú afincada a Glasgow. Es diu Radhika.

Es diu Radica i és el seu àlbum de debut. El disc es diu Cine Pop i és la filla del baixista dels Sub Dragons, una banda que va ser molt reconeguda als anys 90, una època molt, diguéssim, daurada del pop britànic. Doncs Radica acaba de debutar, molt jove, i la manera en la que debuta també té molt a veure amb aquella manera i específica, sobretot del nord d'Anglaterra, d'Escòcia, de fer un pop molt basat en guitarres i veus. L'àlbum, insisteixo, es diu Cine Pop.

I ja tenim aquí, sencer, el nou treball de Aldous Harding, un dels discos més interessants que hem rebut les últimes setmanes. L'àlbum es diu Train on the Island i ella, que arriba des de les Antípodes, des de Nova Zelanda, jove, 36 anys, al costat d'altres veus, també com les de Nadia Reid o Marlon Williams, ha arribat a mostrar que aquella

Des de Nova Zelanda, el cinquè àlbum d'Aldous Harding. Es diu Train on the Island. I una sorpresa molt curiosa i agradable ha sigut la del disc de Pina Palau. Amb aquest nom ens vam preguntar d'on havia sortit i sabem que viu a Zurich, és Suïssa, i aquest és el seu tercer àlbum. Es diu You Better Get Used to It.

Es diu Pina Palau, és de Suïssa, instal·lada a Zúric, i aquest és el seu tercer àlbum. Es diu You Better Get Used to It, i la veritat és que ens ha sorprès molt també la bona rebuda que ha tingut aquest tercer àlbum en tota la premsa internacional. La veritat és que té un estil molt personal en què les cançons funcionen com a gairebé entrades d'un diari íntim. Molt poca informació personal tenim d'ella i encara pues, ens preguntem d'on surt aquest cognom. Es diu Pina Palau.

Ferran Palau, aniversari feliç és el seu dins d'aquest any 2026. Al seu costat, com sempre, el Jordi Matas, el seu cosí, arranjador, excel·lent guitarrista i un resultat fantàstic en aquest àlbum. Aniversari feliç.

Ferran Palau, un personatge que ha creat tot un estil, una manera molt personal d'interpretar, de composar i de fer cançons, que també ha tingut, evidentment, la seva repercussió i la seva influència en d'altres veus, per exemple, la de la Sabadellenca, Venus.

0: jugábamos al escondite, jugábamos a la palma corrida, que se llamaba.
1: Es tracta del tercer àlbum ja de Venus, que en veritat es diu Valeria Núñez Saurí i és de Sabadell. La veritat és que en tres àlbums s'ha demostrat un crescendo realment important, una evolució molt interessant pel camí de l'indie pop electrònic. És, com us deia, de Sabadell, és totalment millennial, va néixer el 2000, té 26 anys i es diu realment Valeria Núñez Saurí. En definitiva, Mai vista trista és el títol d'aquest nou treball del 2026 de Venus.

Venus, un talent molt jove de Sabadell que seguirem amb molta atenció. Mai vista trista, aquest és el títol del seu últim treball. I nosaltres ens acomiadem, l'Aleix Salari, el control de so, el Jordi Tortós d'aquí, el micròfon. Deixem enrere aquesta edició de novetats de Perifèries amb la de Ellie O'Neill, l'àlbum de debut d'aquesta jove irlandesa en què el minimalisme i el intimisme són protagonistes. Fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dimarts, benvinguts i benvingudes a aquest dimarts 8 de setembre de 2026. Què tal, com esteu? Nosaltres ja preparats per començar una nova aventura, la que ens toca avui. I vosaltres, doncs, suposo que cadascú a les seves tasques, potser treballant, potser a casa fent les coses que no es fan soles, potser a la botiga, és hora d'obrir a Montornès, 10 del matí, moltes botigues comencen la seva jornada laboral, de matí i de tarda, obren portes, col·loquen una mica tot allò que tenen pendent i comencen, doncs, a atendre els usuaris o usuàries, a totes les persones que s'apropen al comerç local. Sigui com sigui, des d'aquí nosaltres, doncs, volem compartir aquest matí, acompanyar-vos, saludar i sobretot informar de tot allò que és notícia al voltant nostre. Per fer-ho, doncs, tenim el Miquel Zafra, que com sempre està a l'altre costat, molt a prop nostre. Miquel, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom.
1: Bon com dia. Esteu? Doncs aquí estem, de dimarts, segona setmana de setembre. Tot fa olor a festa major, tot, pràcticament, al municipi. I surt un tema i el tema va acompanyat de festa major. És normal, la tenim a tocar. Ja sabeu que Montornès sempre és festa major, la tercera setmana del mes de setembre. És al voltant d'aquella data quan acomiadem l'estiu i donem la benvinguda a la tardor, i també és en aquell moment on pràcticament Montornès diu cada any adéu a l'estiu. I ho fem mitjançant, doncs, les nostres tradicions, la nostra cultura, les nostres penyes. Cada poble té les seves. Nosaltres aquí tenim els grocs i els verds. I la veritat és que la festa sempre ha estat una bona excusa per acomiadar una estació. Però nosaltres, a més d'això, doncs sempre intentem estirar una mica més de la corda. I avui us porto quatre notícies allò a l'àmbit local i després alguna cosa de la comarca, perquè la comarca també bull. I moltes vegades ens oblidem que tenim a tocar Montmeló, Vilanova, Parets, Sant Fost, Martorelles, tots aquests pobles, vallromanes, que voltegen el nostre poble, Montornès. I crec que també hi ha coses que són importants. De fet, ahir em va sorprendre una notícia dins de l'àmbit comarcal i avui la porto perquè més o menys tothom sàpiga aquestes qüestions. Però res, parlàvem ara a nivell privat, el Miquel, jo i la Mireia, que la Mireia també la tenim per aquí, perquè avui hem començat el col·le, avui ha començat el col·le, ha estat el primer dia lectiu, tot i que ha començat amb una vaga. Ahir es va fer una presentació d'aquesta nova etapa. Després us donaré més detalls. Però parlàvem a modo privado, doncs, la nit que hem passat. Que hem passat, sembla ser que tots tres, una mica de nit de... Com es diu? Del loro, diu el Miquel. La nit del loro. Doncs
2: sí,
1: això, no?
2: Una mica
1: jo sempre dic,
2: dur, no?
1: Jo sempre dic nit toledana, que és quan fa molta calor i no puc dormir. I aquesta nit...
2: Jo és que no he passat cap nit a Toledo, o sigui, no podria dir si és una nit toledana o no.
1: No, no has passat
2: cap... Tu has passat nits,
1: sí,
2: a Toledo?
1: Sí,
2: per
1: sí,
2: bé,
1: sí, sí, sí.
2: Jo
1: sí,
2: no.
1: Sí.
2: Jo, no? Mira, no, és una ciutat, la ciutat imperial, que diuen Toledo, no he visitat Toledo.
1: Doncs sí, sí, la veritat és que fa molta calor, està a prop de Madrid.
2: Sí.
1: És una ciutat maquíssima, si teniu oportunitat visiteu-la. Mucha cuesta arriba y cuesta abajo. Una mica com Cadaqués, que subes i bajes, subes i bajes, però són pobles molt xulos, vull dir, i després allà fa molta calor, a l'estiu fa molta calor. Re, Miquel, que jo he tingut aquesta nit així de dormir poc i malament, a les 3 del matí ja m'he despertat, m'he tingut que aixecar, he començat a donar voltes i dic, lo pongo o no lo pongo, lo pongo o no lo pongo, perquè la clatellada de la llum al mes... Ha estat sonada,
2: no?
1: Home.
2: Has notat això de posar l'aire condicionat?
1: Pràcticament el doble. Pràcticament el doble. i he pensat, mira, tu, queden 4 dies d'estiu, és igual, després vindrà el fred i també haurem de posar la calefacció. Dic, mira, saps què? Que le doy al botó i que tiré tota la noche. I tota la nit, com que el tinc al passadís de casa, que no el tinc dins l'habitació, però és veritat que resseca tot i que és bastant incòmode. Però també és molt incòmode tenir calor i no poder dormir. Llavors, al final, m'he aixecat i he dit, mando en mano i cling. I hasta las 7 que... 6 y media, 7 menos cuarto que me levanto, doncs he estat amb l'aire condicionat. Molta calor. La Mireia també ens explicava que amb finestres obertes i tot feia molta calor, que no ha pogut dormir, i tu també has tingut una nit una mica moguda.
2: Una mica dura, sí, però bueno, és el que estem. Encara tenim aquestes temperatures. Sembla ser que van en davallada i que possiblement doncs, demà, entre demà i demà passat, podem tenir algun plogim. A veure si refresca una mica o al contrari. Encara aquesta humitat fa que
1: Tinguem
2: més sensació
1: més.
2: Encara de xafogó, no?
1: De calor.
2: I de calor, no?
1: És veritat. A veure què passa, no? Haurem de... Jo tinc moltes ganes de dormir amb la finestra oberta unes quantes nits, allò que entre el fresco i que sigui aire natural, perquè és veritat que l'aire condicionat, doncs, és un aire... Clar, té un gas, no? I...
2: Bueno, resseca no molt l'ambient perquè agafa tota aquesta humitat, precisament, que hi ha l'espai... que després és la condensació aquesta que veiem que la màquina acaba traient l'aigua, doncs és tot l'aigua també que agafa de l'ambient, no? Per tant, resseca molt l'ambient.
1: Resseca molt, sí. I la veritat és que no és molt agradable. Però, en fi, que és difícil combinar aquesta tendència de calor i si no tens aire condicionat és molt, molt complicat. Re, hi ha moltes persones que ja estan pensant a l'hivern posar-se l'aire condicionat per quan arribi l'estiu, perquè aquest estiu els preus dels aires acondicionats s'han disparat, és normal. Sempre
2: ha pujat molt la demanda d'instal·lació.
1: Clar, clar.
2: Més d'un 10%.
1: Això diuen.
2: Haver vist en alguna notícia.
1: Sí, això diuen. Doncs re, ja veurem.
2: Instal·ladors també col·lapsats. També, clar. Molts d'ells, que sembla que ser... que no hi ha tants instal·ladors, tantes persones que tinguin aquesta titulació o aquesta capacitat de muntar aquest tipus d'equips i estaven saturats, també.
1: Sí, sí, és veritat. Ha estat un estiu molt dur per ells, que han treballat, clar, tots els dies. De fet, hi havia llista d'espera, perquè jo he demanat pressupostos i demés, i inclús hi havia llista d'espera. Finalment vaig arreglar el que tenia espatllat i no he tingut que fer canvi, però sí. Doncs res, anem, Miquel, si et sembla, són les 10 i 14 minuts, anem a repassar una mica. Divendres, Montornès commemora la Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional i cultural. Serà a partir de les 11 del matí, com sempre, allà davant de l'Ajuntament. Com és tradició, la jornada començarà amb la hissada de la Senyera per part de representants de la policia local, amb l'acompanyament musical de la coral La Lira, els dansaires montornesencs Anna Boner i Júlia Espies. Acompanyades pel nostre músic Dani Garrido, interpretaran el ball de l'homenatge. Es faran les ofrenes florals i hi haurà actuacions de l'esbarra dansaire Rosa dels Vents de Vilanova del Vallès i la colla bastonera de l'Associació Bruixes de Montornès, que també es dona a conèixer aquests dies. La commemoració de la Diada clourà amb una ballada de sardanes oberta a tothom. De divendres volem recordar també que ja es poden presentar recursos per a aquella resolució de les beques de menjador. En el seu moment us vam parlar de les beques de menjador per al curs 2026-2027. De les 486 sol·licituds es van resoldre favorablement 392 i el motiu principal de totes les que s'han quedat desestimades és la superació dels llindars de volum de negoci, renda familiar o capital mobiliari que estableixen les bases per fer aquesta convocatòria. Per valorar si es donen les condicions per presentar un recurs, les famílies a qui s'hagi denegat l'ajut poden demanar cita prèvia amb el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament trucant al 93 572 11 70. Bé, també volem recordar que ja tenim obert el termini d'inscripcions per participar a aquesta festa major en el concurs de balcons. La Raquel Marco, dinamitzadora de la Unió de Botiguers, vindrà aquesta setmana a la ràdio i ens donarà tots els detalls d'aquest concurs. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Unió de Botiguers i que repartirà 300 euros en premis. 150 per al millor aparador i 150 per al millor balcó. Els premis tindran format de targeta regal que es podran bescanviar als establiments adherits a la Unió de Botiguers. Amb la targeta Som Comerç. Teniu per apuntar-vos fins al 17 de setembre. Les decoracions hauran de romandre del 17 al 21 i el 22 es donaran a conèixer els guanyadors. Per apuntar-vos, cal que envieu correu a la ubm@ubmontornès.cat i podeu consultar les bases d'aquest concurs a la web de la Unió de Botiguers, ubmontornès.cat. Més endavant us parlaré d'un tomb per la història de Montornès, perquè tenim una activitat també molt maca dins les festes majors, però com que és per el dia 18, encara tenim temps, és una proposta, una petita sortida de la plaça Joaquim Mir, un petit viatge pel passat de Montornès, tot passejant pels carrers del centre, descobrint com era el poble i quan i com es va transformar amb la construcció de la carretera, la BB-5001. És una proposta molt interessant i ja us en parlaré amb més detall. Com us deia, anem a la comarca perquè s'ha mort als 82 anys el José Luis Mingote, de Parets. És exmecànic de la Derbi i va presidir uns 10 anys l'Associació Ciclista de Parets. A Parets és on residia aquest home, el José Luis Mingote. Segurament que el cognom us sonarà i us sonarà bé. Va ser durant anys mecànic de l'equip de competició de la Derbi. Va morir aquest dissabte, al vespre, als 82 anys, a Parets, al municipi on va viure durant molts anys. El Mingote va ser durant gairebé una dècada president de l'Associació Ciclista a Parets, ja dissolta, i era el pare de l'alpinista Sergi Mingote, que va morir també, recordem, en un accident al K2 al gener del 2021 i que també havia estat alcalde de Parets amb el PSC. José Luis Mingote va morir al poble de Massalió, a la comarca de Matarranya, però pertanyent a la província de Teruel. De fet, el comiat es farà dilluns, es va fer ahir al mateix municipi. Mingote hi havia comprat fa anys una casa on passava llargues temporades i ell i la seva dona, la Juana Moreno, es van anar instal·lant de manera permanent durant els darrers anys. El José Luis Mingote va ser mecànic de professió i treballava a la Derbi. Va formar part d'equips de competició i va treballar al costat de pilots com l'Àngel Nieto, el Ricardo Tormo o ja a la darrera etapa a finals dels anys 80 l'Àlex Cribiller. Es va jubilar amb 58 anys. El Mingot era molt aficionat al ciclisme de carrera i això el va portar a implicar-se amb el Club de Parets. Va col·laborar amb el Jordi Seguer i el Carles Font en la confecció d'un llibre sobre el ciclisme al poble que es va publicar el 2016. Doncs hem acomiadat també aquest veí de Parets molt conegut, el José Luis Mingote. I també m'agradaria dir que el Vallès Oriental està a la cua de les comarques metropolitanes en la creació d'habitatge protegit. És una altra de les notícies que arriben des de la comarca. Només van qualificar amb aquests pisos construïts el 2020 i el 2025. I és que al Vallès Oriental hi ha uns 8 habitatges de protecció oficial per cada 1.000 habitants, prop de 3.600 en total, segons ha informat l'Agència d'Habitatge de Catalunya. L'oferta va créixer, però encara es queda molt enrere respecte a altres comarques metropolitanes. El 2020 i 2025 es van finalitzar 4.693 pisos i se'n van qualificar 282 com de protecció oficial, el 6,1. En canvi, el Vallès Occidental va assolir un 9,8, el Garraf un 11,7, el Maresme el 16,4 i el Baix Llobregat un 21,7 i el Barcelonès un 27,1, segons ha informat IDESCAT. Tot i això, doncs encara queda molt per fer. L'any passat també es van posar en marxa obres de protecció oficial que aviat sortiran a les estadístiques del IDESCAT. Es tracta d'aquells pisos que s'estrenaran a l'Ametlla, a Palautordera, a Vallromanes i Vilanova i ampliaran més el seu parc a Caldes, les Franqueses, la Garriga, Granollers, Llinars, Montmeló, Montornès, la Roca i Sant Celoni. I aquestes són les dues notícies que us porto de la comarca. Anem ja a recordar que avui és el Dia Mundial de la Internacional d'Alfabetització. El Dia, perdó, Internacional, que no Mundial, Internacional de la Alfabetització. I és que cada any, com el d'avui, guanya importància des de la ONU a través de la seva commemoració que es va fer a l'any 65. L'objectiu és avaluar com ha millorat la taxa d'alfabetització dels països membres per aconseguir arribar a l'agenda 2030. També és el Dia Internacional del Periodista. Des de l'any 1958 se celebra el Congrés d'Organització Mundial de Periodistes que dut a terme a Bucarest, a Romania, i es va establir el 8 de setembre com a Dia Internacional del Periodista. Doncs felicitats a tots els periodistes, que per aquí tenim uns quants. És el Dia Mundial de la Fibrosi Quística, el Dia Mundial de la Fisioteràpia, el Dia del Cooperante i la Setmana del Aprenentatge Digital. Avui hem de felicitar a Camino, Adela, Adrián, Victòria, Fuensanta, felicitats, Gràcia, Aurora, Idoia, Guia, Ainhoa, Meritxell, Maria, Covadonga i Núria. Felicitats a tots i a totes les que avui estem de sant celebrant el nostre dia.
2: Avui és el teu sant, Núria?
1: Doncs sí.
2: Moltes felicitats.
1: Moltes gràcies. Cada 8 de setembre tenim el Dia de les Verges Trobades i per això avui se celebren tots aquests sants. I des d'aquí, doncs, moltes felicitats. Anem a recordar que avui també hi ha aniversaris. Aniversaris que posem allò al punt. I us diré, doncs, que avui, per exemple, celebra el seu aniversari el Carlos Rodríguez. Felicitats, Carlos. El Julián Eusebio. Felicitats, Julián. I, clar, totes les persones que tinguin a bé pujar al santuari de Núria, doncs que sàpiguen que les Núries pujan de manera gratuïta al tren cremallera, per si no ho sabíeu, avui i tots els dies de l'any, presentant el DNI. I fixeu-vos que també hi ha una cosa que fan als restaurants de Barcelona que jo desconeixia i que em van comunicar fa uns quants dies per Messenger, que a Barcelona hi ha molts restaurants que donen de menjar gratis a totes les Núries que vagin amb el DNI. No sé si són 5 o 6 restaurants que fan aquesta proposta. S'ha de reservar, això sí, i la veritat és que funciona des de fa molts anys. Val la pena també que feu una ullada i busqueu, perquè potser us porteu alguna sorpresa. I res, nosaltres comencem, com sempre, amb una mica de música, no, Miquel?
2: Sí. I tant que sí, vinga.
1: Doncs vinga, Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem a recordar que avui hem convidat al Miguel del Hoyo, el protagonista de la Festa Major, perquè és el nostre pregoner. El veí ens parlarà avui de les postals del pregó i de la nova exposició que veurem a Can Saurina. La comunitat educativa dona la benvinguda tota plegada al nou curs i ho fa amb una trobada ahir al Teatre Margarida Xirgo. Avui tindrem més dades, però també la Mireia Toledo ens parlarà del primer dia de classes. És dimarts i, com és habitual els dimarts, Elisabet Rebolló, la nostra coach, ens porta consells per tornar de vacances. Com podem superar la crisi postvacacional? I des de Torrijas intentarem connexió via telèfon amb Miqui Barba. Encara el tenim allà, gaudint de l'estiu, i avui té diverses propostes sobre la taula. Madonna, Aitana, l'Oreja de Van Gogh i d'altres qüestions que parlarem a la secció de televisió. No us ho perdeu. Tot això aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. És la Noelia García qui ens apropa aquesta qüestió. Bon dia.
7: Bon dia. Avui continuem amb calor i altes temperatures, especialment a l'interior. Màximes de 37 graus a Igualada i a Manresa, 36 a Sabadell i a Vic, 33 graus a Barcelona i 32 a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Durant aquest matí, sol i cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda, amb el pas d'un front, el cel quedarà cobert i al vespre no es descarten ruixats i tempestes al Prepirineu. Bufa vent fluix, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
6: Doncs ja veieu, aquí tenim el temps, demà més, però recordeu, avui, farmàcia de guàrdia, la farmàcia Balcells. La trobareu al carrer Riu Mugent, número 7, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, 061 112 o al telèfon d'emergències de la policia local, el 93572 1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
8: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
9: Comercial Solar.
10: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
9: Comercial Solar.
10: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
9: Comercial Solar.
10: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
9: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
5: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Ahir al matí, el Teatre Margarida Xirgo es va quedar petit per acollir a tota la comunitat educativa del municipi i donar la benvinguda al nou curs 2026-2027. Hi van assistir professors i professores de tots els centres educatius, així com de les escoles bressol, els centres infantils, juvenils i de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. L'objectiu de la trobada, segons va declarar l'alcalde i regidor d'Educació, José Montero, és que els professionals es puguin conèixer entre ells i elles i poder tractar un tema concret que enguany ha estat el benestar.
11: Ens permet conèixer i que es coneguin els professionals entre ells, també els que són
1: nouvinguts a Montornès, que venen per primera vegada a algun centre o a algun equipament. Per tant, llancem aquesta idea de comunitat, de començar a treballar. Aprofitem sempre per treballar algun tema específic amb algun especialista que sigui un estímul també d'aquesta reflexió, diguéssim, inaugural del curs, i ho valorem molt, no? Per tant, avui està sent, perquè veiem un èxit, no? Hi ha una presència molt àmplia, això vol dir que els professionals tenen ganes, que valoren aquesta trobada, que recuperem després d'un parell d'anys sense funcionar, i esperem que això sigui un bon punt de partida, diguéssim, del que ha de ser aquest curs.
6: Com dèiem, el tema per reflexionar enguany ha estat el benestar. En Ramiro Ortegón, de l'entitat CER, ha estat l'encarregat de conduir una conferència en la que va parlar de l'autobenestar per transmetre-ho a la resta.
2: Treballem sobretot sobre el benestar del professional, a un espai de treball on poder fer autoreflexió en relació a com el benestar es construeix en les relacions i també en la cura del professional, i com podem promoure el benestar dels infants a través de cuidar-nos nosaltres com a equips. A més, en un moment en el que, quan el món està mogut, és molt necessari que nosaltres trobem molt el nostre centre, i mai millor dit, els nostres centres estan en benestar. Així comencem amb un llenguatge compartit, el poder treballar una mirada de benestar en tota una comunitat i tot un territori ens permet poder treballar amb un mateix criteri de cara a poder cuidar els infants, adolescents i també les famílies que necessiten del nostre acompanyament. A poder acompanyar o poder apostar també per poder iniciar un curs des del benestar com a bandera és també tota una aposta de política pública que ens permeti poder arribar a on estem reivindicant que volem arribar, que és estar millor.
6: La tècnica d'infància, Esther Bello, ha posat en valor el fet de reunió professionals de l'educació, formal i no formal, i ha recordat quins serveis s'ofereixen al poble.
3: Està la part formal, però la part no formal, un cop acaba l'escola, tots els agents que eduquen. Llavors és molt important tenir aquesta part en compte, perquè incideix molt més del que ens pensem en aquests resultats educatius que han de tenir els infants, joves i adolescents. Pintor Mir, Peixera, tenim dos equipaments infantils, que això passa en molt pocs pobles, tenim pressupostos participatius infantils, per tant ja els demanem que formin part de la gestió.

0: mirada molt extensa del tema educatiu.
1: L'Adrià Martínez és el director de l'Escola Palau d'Ametlla i ell afirma que cal continuar treballant per aconseguir moltes més millores en el sistema educatiu.
2: A nivell d'expectatives amb el departament crec que han donat màxims i el que és important és no perdre les converses i seguir treballant per unes millores del sistema educatiu, tot i que em sembla que ara no s'aconseguirà gaire cosa més. Sabem que hi ha centres que tindrà més seguiment i altres no tant, i la qüestió és que els sindicats puguin seguir tenint unes converses amb el departament per intentar aconseguir afiançar una sèrie de millores que necessitem al sistema educatiu.
1: En aquest sentit, l'alcalde i regidor d'Educació, el José Montero, ha dit que donen suport a aquestes reivindicacions.
3: Conscients de que la comunitat educativa està en una situació tensa, no? Va acabar el curs amb moltes dificultats. Nosaltres donem suport, evidentment, a les reivindicacions, compartim la preocupació i també oferim el nostre compromís de la millora contínua i de dedicar els recursos que siguin necessaris.
1: El curs 2026-2027 ha començat avui, justament avui, i ho ha fet amb una vaga convocada pels principals sindicats.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: La cultura.
1: La que hi ha a cada porta i a cada balcó.
0: La de qui escriu i la de qui assaja.
1: La de qui busca i la de qui escolta.
0: La de qui obre finestres on abans semblava que no hi havia res.
1: La que pren vida perquè tu hi ets.
0: Tu també en formes part. El teu gest t'ho canvia tot.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Doncs ja sabeu, avui tenim el gust i el plaer de tornar a parlar amb ell. És aquest montornesenc que es diu Miguel Santiago del Hoyo, que tothom coneix ja, creador de les postals del projecte Montornès Ciutat. Una data important és que ja, a tocar, tenim el pregó, que com sabeu,

0: ens el farà ell allà a la Pau Picasso. Després d'exposar al Casal de Cultura, el montornesenc de l'Ollo ens arriba amb noves postals fotogràfiques i una nova exposició. Tot això ens ho explica aquí, a les Mañanes de Ràdio Montornès. Bon dia, Miquel.
1: Hola, bon dia, Núria.
0: Com estamos? Què tal? Com estàs?
1: Bé. Sí, treballant ja. Tornem a...
0: Ai, ja hem tornat a la rutina, a la normalitat, s'han acabat les vacances, però, escolta'm, el sol t'ha tocat, eh?
1: Sí, no? Bueno, ja està, ja... Jo crec que ja no podré prendre més, perquè ara ja... Ja, diuen que demà ja baixen les temperatures, o sigui que, bueno, després ens queixarem, no?, de la calor que, ostres.
0: És veritat. Doncs res, Santiago de l'Ollo, Miquel Santiago de l'Ollo, tornes als matins, explica'ns una mica com va sorgir aquesta invitació a que facis el pregó. Explica'ns una mica que vas rebre una trucada, una visita, com va ser aquell moment?
1: Bé, jo sé que es feien reunions per al tema aquest de les postals i no sabien qui era la persona que feia aquestes postals, la comissió de festes, l'Anna i la Pepa d'allà del Casal de Cultura, i suposo que ells han decidit de que, bé, o sigui, em van proposar que si volia ser pregó, o sigui, jo els agraeixo molt. Al principi pensava matar-los a tots.
0: Com? Com vas rebre aquesta notícia? Qui te la va donar?
1: Aquesta notícia me la va donar, la primera persona que me la va donar va ser la regidora de Cultura, la Mercè, m'ho va donar ella. Vaig anar, vaig a parlar amb ella, m'ho va proposar i jo, ostres...
0: I tu què vas pensar?
1: Pues que no podia.
0: Bàsicament, això d'entrada, no?
1: No, sí, però bueno, no podia perquè anava fora i tot això, però bueno, era una cosa que no es podia, no es pot rebutjar, o sigui, quan t'ofereixen ser pregó has de dir que sí, o sigui... No, has de dir que sí. I, bueno, i ara vaig entenent que, ostres, és un privilegi ser pregó per una cosa que,
0: home,
1: bueno, que jo ni pensava que...
0: Que t'ho haurà dit molta gent, home, ser pregoner al poble,
1: sí,
0: no?
1: Sí, em fa gràcia, no?, perquè hi ha gent que no em conec i així que et miren, no?, dient, tu ets el pregó, no?, no sé què. Digo, sí, m'ha tocat, digo...
0: M'ha tocat, digo.
1: Va com va, o sigui...
0: Però estàs content o no?
1: No, sí que estic content, però clar, estic nerviós també perquè, clar, ja tinc el que he de dir, no? Però que, clar, has de parlar davant de molta gent, no sé quantes persones aniran, potser que no vagi ningú, no?
0: No, però... no pensis això perquè segurament que la plaça Pau Picasso estarà omplerta perquè, a més, abans del pregó hi ha balls, hi ha activitats,
1: sí,
0: vull dir que hi haurà molta gent i, a més, tens el teu club de fans en particular,
1: de fans.
0: Perquè, escolta'm, clar, hi ha gent que s'ha acostumat a aquestes postals i allà als punts on les tens encara a dia d'avui venen a buscar-les i hem de dir que això va començar ja fa un any,
1: una mica més d'un any,
0: no?
1: Sí, jo vaig començar, o sigui, fa 3 o 4 perquè vaig començar a fer fotos, el que passa que jo no pensava que faria això, o sigui que porto 4 anys amb el projecte aquest pràcticament, però sí, porto un any i una mica més amb aquest projecte.
0: Explica'ns una mica el número de postals que has fet, què ha passat, perquè em sembla que també has rebut una subvenció. Les persones que estan intercanviant postals com si fossin cromos, que és la locura de les postales en Montornès, explica'ns una mica per quin número de postals anem, on la gent pot començar a trobar-les.
1: Sí, bueno... bueno, en principi, gràcies a l'Associació Cultural Palau del Matla, que em va recolzar, em va demanar la subvenció, van demanar la subvenció a l'Ajuntament, l'Ajuntament va acceptar, i gràcies a la gent del poble, són diners nostres, no? O sigui que us agraeixo molt, eh? Postals, doncs, bueno, teníem fins a les 50 i ara n'hem tret les 51, les 52 i les 53 de colors, d'acord? Fins ara tenim fins a la 53, encara continuo fent. I de part hem tret una nova edició de persones, que es diu Persones. Són persones del poble que, bueno, que resulta que, ja us contaré una mica més la història de com vaig començar realment. Són persones que ja, o que estan o que ja no hi són, no? Però, bueno, demanant permís sempre.
0: A veure, deixa'm-ho veure.
1: Mira, jo et presento aquí tres de les 11 que encara les he de demanar. Tenim tres, potser ara arribin unes altres tres i com he de fer la posició aquí baix mateix, a la sala aquí de Can Saurina, doncs les presentarem.
0: Molt xules. Molt xules. De Merci. Gent que no sé si encara hi són, alguns potser sí, d'altres ja no, no?
1: Sí, hi ha de tot, sí, hi ha de tot.
0: Molt xules.
1: Sempre això, sempre comentant-hi a la persona que si estava d'acord i que sí, molt il·lusionada. La gent no té problemes a l'hora d'aquestes coses.
0: Clar.
1: A més, així no ens oblidem d'ells tampoc, no?
0: Clar, perquè, jo crec que és
1: si
0: important.
1: Perquè si les tindrem al calaix ja guardades i no ens oblidarem mai d'ells, perquè, no sé, o sigui, han sigut persones importants, han viscut temps difícils i
0: bueno. Coneixes la història de la Marisa Casanovas?
1: No la conec molt. Val? Aquestes línies me les han explicat o ella pràcticament o la seva filla va donar aquesta foto.
0: Una foto de l'any 62.
1: Sí. Comentem quatre línies, pràcticament. El que ha fet, el que s'ha dedicat o si surt algun edifici, algun si emblemàtic o com el safareig, aquesta primera de la Marisa Casanovas que surt al safareig. És guapíssima. A més, era, bueno, és guapíssima. Em sembla que tenia, no sé si 11 anys aquí o,
0: sí, sí, sí.
1: O 12, no ho sé. I a raó d'aquesta postal, doncs, dic, ostres, doncs, faré més alguna més d'altres persones. Clar. I han anat apareixent i bueno, ja tenim 11.
0: Amparo Rosselló i Fanny.
1: Aquestes dues, la número 2 i la 3, gràcies a l'Andreu Garrigó, que em va donar la informació, doncs...
0: Clar, la seva és família d'ell, l'Amparo Rosselló.
1: Sí, són famílies, tietes i àvies sí. Ja d'arreu poso una mica, i si no... Pues,
0: l'any 1940.
1: Sí.
0: Clar, és molt guai, perquè és gent que ha viscut a Montornès, es veu al darrere l'església de Sant Sadurní, sí. I reconeixem de seguida el poble, no? La veritat és que... I la tercera que han fet, que és la Rosita, Pep i Carme, també...
1: Carme.
0: Tres personatges.
1: Són famílies de l'Andreu, també.
0: De l'Andreu.
1: Sí, sí, sí. Em semblava aquesta... D'aquesta he fet una ampliació de l'església perquè és impressionant.
0: Sí.
1: Que és xulíssima. O sigui...
0: Jo me'n recordo com era la iglesia així, eh? Sí.
1: Sí,
0: I voltejar als voltants quan no hi havia res que camps. Sí, sí.
1: Aquí n'hi havia, veus un pou, aquí un pou que és centenari, o sigui que encara assisteix i us passeu per aquí, per carrer València, crec que és. El podeu veure, que està allà, encara.
0: Doncs ja sabeu, noves postals, en aquesta ocasió, a més d'imatges de Montornès, doncs també de persones que han viscut al poble. Entre les postals noves, tota la gent que ens estigui escoltant, que, escolta'm, com dèiem, Miguel, tens el teu club de fans, aquí passen un cop al mes a buscar les fotos, doncs Can Sauquet...
1: Aquesta és la número 51.
0: Que no sé on està això.
1: Aquesta està una mica amagada, és el camí que va cap al castell. Camí que va cap al castell. Una mica més amunt dels Giribets. I bé, és una casa... També vaig anar gràcies a la Maria Vinyallonga, que els coneix,
0: sí.
1: Familiars.
0: Sí.
1: I això també ho he de dir, o sigui, hi ha gent que m'està ajudant, perquè és la meva clau per entrar, per fer aquestes fotos.
0: Clar, si no...
1: Si no, no podria. I a més, doncs... Pues, si aconsegueix una foto antiga, doncs fem la postal.
0: Clar.
1: Ara n'estem buscant, que és la 53, que és Can Sayol, que no l'he portat perquè no... Si algú de vosaltres tenia una foto antiga de Can Sayol, doncs faríem la 53. Fins
0: doncs
1: ara ens hem d'esperar.
0: Si hi ha algú que ens estigui escoltant i que tingui alguna foto de Can Sayol als anys 70, 60, 50, doncs que es posi en contacte o amb nosaltres, la ràdio, o amb el Miquel, que nosaltres li farem arribar. Doncs dues imatges, la de Can Sauquet i l'avinguda de Barcelona, que és la carretera BV-5001 a l'entrada a Montornès, que és el clàssic pont, que aquesta sí que és una postal que ja estava editada a Montornès i que havíem vist, que és aquesta entrada en el pont de pedra, quan no hi havia res i es veia, es divisava l'església també de Sant Sadurní. Molt xules. Miguel, 51, 52 i 53. La 53 no l'ha traït, però també estan treballant-la. Vull dir, segueixes amb les teves postals i amb aquesta subvenció que mitjançant l'associació Palau d'en Mala has rebut de l'Ajuntament de Montornès.
1: Sí, sí, sí. Va demanar, el Josep Flores va demanar, o sigui, van demanar, ens han donat el 100% del que van demanar. I pràcticament, bueno, doncs això...
0: Estàs utilitzant aquests calés per fer les postals.
1: Sí, sí, ja han comprat aquestes, han comprat 6, o sigui... I, bueno, ara continuarem i farem altres 6 o fins a on arribem i ja està. Si alguna l'he de comprar, jo la compro i ja està, no passa res.
0: El Miquel, ja sabeu que tota aquesta iniciativa ha sortit d'ell mateix i de la seva butxaca. Quantes postals has fet, tu, Miquel?
1: Hem fet?
0: Sí.
1: Doncs mira, 53, bueno, sí, 53 més 11 que sortiran, més 6 especials, o sigui, no sé, potser més de... quasi una 70, pràcticament.
0: 70, sí, al voltant 70, de 70.
1: Al voltant de 70 postals. No sé quan pararé, jo sé quan ja un dia hauré de parar, perquè clar, si no, al final em agafaran ràbia i tot, diré...
0: Aquest home, què? Bueno, potser pots arribar al 100, ja, si estàs a 70, ja arribarà
1: sí,
0: a 100, no?
1: Podríem arribar al 100 i ja, pues, ja que continuï un altre, perquè deia que això, que aquest projecte el continués un altre, perquè, o que el millorés també, o sigui, està tot està tot obert.
0: Estàs content, no?
1: Sí, sí que estic content, sí. Molt. Content, sí.
0: I sí, a casa sí. Què et diuen? T'ajuden?
1: A casa m'ajuda la Mònica, sí, m'ajuda molt. De fet, va ser perquè, bueno, la Mònica, resulta que el veí, l'Àngel Cruïlles, va morir, i la Mònica, quan van buidar la casa, doncs resulta que totes les fotos que tenia l'Àngel les anaven a llançar a les escombraires. I la Mònica les va rescatar més de 200 fotos, I, bueno, tot això, i el fer fotos, i, doncs, el que he dit, no?, es va creuar i vaig fer aquesta edició.
0: Va ser d'una vivència que veu tenir tots dos i que veu pensar. Jo moltes vegades penso això. Què passarà amb tot aquest material que tots tenim i guardem a casa el dia que no estiguem, no? Perquè la tendència és aquesta, no? Jo, a mi m'agrada molt anar als mercadillos aquests que fan a Barcelona, als Encants, i veus allà la vida de les persones i fins i tot més d'una vegada hem trobat material d'algun pintor, d'algun escriptor, que això no hauria d'estar allà. Vull dir, de vegades llencem coses que són molt valuoses i hem de tenir en compte,
1: sí,
0: no?
1: Sí, mira, he trobat ara l'última troballa que he fet, que jo no ho sabia, aquesta de Can Sallol, que és la postal 53. Com no hi havia, no he trobat cap foto, he trobat un quadre, precisament, un quadre que tenia la Maria Vinyallonga, Mas, sí, que bueno, el seu marit treballa allà també, i tenia un quadre a casa del Can Sallol, d'un pintor, ara no me'n recordo, es deia Antoni Palau o així, era important, del pintada el 44, crec que el va pintar. I bueno, és això el que he posat pel darrere. I encara en queda treure la de Can Sallol, però la casa dels amos, diguem-ne. Aquesta de Can Sallol que dic és la casa dels masovers. Però ja està al costat, està la casa dels amos. I per això estic buscant aquesta foto tan desesperadament, perquè ja sabeu, si la teniu,
0: si algú té foto antiga de Can Sallol, doncs ja sabeu, poseu-vos en contacte. Bé, doncs estem ja a tocar de la Festa Major. No sé, Miquel, al pregó escoltarem alguna cosa curiosa. És divertit?
1: Bueno, sí, serà divertit, una mica d'enyorança i tot això. Faré com una mena de viatge en el temps. Contaré dos o tres anècdotes que m'han passat, que són interessants, i ja està, i desitjar fer el tret de sortida i desitjar que disfruteu de les festes majors.
0: Molt bé. Doncs res, ja sabeu que amb motiu de ser el pregoner, doncs s'ha tornat a posar en marxa una nova exposició de totes aquestes fotografies postals que el Miguel Santiago del Hoyo doncs trasllada a Montornès Ciutat amb aquest o sota aquest títol, estaran a Can Saurina. L'exposició a Can Saurina es podran visitar del 16 al 20 de setembre dels dies que toqui, que ja avançarem quins són, i suposo que la inauguració doncs també estaràs per aquí, no?
1: Sí, estarem el dia 16, per la tarda, a les 6, que és el primer dia, primera hora. A les 6 estaré allà. I, bueno, si podeu venir. O sigui, si veniu, us emportareu postals noves, també.
0: Escolta'm, i després de tota aquesta aventura de les postals, del pregó, ara t'avorriràs a casa, què faràs? En què estàs pensant ja, Miguel?
1: Pues no ho sé, no ho sé, ja ho sé. No sé què faré. Jo crec que continuarem aquest projecte i ja està, ja mirarem, a veure, ja ens acudirà alguna cosa, segur.
0: Seguríssim. Segur que sí, segur que sí. Doncs Miguel, Santiago del Hoyo, gràcies per estar amb nosaltres. Bona festa major. Estarem allà tots escoltant el teu pregó i fent-te costat per aquesta iniciativa que doncs ha sortit una mica de l'alma, no?
1: Sí,
0: de casa vostra. I com sempre, doncs, donar-te les gràcies per venir aquí a la ràdio i explicar-nos tota aquesta aventura d'aquestes postals que ja formen part dels nostres records i dels records de tots els veïns i veïnes de Montornès. Miguel, gràcies.
1: Merci, Núria.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Jacques Cousteau va néixer un dissabte 11 de juny del 1910 a Sant André de Cubzac, França. Va ser un oficial naval, explorador i investigador que va estudiar el mar i les formes de vida aquàtiques. De fet, hi ha dubtes sobre si al llarg de la seva vida va passar més temps a dins o a fora de l'aigua. Va inventar el sistema de busseig amb bombones d'oxigen i va recórrer l'oceà incansablement a bord del seu vaixell Calypso fins a convertir-se en un mite a l'alçada o a la profunditat de Poseidó. Jacques-Yves Cousteau va néixer el 1910 en un poblet francès vora Bordeus, encara que les males llengües insisteixen en que era fill d'una sirena i que havia nascut al fons del mar. Va estudiar al prestigiós Col·legi Stanislas de París fins que el 1930, als 20 anys, va ingressar a l'Escola Naval, on va aprendre a pilotar avions. Sembla ser que un accident automobilístic va frustrar la seva carrera de pilot i Cousteau va desenvolupar un gran interès pel mar. Amb el seu amic Philippe Tallier, quan corria el 1936, va descobrir què era això de la immersió marina i va quedar fascinat. Va seguir vinculat al mar, treballant per la Marina Francesa, que el va enviar diverses missions a Xangai, al Japó i la URSS, durant la dècada dels anys 30. El 1937 es va casar amb Simone Melcior, amb qui va tenir dos nanos, que de grans, l'acompanyarien a bord del seu mític vaixell Calypso. Encara es casaria una altra vegada, molts anys després, amb Francine Triplet, amb qui havia tingut dos fills més, nen i nena, mentre encara estava casat amb la primera esposa. I com ho va fer? Doncs crec que és prou evident i que tampoc cal entrar en detall. Bussejar als anys 40 no era fàcil. Bàsicament perquè el bussejador havia d'anar amb aquelles escafandres de ferro pròpies d'un astronauta amb un tub d'aire que el connectés amb la barca. Això era un obstacle pels anells descobridors de Cousteau, així que es va posar a treballar amb el seu amic i enginyer Émile Cagnan per trobar un nou sistema. Així va ser que el 1943 van presentar en societat l'Aqualung, una escafandra autònoma que unia dos invents anteriors, el regulador i l'ampolla d'aire comprimit. Acabava de néixer el submarinisme com a esport, i gràcies a Cousteau.
1: Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz.
0: Però gairebé tan difícil com bussejar és explicar què hi ha sota l'aigua si no tens imatges, amb la qual cosa Jacques Cousteau es va posar en mans a l'obra per dissenyar una càmera especial per a les gravacions submarines. Un invent que va començar a fer servir en les seves immersions oceàniques. Una revolució, doncs eren les primeres imatges que es tenien del món submarí. A partir del 45, Cousteau va començar a produir documentals com a xurros. Amb els anys, a més de desenes i desenes de documentals, també dirigiria el programa experimental de supervivència al fons marí, anomenat Precontinent, on utilitzava tecnologia punta, tal com habitacles submarins i càmeres de descompressió.

Després d'haver inventat el submarinisme i haver-lo acostat al públic gràcies a la càmera aquàtica, l'any 49, Jacques Cousteau va abandonar la marina francesa i va fundar la Companyia de Campanyes Oceanogràfiques Franceses. El 1950 va comprar el seu famós vaixell Calypso, que convertiria en un laboratori flotant a la recerca dels secrets i les meravelles del mar. El 1953 va publicar el seu primer llibre, El món del silenci, amb un recull de les seves experiències. Ell mateix va portar el llibre a la gran pantalla i la producció va guanyar la Palma d'Or del Festival de Cannes del 1956. Bussejador, escriptor, inventor i cineasta. Qui dona més? Doncs Cousteau dona més, perquè es convertiria en un activista d'allò més actiu en favor de la conservació del medi ambient. De fet, a l'octubre del 1960, una gran quantitat de residus radioactius anaven a ser descarregats al mar per ordre de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica. Per evitar-ho, Cousteau va engegar una campanya publicitària que va guanyar un ampli recolzament social. El tren que transportava els residus va ser aturat per tot de dones i nens asseguts de les vies del tren i el comboi va haver de fer marxa enrere. El tema es va convertir en portada de diaris i al novembre, durant una recepció a Mònaco, el president francès Charles de Gaulle va exhibar-li a Cousteau que provés de ser més comprensiu amb les investigacions nuclears. I Cousteau va respondre que eren les investigacions les que havien de ser més comprensives amb el món. L'any 1973, Jacques Cousteau i els seus dos fills van fundar la Societat Cousteau per la protecció de la vida oceànica, que avui en dia té més de 300.000 membres. El 75 va tenir lloc un fet molt destacable en la trajectòria del mariner. Va trobar les restes del naufragi del Britànic. Sí, sí, el Britànic. No és un error de pronúncia, sinó que es tracta del vaixell germà del Titanic, que havia naufragat el 1916 per culpa d'una mina. El 77, Cousteau va rebre el Premi Internacional sobre el Medi Ambient, que otorgava Nacions Unides, i el 85 va guanyar-se la Medalla Presidencial de la Llibertat dels Estats Units. Amb els anys, es va convertir en assessor tant de les Nacions Unides com del Banc Mundial. Quin paio!

Jacques Cousteau va morir el 25 de juny del 1997, als 87 anys. El funeral a Notre Dame va ser massiu. Ell es definia a si mateix com un tècnic oceanogràfic. La seva feina ha permès a molta gent explorar el món submarí, alhora que va crear una nova forma de comunicació científica, l'anomenat divulgacionisme, una forma simple de compartir conceptes científics amb el públic, que de fet és una de les característiques fonamentals del documental modern. Then straight to her arms I'll go sailing. It's far. Un bon llegat que endonia 120 documentals i pel·lícules de la vida marina, el descobriment de desenes d'espècies i a la invenció del submarinisme i la càmera aquàtica. No només això, sinó que Cousteau va lluitar incansablement per la protecció del medi ambient, ja fos dissenyant un vaixell mogut per energia eòlica o lluitant perquè l'Antàrtida es considerés un territori protegit d'interès científic. I és per tot això que se'l considera tota una llegenda.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.